0: Mr. Know It All. D'aquesta manera hem començat aquesta nova hora d'èxits. Ara mateix, les 2:03. I amb l'èxit de Teddy Swims comencem aquests 60 minuts que ens queden per endavant amb David Guetta, Lina Sex, Joan Dausà, Ed Sheeran, Àgel, Roser, amb Bruno Mars, amb Mapeté. Abans, la nova cançó de Catsey.
1: Amb Andreu Preses.
0: Des d'aquesta setmana que sona Animal.

0: Sencera per tu, aquesta cançó d'Anna Mena, Lola Índigo, Patitoa. Enrere queda la cançó de David Guetta, Gone, Gone, Gone. Mira, ara mateix t'estrenem la nova cançó a Flashback de Sutherland, l'última.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

Recordant aquesta cançó del 2014, Outside, Calvin Harris, Ellie Goulding. I ara, flashback. Des de fa pocs dies que tenim la primera cançó de Chris de Sarandia, flashback.

0: Nit de diumenge, amb Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa, Flashback.
1: Només èxits, t'has perdut algun dels millors moments de la setmana de qualsevol programa d'aquesta Santa Casa. És molt senzill, recupera'ls a flashback.cat. I també ho pots fer a través de les nostres aplicacions. Corre, instal·la-te-la, ens escoltaràs arreu del planeta. Només
2: èxits amb Andreu Preses.
1: No marxis, si no et perdries a Àgel, The Weeknd, Aitana, Billie Eilish. Abans hem d'escoltar... Quin bon rotllo de cançó. Bruno Mars a la Ràdio Musical de Catalunya. On My Soul. Molt bona nit, família.

Diria que fa un parell o tres d'anys que corre entre nosaltres aquesta cançó de Karol G. Si antes te hubiera conocido el ritme d'aquest mambo. I ara, els Amics de les Arts. Amb aquesta cançó que ens recorda molt com si fos música d'un musical, mai millor dit. Segurament t'estimo a Flashback.

tanca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback.

Dai, dai, superèxit de Burna Boy amb la Shakira. Sona a Flashback, la ràdio musical de Catalunya. Tots els èxits, com aquest de Taylor Swift.

0: D'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxits amb l'èxit de la setmana. Posició superimportant de les que més ens agrada. Teddy Swims, Mr. Know It All, 4 i 3. Mira, Justin Bieber, l'Aitana, Another i Max Navarro passaran per aquí abans la nova de Miley.
1: Amb Andreu Preses.
0: Feis persuets. Let's go.

0: La ràdio musical de Catalunya.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

És una injecció d'energia positiva i, a més, gratis, gratis. Àgel, moving to the sun. Mira, per aquí tenim a Major Lazer, Bibi Rexha, One Republic, Tim Impala, abans Karol G amb Bruno Mars. Si vols escoltar com sonaven les balades als anys 80, sonaven així, Still.

0: Imagine Dragons recuperada des de la màquina del temps, des dels vinils amb Demons del 2013. Arribarem a les 5 d'aquest matí de dilluns amb aquella alegria de Miqui Núñez. Va, un altre cop.
1: Només amb Andreu Preses.

0: dies que vindran.
1: Sí, diumenge sense drama. Ahir diumenge, clar. D'aquesta manera comencem l'última hora abans no vinguin els companys del matí. La Mar que va parir. No patiu, això serà a les 6. 55 minuts per endavant per escoltar, per exemple, la nova cançó de l'Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Molt bon dia. No

Energia és el so de Doctor Prats a Flashback, la ràdio musical de Catalunya. Ara baixem les revolucions per escoltar la nova cançó a Flashback d'Ariana Grande.

0: Tu demana. Nosaltres t'escoltem.
1: Hola, Fitbat, bona tarda. Hola! Som la Pilar i en Sergi, de Granollers. En Sergi és el meu ofici.
2: Una excusa baratita, baratita.
1: I ara mateix ell no vol parlar, diu que li fa vergonya.
2: Vale, vale, vale.
1: Demanem la cançó d'Ora Llakis. Si ens la podeu posar, us vagi bé. Bona tarda.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Planadevall i Cristina Càmera a Flashback.

bam, bam, l'èxit d'Àgel em solto, Jamaican bam, bam. A partir de les 6, canvi de lloro, suposa Carles Pérez. Des del matí, la mare que va parir, una abraçada d'Andreu Preses. I ara, sí, t'estrenem la nova de l'Aitana. Connexió psíquica.

Des del cor del Passeig de Gràcia de Barcelona i per a tot el país, aquí comença El Matí i la mare que el va parir. El despertador de Catalunya. Amb Carles Pérez.

0: Bye bye calor. Sembla que hem deixat una mica més enrere la calor, eh? Bé, benvinguts al matí, la mare que el va parir. Vinga, comencem.
1: Senyores i senyors, nens i nenes, Tipi, Zape, Mortadelo i Filemón, Goku i Vegeta, des d'ara i fins a les 11. Lleva't, dutxa't, esmorza, baixa al carrer, agafa el cotxe... El que sigui que hagis de fer, fes-ho amb Carles Pérez i para l'orella, perquè ara mateix comença el matí i la mare que el va parir.
0: Bon dia a tothom, gràcies per escoltar el matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Merci. Un dia més, després d'aquest cap de setmana, tornem a començar una nova setmana. Abans, però, deixeu-me agrair a tots els que vau venir al Nacional Barcelona. Vam estar tan bé, vam fer un programa que ens ho vam passar tan bé, vam jalar tan bé i tant... Hòstia, ens van donar un esmorzar, de debò, eh? O sigui, sembla que encara l'estigui mastegant. O sigui, hi va haver absolutament de tot. El Nacional Barcelona, per favor, que bo! Perquè recordo patates braves per esmorzar, i pa amb tomàquet, i pernil, i arròs. Van treure dues parelles d'arròs. I filet, i què més? I ensaladilla, i croquetes. Bueno, va ser un festival. I un lemon pie, vam fer fins i tot un postre de l'esmorzar. Bé, tot això va passar. I els oients que van venir també veu jalar bastant, perquè jo veia que anaven traient plats tota l'estona. Tot això va passar el divendres, merci. Els que ens veu escoltar i els que veu venir a l'Espai Gastronòmic al Nacional de Barcelona. Avui som dilluns, encarem una nova setmana al matí, la mare que el va parir. Merci per escoltar-nos. Comencem el dia mica en mica, Chino Chano. Jo sóc en Carles Pérez. Gràcies per sintonitzar Flashback. De bon matí, benvinguts al dilluns 21 de setembre. Re, un parell de dies de començar la tardor. En aquest matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Bon dia a tots!
1: Al matí, la mare que el va parir de... Flashback! Els números 1 despertant Catalunya. Flashback. Escolta'ns cada dia, quan es fa de dia.
0: Comencem amb l'amic Joan Dausà. Papi, posa'l al disc.
2: Veus a les...

0: mare que el va parir. Més segur que anar amb metro.
1: Arroba Caldera!
0: Aquí només et robem la mandra. Escolta'ns cada dia, quan es fa de dia, només a Flashback.
2: Hola, amigo de Flashback, ¿qué tal? Soy Ana Mena.
3: Hola, soy Lola.

0: Sana Mena i Lola Indigo, el duet que ha triomfat aquest estiu i també ho està fent aquest final d'estiu, perquè, si no m'equivoco, queden un parell de dies perquè s'acabi l'estiu i comenci, sí, sí, la tardor. Ara mateix un quart de set del matí, com duia el temps.
1: Estàs escoltant El matí i la mare que el va parir, gratis i sense fer cua, amb Carles Pérez.
0: Hola, Jan Ponsa, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
3: Avui farà sol.
0: Primer de tot, parell de dies, no?
2: Per correcte. Comença el dia 23, el dimecres. A les 2 de la matina, aproximadament, entrarem a la tardor astronòmica. Per tant, sí que ja podrem deixar anar l'estiu, eh?
0: Molt bé.
2: De moment, comencem aquesta setmana, com em diu la sintonia, doncs amb molt de sol, tant al matí com a la tarda a tot Catalunya. Realment només s'espera sol avui. Els propers dies l'estabilitat també es mantindrà entre nosaltres, amb també sol, alguns núvols alts, i sobretot doncs, a comentar la temperatura que aquesta setmana doncs, anirà pujant dia rere dia. Tornarà aquest ambient una miqueta d'estiu, sobretot al migdia, amb temperatures per sobre els 30 graus a bona part de les comarques interiors. El litoral també s'hi podrien acostar. Per tant, un ambient molt agradable i molt, molt tranquil en general.
0: Molt bé. Anem a repassar temperatures ara mateix. Va.
2: Ara mateix a Barcelona tenim 23 graus, a Castellbisbal 17,5, a Vic 14 i finalment a Girona una mica més a fresca amb 13,5 graus.
0: Perfecte, Jan, fins ara.
2: Vinga, fins ara.
1: El matí, la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. Amb Carles Pérez.

0: aquí tenim aquesta cançó fantàstica de Dua Lipa. Des del seu anterior àlbum, Future Nostalgia, Break My Heart, un clàssic ja. Al matí, la mare que el va parir, falten res. 11 minuts i ens plantem a 6:45. I ara...
1: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
0: Recordant un moment del programa de divendres, l'últim que vam fer, i que vam fer des de l'Espai Gastronòmic al Nacional de Barcelona. Divendres, per cert, era el Dia Internacional de la Neteja i vam convidar el tio més net del món. Escolteu. Avui amb nosaltres al matí, la mare que el va parir, que és el Dia Internacional de la Neteja, hem volgut convidar a una persona que realment Hola. És un obsessiu de la neteja.
2: Hola, què tal?
0: Que potser és la persona més obsessiva amb la neteja de Catalunya. Sí. Vostè es diu Diego Armando La Fregona.
2: Què tal?
0: Com està?
2: Bon dia. On em puc rentar les mans?
0: No, bueno, aquí al lavabo, allà.
3: Allà baix.
2: És que sí. M'heu donat la mà tots a l'arribar.
0: Sí.
2: I clar, com que no ens coneixem, oi?
0: És veritat.
3: No tornem nets, eh?
2: No, bueno, no s'haureu posat les mans abans.
3: Bueno.
2: De bon rotllo, eh?
0: Això també és veritat.
2: Tampoc se us veu especialment nets.
3: Com que no?
2: No, ni especialment sants, tampoc.
3: Sí que no.
2: Bueno, i la cadira aquesta?
0: Sí.
3: Què?
4: Ai.
2: Però ja és vostra?
0: És nostra.
3: Bueno, és de la... Sí.
0: Què?
2: Us importa si poso un paper?
3: Però, espera.
0: Faci el que vulgui.
2: No, perdoneu, eh? Bueno, la taula d'unidor, també.
0: Sí, la taula aquí li dono la raó. És una taula que realment l'hem tret als encants.
2: Sí, el Nacional el veig bé, però el que heu portat vosaltres de flashback... Hòstia, vull dir...
0: Ja.
2: Bueno, però no passa res. Comença l'entrevista.
3: Vale, va.
0: Va, sí. No, quines obsessions té vostè? Perquè ja el veig que... Bueno, suposo
2: perdona,
0: que...
2: Tens sanitol? Perdona, eh?
4: No pot concentrar-me.
2: És que en un moment ho netejo... A veure, agafem...
3: Ara el demanem.
2: Sí. Jo un moment els portàtils.
0: Sí.
2: No, és igual, va, és igual, igual.
0: Espera, però si ha d'anar...
2: Ui, el terra.
3: Què li passa, el terra?
0: Si està net, el terra.
2: No miro.
0: Millor no miri.
2: Va.
0: No pensi.
2: Què?
0: No, vostè què és el que més l'obsessiona de la neteja? El que li volia preguntar.
2: A mi m'agrada netejar, em dóna gust.
0: Sí.
2: El que em donaria més satisfacció és netejar una cosa que estigui molt bruta.
3: Sí, això sí.
0: Un vàter, per exemple.
2: Més brut.
0: Un allà, el dels gossos, on dormen els gossos.
2: No, molt més brut. Ui, més brut, més gust.
0: El cubell de les escombraries.
2: Mira, fa temps que intento contactar amb Quim Ferrer.
0: Sí. No, per favor. No.
2: No. La seva camisa quadres?
0: No li tolero aquest tipus de... Perquè Quim Mas Ferrer és net.
4: Es dutxa.
0: Perdona?
2: Eh?
0: Bueno. A veure... Sí que és veritat que a vegades sua una miqueta.
4: Sua. Però,
2: home, sí,
4: però... Aquell cabell sua molt.
0: Exacte.
3: Però, doncs, igual.
0: Exacte.
2: Ara, Marc, dius igual.
0: Sí.
3: Què passa?
2: Tu tens gos, oi?
3: Sí, jo...
4: Ui.
2: Val, no, t'anava a dir.
3: Però jo vaig polit, eh?
2: Sí. No, però tens la samarreta, que tens uns pèls.
4: No es nota que tinguis gos, tu, Marc.
0: No, és veritat.
4: És molt fort.
0: És veritat.
2: No, però no he portat el raspall a drapapelos i m'estic posant molt nerviós.
0: Ja, sí. Ho està passant fatal, vostè.
3: El rodillo.
0: A tot arreu ho deu estar passant.
2: Però vaig a contar-me. A veure, netejar és un art.
0: Sí.
2: Si primer s'ha d'aspirar tota la pols.
0: Sí.
2: Després passes una primera fregada que desengreixa.
0: Vale.
2: Sense deixar secar, segona fregada...
0: Vale. Jo ja no ho faig, això.
2: Però... No, però això és el que arriba a les juntes, eh?
0: Vale.
2: Aleshores, deixes que s'assequi,
0: Sí. Salfumant.
3: Salfumant.
2: Sí. Tercera fregada.
0: Però salfumant es carrega la rajola directament.
2: Aquesta és la idea.
0: Vale.
2: Aleshores hi poses lleixiu, KC7, àcid sulfúric...
0: Sí.
3: Home, però àcid sulfúric...
2: Bueno, 7 fregades més,
0: sí.
2: Aleshores, quan acabes,
0: Sí. El
2: parquet ja ha desaparegut,
0: Sí. Queda
2: el formigó blanc.
3: Perfecte.
2: Netíssim.
0: Però això és perfecte, sí.
2: El megàfon aquest?
0: Sí.
3: Què passa?
2: Tu hi poses la boca, aquí?
0: Sí.
3: Cada dia més.
0: Hi ha una mica de bava, també li diré. És una mica babosa.
2: Puc marxar, que estic molt incòmode?
0: No, ja el veig, ja el veig. Bueno, senyor Diego Armando La Fregona, li fem aquest aplaudiment a vostè perquè no es posi més nerviós. Un aplaudiment aquí. Home, una mica de força, no? I se sembla aquí que us falti ferro com a la gent, per favor.
2: No aplaudiu tant que aixequeu pols.
0: Per favor. Gràcies, senyor. Adéu-siau. Una abraça de força.
2: No em toquis.
1: El matí, la mare que el va parir. L'alegria de cada dia.

0: Aquí teniu a la J-Lo amb el seu clàssic Ain't Your Mama, una cançó del 2016 que sona al matí la mare que el va parir quan falta només 3 minuts per 2:15. Hola, Nacho Taulet, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com ha anat el cap de setmana?
1: Doncs molt bé.
0: Sí, me n'alegro molt.
1: Vaig estar per Vic, al Mercat de Música Viva.
0: Ah, què tal? Quin grup vas veure?
1: Doncs vaig veure el Dan Peralbo, el Mamaduixa i després grups que no sé com es diuen.
0: Va,
1: sí, la Lia Cali també em va agradar molt i després gent que no conec gaire. El Kelly, el que sona aquí, el Kelly Saia, també hi era. I l'altra gent, bueno, era anar com de lloc en lloc, d'escenari en escenari, amb Jordi Vallbona.
0: Hombre, Vallbona.
1: Aquí he passat el cap de setmana, estic.
0: Què tal, com està Vallbona?
1: Està molt bé.
0: Sí,
1: sí, ahir va fer una cursa a Núria.
0: Ah, sí, sí.
1: I li va anar bé, li va anar
0: bé. Que bé, quin tio. Sí. Molt bé, doncs escolta, per cert, ens encantaria, m'encantaria, que m'enviéssiu whatsapps al 628-414-029 explicant-nos què heu fet aquest cap de setmana i com ha anat. Recomaneu alguna cosa, alguna experiència. Jo que sé, com la Nageta ha anat al Mercat de Música Viva i ho recomana, suposo que
1: ho recomana.
0: I tant,
1: sí, sí,
0: no?
1: És molt xulo.
0: O jo que sé, pel·lis que heu vist, Jo, per exemple, hi vaig veure una pel·li molt xula, ja fa, té una pel·li de 20 anys, que es diu Holiday, i que la protagonitzen la Cameron Diaz i la Kate Winslet, que bàsicament és un clàssic, eh? I aquell, un tio també molt famós que no me'n recordo ara del nom.
1: Aquell és increïble.
0: No, perquè estic fatal jo dels noms. I aquell altre, perquè són dos... Ara, els dos tios...
1: Són
0: també,
1: aquells altres.
0: Que són famosos, no recordo el nom. Bueno, un guapo guapèrrim i l'altre que no és guapo, però és molt famós també.
1: Pobre.
0: Sí, exacte.
1: La peli, reconeguin per ser el que no ets guapo,
0: exacte.
1: Eh?
0: La peli és que la Kate Winslet i la Cameron Diaz s'intercanvien les cases de Londres a Nova York i tal, i llavors en allà passen coses. Està molt xula la pel·li,
1: sí,
0: és un Holiday, sí.
1: Recomanació.
0: Sí, és un clàssic, eh? Vull dir, no descobreixo res, però molt xula. Bueno, envieu-nos les vostres recomanacions. Què heu fet aquest cap de setmana que ha estat bé? O que no ha estat bé, recomaneu si voleu també en negatiu vosaltres mateixos. 628-414-029, WhatsApp obert, 628-414-029. Anem a l'horòscop, comencem pels Àries.
1: Avui una resposta ràpida et pot ficar en un embolic. Compte fins a 3 abans de dir exactament el que penses.
0: Taure.
1: Un canvi relacionat amb casa teva et farà especial il·lusió. És un bon dia per renovar, ordenar o donar un altre aire al teu espai.
0: Bessons.
1: Algú et farà una pregunta que et deixarà pensant. Potser és el moment de replantejar-te què vols de cara als pròxims mesos.
0: Cranc.
1: Avui tindràs una sensibilitat especial per detectar com se sent la gent. Utilitza-la per cuidar algú que no està passant el millor moment.
0: Lleó.
1: Una oportunitat per demostrar el teu talent apareixerà sense avisar. No et facis petit i ensenya de què ets capaç.
0: Verge.
1: Avui et convé desconnectar una mica de les obligacions. Fer alguna cosa només perquè et diverteix també és aprofitar el temps.
0: Balança.
1: Una compra que fa temps que tens al cap tornarà a temptar-te. Compara bé preus abans de decidir per què podries estalviar-te diners.
0: Escorpí.
1: Algú que normalment parla poc et sorprendrà amb una confessió. Escolta sense pressionar perquè t'expliqui més del que vol.
0: Sagitari.
1: Avui et picarà la curiositat per aprendre alguna cosa nova. Segueix aquest impuls perquè pots descobrir un tema que t'enganxi.
0: Capricorn.
1: Una persona amb més experiència et donarà un consell molt útil. No el descartis només perquè tu ho hauries fet diferent.
0: Aquari.
1: Avui necessitaràs estar una mica més al teu aire. Una estona de solitud et servirà per ordenar idees i tornar amb més energia.
0: I l'informatiu. Després, peixos. Flashback.
2: Bon dia, són 6:45. L'extrema dreta ha tornat a guanyar unes eleccions regionals a Alemanya. Aquest cop, Alternativa per Alemanya ha guanyat a l'estat federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, al nord-est del país. Aquest diumenge també hi ha hagut eleccions a la ciutat-estat de Berlín, amb un resultat històric, i és que ha guanyat l'esquerra radical de Die Linke. El gran perdedor és la CDU del canciller Friedrich Merz, que en tots dos casos cau més de 8 punts. D'altra banda, Carles Puigdemont ha assegurat que quan pugui tornar a Catalunya té previst recórrer tot el territori per veure quin és, ha dit, el batec del país i que un cop ho hagi fet decidirà què és el millor de cara al seu futur polític. A l'entrevista Puigdemont també ha carregat contra Pedro Sánchez i contra la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi de Ceuta. I milers de persones han participat aquest diumenge al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. L'ha convocat la plataforma Zeroport amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. Segons els organitzadors s'han concentrat 30.000 persones enfront de les prop de 6.000 que calcula la Guàrdia Urbana. Els esports. El Real Madrid ha caigut al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid per 2-1. Mourinho ha carregat contra l'actuació arbitral i ha menyspreat l'àrbitre i ha criticat el comitè en roda de premsa. Ara el Barça és líder amb 6 punts de marge sobre els blancs i el segon és l'Atlètic de Madrid a 5 punts dels blaugrana. A segon, el Sabadell va guanyar l'Oviedo per 3-1 i ara és 6è. I en bàsquet, 18 anys després, la penya ha tornat a celebrar un títol gràcies a la seva victòria contra el Barça a la final de la Supercopa ACB.
0: Molt bé, enhorabona a la penya. I ens quedava, peixos, de l'horòscop del dia, ens ha quedat allà penjat. Doncs, Najet, això, tu, que ets peixos, jo. A veure, què tal, com us anirà el dia als peixos?
1: Mira, una situació divertida trencarà la serietat del dia. Riu, deixa't portar i no pensis tant en el que toca fer després.
0: Molt bé. Recordeu, WhatsApp obert ara mateix per fer recomanacions no només a la Najet o a mi, sinó als oients, evidentment. Què heu fet aquest cap de setmana? Ha estat bé, no ha estat bé? Envieu-nos WhatsApp, 628-414-029.
3: El matí i la mare que el va parir.
4: Me traia aquí a València a ver la Masterclass.
5: La Masterclass, no, la mascletà.
4: La mascletà.
5: ¿Cómo?
6: Cada dia, quan es fa de dia, el matí la mare que el va parir, només a Flà.

0: que des d'aleshores intenta recuperar el temps perdut. Lugo i ell t'estimen moltíssim. Diu moltes felicitats, amor.
1: Moltes gràcies.
0: Veus que bé. Rosa, que t'hem tret del llit, una abraçada ben forta, que tinguis un gran dia.
1: Molt bé, merci.
0: Que vagi bé. Adéu, Rosa.
1: Gràcies, adéu.
0: Adéu, maca. Adéu. I whatsapps, que n'estic rebent moltíssim ja, de recomanacions del cap de setmana. El cap de setmana sempre és un moment que vulguis que no, et passen una mica més de coses que entre setmana segurament et passen sempre les mateixes, i al cap de setmana pots experimentar una mica. Comencem amb una recomanació que està molt bé perquè es fa exercici i, a més, hi ha bones vistes. Escolteu.
2: Bon dia, jo soc el Sergi del Vendrell i jo crec que aquesta setmana, bueno, fem moltes coses, entre altres, vaig pujar al Ratpenat amb la bici. Us ho recomano, des de Castelldefels, des de Port Ginesta amunt. És unes vistes espectaculars, és una miqueta dur, però val la pena. Apa, vagi bé, bon dia.
0: Que vagi bé, bon dia. Mira, recomanació esportiva, a l'hora que turística, evidentment, a Castelldefels, al Ratpenat. Qui vulgui pujar-lo, doncs ja ho sap. Excursió que val la pena, segons el Sergi.
3: Setmana. Bon dia, primer de tot.
0: Hola, hola.
3: Jo aquest cap de setmana no he fet res d'especial, però sí que he gaudit moltíssim amb els equips catalans.
0: Ah,
3: el Barça ha guanyat, el Sabadell ha guanyat,
0: sí.
3: el Girona ha guanyat, oh. I, com no, el Madrid ha perdut.
0: I la penya,
3: i l'Espanyol també.
0: Sí, és vital, l'Espanyol va perdre, però, bueno, sou uns culers antipericos, també, vosaltres. Ves.
4: Bon dia, cracs.
0: Què passa?
4: Doncs, mira, jo he estrenat ja la temporada boletaire.
0: Hombre!
4: Però, com no plogui, està molt cardat l'assumpte, eh? O sigui que ja veurem. Però va, bon dia i bona setmana.
0: Mira aquesta cançó que vam fer aquí al programa.

0: carnet d'identitat.
1: La cançó Soc Boletaire. Una cançó dedicada a tots els fans i bojos. Jo ho dic perquè és que esteu bojos, com mon pare. Pel tema dels bolets, eh? A la que ja plou una miqueta, doncs... Oh, el tema dels bolets. Més, vinga.
2: Bon dia, Flashback.
1: Hola, bones.
2: Doncs jo que cap de setmana he anat al festival d'Iberland, des de Toni de Calonja.
1: Diversiones.
2: Ha de ser la primera vegada que anava i m'ho he passat superbé.
1: Que guai.
2: Ho recomano molt, tant si vas amb amics, home, com si vas amb família, amb nens, i t'ho passes superbé, la veritat. A mi m'ha encantat. Bueno, que vagi molt bé el dia i felicitats per el programa.
1: Crec que he vist imatges i és com una, era com una temàtica de Jurassic Park a Calonja i l'orquestra Diversiones que fan aquest... Van començar amb un concert, crec, i ho han extès tant que ja fan un festival tot d'aquesta orquestra de versions, segurament la més famosa de Catalunya, la Diversiones. Ara mateix, 2:15 de 7 del matí, a Geli. Moving to the Sun, la veu d'Ultranate, brutal, finíssima.

0: Moving to the Sun, aquí teniu a Gel amb Imael Angel i Ultranate, cançó curtíssima que no permet ni... En fi, ni aixecar-se de la cadira al locutor, per favor.
1: Cada dia de 6 a 11, a Despertant de Cop. Al matí, la mare que el va parir, amb Carles Pérez.
0: Hola, Jan Ponsa, bon dia.
2: Bon dia.
3: Avui farà sol.
0: Cop d'ull al temps d'avui dilluns, com comencem la setmana, Jan?
2: Doncs comencem bastant sol avui, i bona part de la setmana se'ns ha tirat a sobre l'anticicló i ens portarà avui un dia molt assolellat a tot Catalunya, tant al matí com a la tarda. Com a molt aquesta tarda podríem tenir algun nuvolet decoratiu a punts de la Costa Brava, però poca cosa més. Avui les temperatures màximes s'enfilaran per sobre els 30 graus de les comarques interiors, 32 o 33 graus al Pla de Lleida, per exemple. Avui, doncs, en un dia doncs, que marcarà aquest inici de setmana amb temperatures que aniran pujant dia rere dia i amb aquest ambient, doncs, en general, molt estable.
0: Molt bé, anem a repassar temperatures ara mateix.
2: Al Prat de Llobregat tenim 18 graus i mig, a Sant Cugat del Vallès 18 graus, a Vilafranca al Penedès 16 i acabem a Girona amb 13 graus.
0: Perfecte, doncs va, moment de connectar amb el carrer, els carrers de Barcelona, amb el Marc Casanovas, que ja està arribant cap a la ràdio. Hola, Marc, bon dia.
4: Hola, hola, què tal, com va això?
0: Bé, mira, molt bé. Què dius tu? Què t'expliques? Com has dormit? Com ha anat el cap de setmana?
4: Mira, molt bé, avui he dormit, sí, poc, però seguit. Bé, i és el que ara mateix és el que puc arribar a aspirar.
0: I tant.
4: I, escolta, em sento com nou, eh?
0: I tant, clar que sí, digues que sí. Molt bé. Digues que sí, digues que sí. Poc, però
4: bé, tu. El moment que està passant aquí ara tot en MotoGP davant meu, a veure si anem passant, perfecte. Ja està.
0: MotoGP. Bueno, mentre no t'hagin esquitxat amb algun basal i alguna història d'això, doncs...
4: No, està tot sec aquí.
0: Cap problema. Comencem a repassar l'actualitat del dia. Què t'ha cridat l'atenció avui, Marc?
4: Mira, una d'aquestes històries que a mi m'encanten ha passat al Regne Unit, a Anglaterra. El cap de setmana és el moment típic de fer una mica de neteja a casa, no?
0: Sí.
4: Vas ordenant les coses. A més, encara no ben bé, oi, Jan? Però aviat ve el canvi d'armari i tot plegat.
0: Exacte.
4: I, bueno, vas movent caixes amunt, caixes avall. És el que li ha passat a un ciutadà britànic que ha decidit fer neteja sota el llit de casa seva. I d'allà, entre caixes i històries, hi ha trobat una maleta.
0: Vale.
4: Que no és una maleta qualsevol, és la típica maleta d'aquestes de viatger de fa molts anys, d'aquestes de cuir, quadradeta, sí, sí, sense rodes, tot plegat. Doncs que era ni més ni menys propietat de Howard Carter, que com bé sabeu, no cal que us digui qui va ser, però per si algú ha despistat aquesta hora del matí...
0: Per favor,
4: vosaltres, sé que us estic ofenint, perdoneu-me,
0: sí.
4: És l'egiptòleg que va descobrir la tomba de Tutankamon, ho sabia.
0: Home, i tant.
4: D'acord?
5: Sí.
4: El 1922. D'acord? Cada
5: dia
0: hi pensem. I tant, exacte.
4: D'acord. Doncs aquest senyor tenia sota el seu llit durant més de 50 anys la maleta d'aquest egiptòleg i no en tenia ni idea que corria per casa seva. Aquí hi ha dues coses. Primer, que la troballa és, per mi, és impressionant, perquè tens una càpsula del temps brutal.
5: Sí.
4: Aquest senyor va descobrir la tomba de Tutankamon, el 1922. Han passat més de 100 anys, d'acord?
5: Sí. Però que no ha mirat sota el llit en tots.
4: Aquesta era la segona cosa que us volia dir.
2: Quanta pols hi hauria, ja.
4: O sigui, amb 50 anys, perquè data més o menys del 1970, on podria estar aquesta maleta allà amagada,
0: sí,
4: no ha tingut temps de mirar sota el llit. Per tant, la quantitat de merda que hi devia haver allà de pols, mira,
2: un virus extraordinària.
0: O potser ho feia alguna altra persona, la persona que potser li fa la neteja a la casa, aquest home.
5: No,
0: potser, potser deia... No, però potser veia una maleta i no li donava cap importància i la netejava.
4: Bueno, una mica és el que ha dit ell, de dir, bueno, tota aquesta maleta sempre ha estat aquí sota el meu llit, clar, no l'he tocada mai. Aquest senyor és fill d'un explorador que als anys 30 se'n va anar a Egipte, va conèixer Howard Carter i vés a saber com va acabar amb la seva maleta.
0: Ah,
4: també és una mica sospitós acabar amb la maleta d'algú, sí, que no és teva.
0: Sí, sí, perquè o li ha passat alguna cosa a aquesta persona o, home, normalment doncs, et pot regalar un souvenir, una petita troballa, no?
5: Però una maleta.
0: Sí. Però la maleta sencera és estrany.
4: Sí, sí. A veure, molta gent de la que va entrar a la tomba de Tutankamon és morta, bueno, ara és morta perquè hem estat 100 anys, però es va morir per el que es deia la maledicció de Tutankamon.
0: Ah,
4: es veu que tothom acabava mort per algun tipus de història. La veritat és que un es va morir perquè es va tallar afaitant-se i se li va infectar la ferida. Sí, tampoc no d'això. Però a mi el que més m'ha indignat d'aquesta història, que la trobo brutal i que tant de bon passés a mi trobar aquest tipus de maleta a casa,
0: sí,
4: és que el fill d'aquest explorador que tenia la maleta en propietat, el primer que ha fet és decidir portar-la a una casa de subhastes per vendre-la.
0: Ja.
4: I diu, bueno, vale, quin preu et dona? Però és que el preu de sortida és de 1.000 lliures, només.
0: Irrisori, no?
4: I diuen que pot arribar, atenció, a les 5.000. Per tant, a mi em sembla que és un preu...
0: Molt baix,
4: sí, molt baix
0: per vendre't aquesta troballa, clar. Sí.
4: Bueno, més que res, que fins i tot té un valor sentimental a nivell familiar, que el teu pare era un explorador, que sí que era una persona que valia la pena i que tu ets un... un brut que no ha mirat sota el llit durant 50 anys i el que fas és rebentar-te el que el teu pare havia aconseguit.
0: Això d'una banda... I,
4: exacte, pues igual sí, eh?
0: Sí, exacte. El tema és que aquest tio no hauria de primer fer propaganda, mireu, tinc a les xarxes, no? Mireu quina maleta tinc, la maleta del que va descobrir la tomba de Tutankamon i tal, i un cop hagi fet promoció d'això, el preu segur que puja d'aquesta maleta.
4: Sí, sí.
0: Perquè la porta aquí directament sense que la gent no sàpiga ni pràcticament què és.
4: És el que diu la gent, estic per comprar-la jo.
0: Clar,
5: sí,
4: per aquest preu.
0: Si la compres tu, després la revens molt més cara.
4: No vull fer negoci amb aquestes coses.
5: Ah,
4: no?
5: Ell la vol sota el seu llit.
0: Però si sempre has sigut un passatero, Marc, tu.
4: Sí, però amb especulació immobiliària, però no amb la història.
0: Amb l'altre no, eh?
4: No, clar. Ah, i per cert, perquè us podeu fer el xulo fent el cafè avui. Quants anys diríeu que tenia Tutankamon? Perquè quan penses en Tutankamon veus un faraó com d'aquests guais, no? De veritat.
0: Sí, no sé, 3.000...
4: No, però quan es va morir, en principi no va viure tant.
0: No.
4: Quina edat tenia quan es va morir Tutankamon?
0: Ah, quina edat tenia quan es va morir?
5: 30 i algo.
0: Sí, vivia molt poc aquesta gent, sí. O 20 i pico.
4: 19.
0: 19!
5: Hosti, tan famós, eh, ja?
4: Estava farmejant aura per Egipto quan se li va acabar la història, eh?
5: Déu meu.
2: Recent adult, eh?
4: Sí, sí.
0: Bueno, on hi ha això, potser. On hi ha això. Marc Casanovas, fins aquí una estona.
4: Apa, va, fins ara.
0: Fins ara.
3: Let's go.

0: Aquesta cançó es diu Bass Persuades, és el més nou de Miley. Sonant des de Ràdio Flashback, des del matí, la mare que el va parir, començant la setmana. En aquest dilluns, dia 21 de setembre. Bon dia, Alan.
1: Bon dia.
0: Bon dia i moltes felicitats pels 13 anys que vas fer el dia 18, eh?
1: Gràcies.
0: T'estem felicitant en directe, des del programa. Des del matí, la mare que el va parir, de part de la teva mare, la mare que... Ui, se sent fatal, això. La mare que et va parir, de part del teu pare i de la teva germana, que et feliciten i que volen que sàpigues que t'estimen molt, que ets molt important per ells, que ets un molt bon nen, que et dona les gràcies per ajudar i fer feliç la teva germana petita, vale?
1: Vale, gràcies.
0: Alan, que tinguis un gran dia al col·le. Una abraçada.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu. Encarregueu trucades despertador al matí, la mare que el va parir, a la web de Flashback, www.flashback.cat. Va, anem a les recomanacions, que en aquest cas hem fet ja la dels oients.
2: Sí.
0: I ara toca la teva, Najet. Què ens recomanes
2: Vinga,
0: avui?
2: Doncs un monòleg. Un monòleg que es diu Temps, que és el monòleg que va estrenar el Quim Masferrer el dijous passat, al Teatre Borràs.
0: Carai.
2: Jo vaig anar a l'estrena. És una tragicomèdia, o sigui, és un tema trist, el que toca, però... tu rius, o sigui, és comèdia al final. És una obra que dura una hora i mitja i no és perquè sí que és hora i mitja, sinó que una hora i mitja és el temps que li queda de vida al personatge principal de l'obra.
0: Ah, colló!
2: Vale? Llavors li acaben de comunicar amb ell, que és el Quim Masferrer com a tal, que li queden 90 minuts de vida i a la pantalla del teatre de tant en tant va apareixent un compte enrere. Sí. Això va bé també perquè vas sabent quan queda d'obra. Vale? O sigui, vas sabent quan s'acaba.
0: Sí, sí, sí.
2: I representa que està a l'hospital, ell comença amb una cadira de rodes, en un hospital amb un pijama, i li donen aquesta hora i mitja i simplement ha d'aprofitar aquesta hora i mitja i ha de decidir com l'aprofita.
0: Yeah.
2: I ell, això t'ho pots prendre de moltes maneres. Jo crec que tota la gent que estàvem allà pensàvem de dir, hòstia, què faria jo?
0: Clar.
2: Saps? Perquè tu penses de veritat una mica què has de fer, que en una hora i mitja no tens temps de res, però tens temps de coses, no saps gaire què. I ell decideix repassar una mica tot allò que ha viscut i no s'ho pren d'una manera victimista, sinó com tot el contrari, de una mica saltar-se totes les normes, moltes bromes de, bueno, convido tota la sala a una copa i ja passaré a pagar demà, una cosa d'aquesta, un riure
0: fàcil. Humor una mica negre i
2: sí,
0: tal.
2: Sí, sí,
0: molt
2: sí.
0: Bé.
2: Llavors és una hora i mitja d'assumir el final definitiu.
0: Clar.
2: Els 10 primers minuts, i us aviso, aguanteu perquè us pensareu que és una merda. Però no.
0: Què vol dir això?
2: Perquè es passa com 10 minuts, un quart d'hora sense fer res. I ell ja ho juga, eh? D'estar allà amb cadira de rodes... Bueno, què heu vingut a fer? Una mica. Després ja passen coses...
0: Però parla amb el públic.
2: Sí,
0: o...
2: sí. Ah. Però, bueno, el públic no respon, eh? És una quarta de paret d'aquelles...
0: Vale, vale.
2: Que...
0: No, ho dic perquè normalment acostumats als espectacles o monòlegs
2: sí.
0: del Masferrer,
2: doncs...
0: que és això de la bona gent
2: sí.
0: i, a més, el foraster,
2: sí.
0: ell bàsicament el que fa és parlar amb el
2: sí.
0: públic.
2: Sí, doncs oblideu-vos d'això. O sigui, no té res a veure ni amb el bona gent aquest, ni amb el foraster, ni aquest format. És independent. O sigui, és un monòleg que podria haver fet una altra persona que no ho fes el Quim Masferrer. I a mi em va agradar. O sigui, durant l'obra vaig estar decidint si m'agradava o no i vaig decidir que sí.
0: Que sí, que et va agradar.
2: Sí, sí.
0: Però una pregunta. Si durant l'obra, Najet, tu has d'estar decidint si t'agrada o si no t'agrada...
2: Perquè
0: Val, després decideixes que sí, però vols dir que no ho sabries ja, si realment t'agradés.
2: No, em va costar decidir al principi, perquè és això, costa una mica d'arrencar, però ja forma part del monòleg, saps, que costa d'arrencar.
0: La meva pregunta és, si el Masferrer veu això... O sigui, si tu m'estàs dient, aguanteu els primers 15 minuts...
2: No, sí, perquè...
0: És com Masferrer, canvia els 15 minuts. Que...
2: Però ell ja ho juga, de dir, bueno, suposo que ara... Com que és una persona així que està a punt de morir, de, bueno, suposo que voldreu marxar perquè ara... fa
0: ja,
2: una
0: ja,
2: baixona,
0: ja.
2: No? Que us diguin que ara m'he de morir. O sigui,
0: ja
2: ho juga,
0: val.
2: Però després ja passen coses. Hi ha com un parell de gags que em van agradar molt, jo crec que tothom són els que més destaca, perquè hi ha una intenció molt reivindicativa també, i molt val. Política darrere aquest monòleg.
0: Ah.
2: Té una conversa amb Déu, el qüestiona una mica, està ben muntat això. I també hi ha un gag que també crec que li va agradar molt a tothom, que directament diu, vale, no em queda res a perdre, i es caga una mica en tot.
0: En tot. El rajòmetre, fa rajòmetre.
2: Madrid, la Caixa, diverses coses.
0: Lògicament.
2: Que llavors va tenir converses amb aquests grans ens, i llavors doncs, tothom coses que tothom li fan enfadar. Sí que és veritat que veus el Quim Masferrer una estona amb calçotets. No sé si això és un bon reclam o no.
0: Literal, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Val.
2: Sí, sí.
0: No sé si és un bon reclam o no.
2: Però bueno, em va agradar, o sigui, aneu-lo a veure perquè està bé i a mi m'ha agradat molt veure el Quim Masferrer en un altre registre, més enllà de sou molt bona gent i
0: sí,
2: aquest riure estontos.
0: Sí, perquè sempre... Ah, una mica és això.
2: Sí, tieteja de tant en tant, però no l'hora i mitja.
0: És que el Masferrer una mica, clar, però això és pel foraster, perquè els monòlegs
2: clar.
0: Del foraster, les bromes són tan blanques, tan...
2: Sí.
0: Que a mi, que jo el foraster
2: ens
0: és un
2: funciona.
0: A mi m'agrada, o sigui, a mi m'agrada el foraster, de debò que és un programa que m'agrada. perquè m'agrada
2: sí,
0: veure
2: sí,
0: la gent del poble i tal, i fins i tot els el monòleg, en teoria no, no el suporto gaire, també t'hi acabes quedant sí. i dius, hosti, fins i tot sí. no sé, et quedes perplexa.
2: Ell, com a foraster, jo crec que té una fórmula d'ABC i d'aquí no sortim i ja t'ho esperes i t'agrada perquè ja saps què passarà. I si t'agrada això, doncs sempre passa el mateix. Però aquí, doncs, m'ha agradat
0: és
2: veure
0: diferent.
2: un altre registre i està bé. O sigui, no deixa de ser el Quim Esferrer. Així que us el recomano, el teniu al Teatre Borràs fins al 18 d'octubre.
0: Doncs va, ja ho sabeu.
3: Estàs escoltant El matí la mare que el va parir de Flashback. Tan eficaç com la cafeïna, però sense l'efecte laxant. Amb Carles Pérez.

0: Mas i Duos Harry Styles de Flashback.
1: Al matí. I la mare que el va parir. Música i humor per treure't del llet.

0: ja està, sí senyor, bye, bye, calor. Ja està, sí senyor, bye, bye, calor.
1: Al matí, la mare que el va parir de...
2: Flashback.
1: Els números 1 despertant Catalunya.
2: Flashback.
1: Escolta'ns cada dia quan es fa de dia.
3: Si l'any té 365 dies, d'aquests, fem el programa uns 250 tirant llarg.
4: Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al matí, la mare que el va parir.
3: I si cada programa truquem uns 15 oients, això suma, si fa no fa, uns 3.750 oients l'any. De dilluns a divendres, de 6 a 12.
4: Bon dia, Abril.
5: Hola,
4: Àngels. Aritz, bon dia.
6: Hola.
7: Bon dia.
1: A Flashback, el matí, la mare que el va parir. El despertador oficial de Catalunya.
3: Flashback.
8: Bon dia, us parla Quim Barceló. El nou Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial d'Andorra la Vella ha de garantir la protecció íntegra del Parc Central. El document ja està enllestit i està previst que s'exposi públicament a finals d'aquest mes. El plantejament preserva la totalitat de l'espai verd actual i estableix que, quan es desenvolupi el pla parcial de la zona, el parc passi a ser de titularitat comunal. El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, remarcava que una de les prioritats durant l'elaboració del POP ha estat evitar que el futur desenvolupament urbanístic pugui comprometre aquest espai. A govern, les pensions més baixes experimentaran l'any vinent un increment superior al de les prestacions que se situïn per damunt del salari mínim. Concretament, la pujada serà el doble. En canvi, les pensions més elevades tindran increments inferiors o podran quedar congelades. El sistema ha de tornar a aplicar un model esglaonat, com el d'anys anteriors, i vol incorporar una fórmula destinada a evitar desequilibris entre els assegurats que es trobin prop dels límits establerts entre els diferents trams. Entrem a diferents balanços d'aquest cap de setmana, entre altres, evidentment, destacar l'Andorra Taste, organitzat per Andorra Turisme, tancava ahir l'edició d'enguany amb una elevada resposta de públic, especialment durant les jornades populars a Escaldes-Engordany, amb aquest esdeveniment organitzat, com dèiem, per Andorra Turisme. Aquesta edició ha dedicat una atenció especial a la cuina francesa. I la setmana de la Casa de l'Isard arriba al final amb una valoració molt positiva per part de la Federació Andorrana de Caça i Pesca. El president de l'entitat, Josep Maria Cabanes, destacava l'elevada presència d'isards observada durant aquests dies i la participació dels joves. La federació també constata un canvi entre els caçadors que cada vegada donarien menys importància a aconseguir una captura i valoraria més l'experiència de compartir una setmana a la muntanya. Ahir es celebrava la 13a travessa solidària transfronterera, un quilòmetre, una vida. Va reunir ahir diumenge 260 participants en les tres modalitats de la prova. La iniciativa tornava a connectar la Seu d'Urgell amb Sant Julià de Lòria a través d'aquesta jornada centrada en l'esport i la solidaritat. Aquesta casa Flaix Andorra vam ser emissora oficial i fent també la presentació i ambientació a la jornada. I sense deixar Sant Julià de Lòria, ja avancem que aquest proper cap de setmana s'hi celebrarà la 23a edició de la Vila Medieval. Enguany se celebrarà sota el lema Un món de fantasia. Els carrers i places del centre de la parròquia acolliran una cinquantena de parades, a més espectacles de música, tallers i propostes destinades a totes les famílies. Diferents entitats culturals de la parròquia també participaran a la programació. I atenció, diumenge, a 11:45 del migdia, la Vila Medieval inclourà a la plaça de la Germandat la commemoració del Dia Mundial del Turisme organitzada per l'Escal Club d'Andorra.
9: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
10: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.
1: Flashback.
2: Flashback.
11: Flashback.
2: Flashback.
11: Flashback.
2: Flashback.
11: Flashback.
1: Escoltes Flashback Andorra al 96.0.

0: Vinga, va, guitarres a dojo en aquesta cançó de Ginestà i Nil Moliner, que es diu Amb qui estaràs. Sonant des del matí, la mare que el va parir en aquest dilluns, dia 21 de setembre del 2026. Avui, amigues i amics, hagués fet... 64 anys ja, Carla Sabater. Avui hagués estat el dia del seu aniversari. 64, imagineu.
1: Oh, seria guapo igual.
0: Sí, és sí, veritat.
1: Ja t'ho dic ara.
0: Pues el que té, és com Freddie Mercury, no me'l sé imaginar de gran, jo. Això
1: no.
0: És que és molt curiós.
1: No. Curiós.
0: Van quedar allà, van morir en una edat molt joves.
1: El prime.
0: I van morir el seu prime. Sí. I el que està bé també de... Home, no està bé morir. No. Però...
2: Al principi...
3: Està bé morir, no. Guapo.
0: No, però està...
1: No ho recomanem.
0: No, però no. Els mites és que es queden congelats, sí, com a mites.
1: Hi ha un moment que ja, bueno, ja un moment que ja ho has fet, això.
0: Ja.
1: I
0: no
1: que després
0: ve
1: de saber com seria avui Carla Sabater.
0: Sí, no sé.
1: Com d'aliança, una cosa d'aquestes com molt bèstia, com molt...
3: Ja, potser ja està.
1: O hagués tingut escàndols d'aquests varios,
0: bueno,
1: de tot arreu.
0: Bueno, per què no? Sí. Vés a saber, vés a saber.
1: O viure a Andorra. Bueno, és que igual...
4: Molta Catalunya i molta...
3: Bueno, escolta,
4: anem a fer número 1.
0: Per tant, mira, escolta, nosaltres tenim la imatge que tenim, es va quedar allà.
1: Clar,
0: sí, senyor. També avui, altres efemèrides, avui hi ha molta gent morta, també us ho dic. Avui hagués fet anys...
5: Mireu com fa, mireu com fa...
0: Núria Feliu!
5: Barcelona.
0: N'hagués fet 85.
1: La vam entrevistar,
0: Vam tenir l'honor de convidar, com que també nosaltres portem ja més anys que tot, vam tenir l'honor de que fos el matí la mare que el va parir, la Núria Feliu, i la veritat és que és una, va ser una entrevista extraordinària.
1: Bueno, o sigui, perquè va fer aquesta cançó com remix.
0: Exacte.
1: Deia, en deia un trencapistes.
4: Deia que era un trencapistes.
1: Exacte. Per tant, teníem l'excusa per portar-la.
0: Se'n recordeu molt.
1: De fet, potser li falta pompo, això, però vaja, que està bé,
3: No, mira, falta res.
0: Té rotllo.
5: Que acaben de guiar, fer punyetes, mireu com ve. Mireu com van els nuvis que han fet Pasqua abans del ram.
1: Oi, dels...

0: Feliu, feliu.
1: Mira, David, perquè els joves ja estan a una altra cosa, que si no, això ho hauríem d'estar punxant de manera obligada a totes les discoteques de Catalunya.
0: Estic d'acord, està ben produït això. Quan hi ha una bona producció, tu i jo ho veiem, això.
1: Ara, ara.
0: Sí. Perquè anem una mica més enllà.
1: Ara, ara. Avui, a més a més...
0: Mort.
1: També és aniversari de... Liam Gallagher, avui en fa 54.
2: Aquest quin és, el Borde o el Pitxer?
3: Mira, mai ho sé.
1: Ni idea. Crec que un és Borde i l'altre encara és més Borde.
3: L'altre és més Borde.
1: No sé.
3: Crec que aquest és el més problemàtic. Crec.
1: El Liam.
3: El Liam.
1: Ja, ja té nom de
3: Liam. El nom de Liam té.
2: El que es va drogar molt als 14 anys i ja va quedar així, no?
3: Bueno, on serà que l'altre també.
1: Bueno. Avui també és aniversari de Jason Derulo, en fa 37, i avui fa 36 anys al Palau Sant Jordi. Es va inaugurar el Palau Sant Jordi, avui fa 36 anys, del dia com avui de l'any 1990.
3: Això, va.
1: Què ens expliques, Naixet, avui?
4: Mira, per què tirem arròs als nuvis quan surten de casar-se? Perquè fa molts caps de setmana que tothom es casa, aquest cap de setmana tothom s'ha casat també. Per què els hi tirem arròs? És un ritual que ve de l'antiga Xina. Primer de tot es tiraven cereals, blat, sobretot. Ah. I les núvies, de fet, portaven espigues de blat als cabells. Ah. I aquests cereals representaven la fertilitat, és a dir, el sembrar, i se'ls desitjava als nuvis prosperitat i descendència. Clar. Directament de
3: fills.
4: Desitjo que tinguis fills. Sí.
3: Okay.
4: I més endavant es va començar a tirar arròs, perquè l'arròs era un aliment molt important i sobretot perquè n'hi havia molt. Llavors es desitjava una vida plena. I avui en dia moltes parelles doncs, ho substitueixen doncs, aquest arròs per pètals, hi ha gent molt hortera que tira confeti, bombolles de sabó, ara es fa...
3: Ah, confeti?
1: Bueno, com si els pètals no fossin horteres.
4: No tant com el confeti o les bombolles, eh?
1: Home, no, confeti, confeti vale, és hortera, però el pètal...
2: Jo veig hortero tot.
1: Jo també.
2: La boda en si.
1: O sigui, jo l'arròs és el menys hortera que veig de tot això, eh?
3: Tradició,
4: arròs, pètals, bombolles, confeti. Jo ho ordenaria així.
1: Sí, jo l'arròs encara, mira, ho veig com original fins i tot.
3: I les bombolles com són? O sigui, bombolles. Ja sé com són com les
1: bombolles. Ah, de tirar bombolles...
4: Però... Sí, bueno, com és com ridícul, no?, aquell moment de bufar.
3: Sí, no?
4: Sí, no ho sé.
3: Perquè no acaba de sortir bé.
2: És després del moment arròs, fer un moment recollidor. És a dir, que totes les persones que han tirat arròs agafin una escombreta i...
3: Això sí, perquè...
1: És que allò qui ho recull? Perquè allò, en un casament a una església, per exemple, a les portes de l'església, qui ho recull?
4: Els coloms, després.
3: Sí.
1: Els coloms es foten arròs?
0: El cru? El mossèn no, eh? Ja t'ho dic jo.
1: Ja l'anava a dir, el mossèn...
0: No.
1: Crec que no recull allò.
0: Però més que res, perquè tinc potser una altra boda al poble del costat, o un casament, o he quedat amb el Brian a la rectoria, o el que sigui.
1: Home, clar, per acabar d'omplir el vi de missa.
0: Per repassar els versets, els versicles i tot plegat.
1: Tot plegat.
0: No tinc els riures.
1: Doncs ja sabeu per què es tira arròs.
0: El mossèn no para de treballar.
1: No. Que al final dels casaments. Són les 7:10. Bon dia.
5: Al matí, la mare que el va parir.

0: tenir-te aquí. Aquí teniu aquesta cançó de Catarres que es diu Diumenge sense drama i que és una cançó que narra, però a la inversa, el diumenge de la Naget Oulet de que va passar ahir. Hola, Naget, què tal? Bon dia de nou.
1: Hola, molt bon dia.
0: A veure, tu mateixa pots narrar el que et va passar ahir perquè és que és molt fort.
1: Ahir vaig fer un dinar xulíssim, vale? Vaig fer una pasta amb un acompanyament que són uns xerris amb un formatge. I aquests xerris amb el formatge els vaig fer al forn.
0: Vale. Com s'ha de fer.
1: Com s'ha de fer.
0: Sí. Jo també l'he vist aquesta recepta, que és el formatge aquest grec feta.
1: Feta. Sí,
0: sí, sí. És espectacular. Sí, aquesta recepta, increïble. Boníssima.
1: I està com molt de moda, això.
2: Les curraves, està una estona.
1: Sí, sí, sí.
2: Oh, això ho feies pels teus companys de pis? O
1: per... No, per la meva amiga Marsuí.
0: Molt bé.
1: Sí,
0: molt bé.
1: Sí. Molt bé. Que li vaig fer el dinar després de treballar. Llavors, de quan vaig treure jo la safata dels xerris amb el formatge, sí, la vaig deixar sobre el marbre,
0: vale,
1: i això s'ha de barrejar. Agafo sí, els utensilis i ho barrejo perquè quedi tot com una salsa, oi?
3: Per fer les croquetes.
1: En aquest moment...
0: No, croquetes no.
1: No, no,
0: estava
1: fent una pasta.
0: Estava fent una pasta amb tomàquet cherry i amb formatge feta.
3: És que tenim croquetes de tomàquet cherry i de pasta.
1: Però això no era.
4: De tot, de tot.
1: Llavors, en el moment que vaig començar a barrejar, és quan va passar la tragèdia, que és que un d'aquests tomàquets cherry va explotar.
3: Dios mío, no, Dios mío.
1: Va explotar i em va esquitxar, em va atacar i tacar, i em va anar directament a la panxa perquè jo portava un top, per tant...
0: Tot... Et va atacar i et va atacar.
1: Exacte, portar part de la panxa descoberta.
4: Però que no quina onda mental, tots.
1: No.
0: És que aquests joves d'avui dia van amb top per casa.
1: Absolutament desbullats.
4: Per favor.
1: I llavors em vaig cremar molt, em vaig espantar,
3: coronel,
1: i em va començar a sortir, em va començar a caure la pell d'un tros de la panxa. I doncs hi tinc una cremada important. Vaig fer allò de buscar-ho el xat, que no s'ha de fer, i em va dir, tens una cremada de segon grau.
2: Hòstia.
1: Més endavant a la tarda em van sortir dues butllofes, una de les quals me la vaig petar.
4: Molt bé.
1: I...
4: Ho recomanen segur.
1: I ara hi porto un apòsit.
4: Molt bé.
2: Perquè és allò de que les cremades fan mal, fan més mal després,
1: sí, sí,
2: que,
1: sí,
2: que en
1: sí,
2: el moment.
1: Sí.
0: Perquè anar al metge no hi has anat.
1: Era diumenge...
0: Clar.
1: Però és que a mi em fa vergonya anar al metge, perquè porto molts dies anar al metge perquè em vaig fer mal als genolls per també una caiguda. Llavors ja em reconeixen. I jo no vull ser la que reconeixen.
2: I si vigilem...
3: A veure, ja m'has puesto una vacuna.
0: A veure, doctor.
3: Sí, esto lo mejor es en la zona de la quemadura,
0: sí,
3: poner una AstraZeneca.
0: Claro,
3: sí,
0: de las que te sobran.
3: De las que me sobran.
0: Clar que sí.
4: Punxar una cremada no ha de fer gens de mal.
1: No,
3: no, però jo me ahorro una vacuna que tengo a punto de caducar.
0: Vale, jo sí. Us preguntem avui quin accident heu tingut a la cuina. Ens ho podeu ja respondre a través de WhatsApp. Quin accident heu tingut a la cuina? 628-414-029. 628-414-029.
4: I mira, i us diré que la Naget no va malament, perquè al voltant del 40% dels accidents domèstics es produeixen a la cuina.
0: Clar.
4: Això són dades de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut del Treball.
0: Molt bé.
4: I després hi ha el dormitori i el menjador amb un 20% dels accidents.
0: Molt lluny,
4: Molt lluny.
0: Molt lluny,
4: molt lluny a la cuina. Sí, sí. I diuen això, que preparant el menjar és quan passa la majoria, i especialment, com és el cas de la Naget, també amb els nens petits. És
0: clar, clar.
2: I el tema forn, a mi em fa por quan he de treure alguna cosa del forn.
0: Home, però sí, clar, però hi ha uns estris
4: per
0: fer-ho.
4: A mi em fa
1: por.
2: Sí, però
0: el
2: drap, penso, només que un petit tros de dit, sí, surti fort del drap, allò, sí, és l'infern. O sigui,
0: no, totalment, i a més deixes la safata, acte reflex, i a terra.
4: Doncs... Bueno, jo el que tinc és aguante. Jo puc arribar a treure-ho amb les mans.
1: Ai, Marc, per favor.
0: Què estàs dient?
4: Sí, sí, sí.
0: Home, va.
4: No, si està a 220 la pizza, no la trobarem les mans. Però si allò està una mica...
1: Aguantes,
0: eh? Però com vols treure alguna cosa del forn amb les mans?
4: Però no he acabat de fer. Però allò que encara està molt calent...
0: Marc, però tio, que és una placa de ferro.
4: Es pot.
1: I després a mi m'ataca un tomàquet xerri,
0: No es pot.
4: No, però quines mans estan perfectes.
2: Però que et dutxes amb oli roent.
4: Em dutxo amb aigua bastant calenta.
0: Té un callo.
2: Ets d'aquests?
0: Anem als missatges, va. A veure què diu la gent.
5: Bon dia, soc la Lídia. I jo, quan era petita, va sortir a la Superpop per fer uns ous quadrats.
4: Ai, ous quadrats.
5: Es va posar allà.
0: La Superpop.
5: I, bueno, quan vas treure a l'aigua...
4: Molt bé.
5: Se'm va caure tota l'aigua a sobre. Menys mal que no em vaig cremar molt.
4: Hòstia.
5: Vinga, bon dilluns.
0: A mi m'agrada molt.
5: I que aneu a la P7. Paciència, que hi ha un accident.
0: Vaja, m'agrada molt això de la Superpop.
4: Sí, sí.
0: Deien de fer ous ferrats quadrats.
4: Quadrats,
2: sí, sí. I ella va pensar, això ho he de fer.
0: Exactament.
4: Com de bons han de ser. Sí,
0: exactament. Sí. Aneu-nos dient, quin accident heu patit a la cuina? 628-414-029. Va, ara us llegim.
6: Hola a todos, soy Aitana.

0: superestrella Aitana, que per cert hi feia concert a Bilbao, on Aitana va pujar la seva mare a ballar a l'escenari. Vull dir que, escolta...
1: I va ser l'últim concert que fa l'estat espanyol, d'aquesta gira del Quarto Azul.
0: Perfecte.
1: Ja se'n va cap a un altre lloc.
0: Això em recorda a Fermín, quan va jugar contra el Sevilla,
1: sí,
0: que després del partit, que el Barça va guanyar, Fermín va anar a la graderia on hi havia la seva àvia,
1: sí,
0: i va anar a fer-li un petó. Bueno, de fet, la seva àvia li va fer allò de les iaies, fantàstic, que és de fer molts petons al cap. En sí, aquest cas, ai, va agafar el cap de Fermín, la iaia, i li va començar a fer molts petons, i Fermín li va dir als de seguretat, déjenle pasar, que es mi abuela, i està allà a la graderia del Pizjuán.
1: Però tápate, que vas sudado y te vas a resfriar ahora.
0: Exacte, una mica.
2: Estoy viendo fotos de Plex, me gusta mucho Plex.
0: De Plex, ahora Plex y Aitana,
2: Bueno, claro, hablabas de Aitana antes.
0: Sí, però con su madre, no con Plex.
1: Sí, però...
2: Sí, jo prefero Plex.
0: Perquè va pujar el Plex a un altre concert.
1: Bueno, és que ha sigut l'aniversari del Plex i l'Aitana el que ha fet és escriure un post a Instagram bonic, que ell es mirava els vídeos seus i que ara és el seu home. I tot
0: Per això va penjar una rista de fotos ahir.
2: La foto que estoy viendo, porque estoy viendo el pectoral de Plex, es un pectoral...
3: Ha fet 24 anys,
0: Mare de Déu. Però si podia ser el teu...
3: Si és un iogurín.
0: Nebot.
2: Què dius? Bueno. Si solo nos llevamos dos años.
0: Anem a la... Sí. Anem als missatges, que hi ha molta gent que ens està dient quin accident li ha passat a la cuina. A veure, vinga.
4: Bon dia, Flashback. Doncs jo també, quan era petita, uns 10 anys crec que tenia, vaig tenir la fantàstica idea de posar un bol de vidre al foc per fer-me un esmorzar.
0: Al fogón?
4: Bueno, vaig tenir la gran sort que quan papa... O sigui, jo estava tancant la porta i vaig sentir... Buah! I, bueno, evidentment, es va trencar tot el bol de vidre, tots els vidres per la cuina i, bueno, gràcies a Déu que no em va enganxar, perquè no sé jo on estaria avui.
0: Clar, imagina. O sigui, els fogons directament.
5: Sí, sí.
0: Fantàstic, fantàstic.
5: Però el vidre no s'hauria de posar vermell i poder-lo bufar?
1: Exacte, m'ho deixar una mica.
5: Poder fer un cavallet de part.
0: Estaria bé.
1: Amb les mans,
0: Estaria bé.
5: Ja us hem de prendre el tipus de vidre.
1: Sí, espero que sí.
0: A veure què més diu la gent.
6: Hola, bon dia.
0: Hola.
6: Doncs jo explicaré el cas de la meva amiga i veïna, Yolanda, que estava tallant patates amb la mandolina i a part de la patata es va dur un trosset de ditet de lo que és la yema, digamos. O sigui que imagineu quina angúnia fa només de pensar-ho.
0: Hosti, doncs sí que fa angúnia, amb el pelador aquell de patates.
5: Però si això ho fas amb tots els dits, pots robar el que vulguis.
0: Això
1: és veritat.
7: Hola, aquí a Flashback, soc la Marta. Doncs bé, a mi una vegada el meu marit estava de viatge, estava sola amb els nens.
0: Fem una cosa, és que no s'entén de res aquest missatge. Li demanarem a l'oient que el torni a gravar, perquè a veure si millorem l'àudio. Fora del reactor. Exactament.
1: Encara és viva.
0: Quin accident us ha passat a la cuina? 628-414-029.

0: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
1: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de Centralització de Trànsit.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Flashback Andorra. Només èxits.
4: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
5: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
4: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
6: Les millors braves d'Andorra?
7: No vagis al Barra Mars.
6: Un bon bacallà al pil-pil.
7: No el demanis al Barra Mars.
6: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
7: Oblida tant del Barra Mars.
6: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
8: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
6: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
3: Ràdio Flashback. Andorra 96.0.
9: Radio Flashback.

0: ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
0: Una cosa és llevar-se i l'altra despertar-se. Al matí la mare que el va parir. El despertador de Catalunya. Amb Carles Pérez. Flashback.
2: Bon dia, són 8:15. L'extrema dreta ha tornat a guanyar unes eleccions regionals a Alemanya. Aquest cop, Alternativa per Alemanya s'ha imposat a l'estat federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, però tindran difícil governar pel cordó sanitari de la resta de partits. A Berlín també han gairebé duplicat els seus vots, però la victòria ha estat per a l'esquerra, Die Linke, que ha guanyat amb la promesa de baixar el preu dels lloguers a la capital. I Carles Puigdemont ha assegurat que quan pugui tornar a Catalunya té previst recórrer tot el territori per veure quin és, ha dit, el batec del país i que un cop ho hagi fet decidirà que és el millor de cara al seu futur polític. A l'entrevista, Puigdemont també ha carregat contra Pedro Sánchez i contra la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi de Ceuta. Els esports. El Real Madrid ha caigut al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid per 2-1. Mourinho ha carregat contra l'actuació arbitral i ha criticat el comitè en roda de premsa. Ara, el Barça és líder amb 6 punts de marge sobre els blancs. I en bàsquet, 18 anys després, la penya ha tornat a celebrar un títol gràcies a la seva victòria contra el Barça a la final de la Supercopa ACB.
0: Especial informatiu.
2: La Generalitat ha publicat una nova convocatòria de 300 places per al cos de bombers. Les sol·licituds es poden presentar fins al 29 de setembre. La convocatòria inclou un procés selectiu per accedir al cos i una guia orientativa amb els continguts del temari. La campanya vol posar en valor la feina i el treball en equip, la cooperació i la resposta davant d'emergències cada vegada més diverses i complexes. La informació sobre les convocatòries i els requisits es pot consultar al portal web de Bombers de la Generalitat. D'altra banda, aquest setembre s'ha obert el període d'inscripció als cursos de català del Consorci per la Normalització Lingüística amb gairebé 2.000 cursos i prop de 50.000 places des del nivell inicial fins al superior. Avui és l'últim dia per fer les inscripcions segons el nivell i el torn d'accés. També s'ofereixen cursos per a persones que busquen feina i un programa de català per a joves que viuen a l'estranger.
3: Gràcies, Paula.
4: El matí i la mare que el va parir.
5: Prevenció.
6: Perdó, Mònica, los delincuentes que entraron a su casa a las 7 de la tarde, usted tenía la reja cerrada.
0: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir.

0: Bruno Mars i On My Soul sonant a Ràdio Flashback al matí. La mare que el va parir. Bon dia a tothom i gràcies per escoltar-nos en aquest dilluns 21 de setembre, a un parell de dies ja per acabar l'estiu i començar la tardor. Això ho farem dimecres. Avui us preguntem, com que el Najet vas marcada...
1: Vaig marcada.
0: Va explotar un xerri...
1: Un forat, ara.
0: A la panxa. Vas marcado a fuego, com aquell programa a la tele. Marcado a fuego. Doncs us preguntem quin accident heu tingut a la cuina. 628-414-029.
2: Bon dia, Flashback. Doncs res, un bon dia de Nadal. Vaig decidir fer-me un entrepà de fuet i mentre tallava el fuet em va caure el ganivet de tallar cebes a la taula i directe al dit gordo del peu. Així que res, vam passar el dia de Nadal a l'hospital on estem.
0: Bueno, però això és molt mala sort, pues perquè, que... a veure...
1: I m'ha enviat una foto envenat amb el dit gros ple de sang.
0: Hòstia.
3: Ah, sí, és que... cau a ganivet i cau també que es queda clavat
1: al dit. I el ganivet de la ceba.
3: Sí, sí, sí.
1: Que no és qualsevol.
0: Però veure el ganivet, la part que pesa més és la del mànec. Per tant, en teoria, si la gravetat actués bé, hauria de caure primer... Hauria de girar-se i...
4: Hi ha un conflicte de lleis. La llei de la gravetat i la llei de Murphy.
3: Clar, clar.
4: Les dues competeixen aquí.
3: Comença a rodar el ganivet.
4: I no sap. I acaba...
0: O sigui, sembla que no, però... És difícil que s'atrevi un ganivet.
1: És molta punteria.
3: Però no pot ser també que ell intentés aturar-lo amb el peu?
0: Ja pot ser.
3: Això et surt instintiu. Cau algo i fas amb el peu i
4: xaca. Això no ho ha dit, però ja podria ser.
3: A mi em passaria això.
4: És una guillotina, això, si cau davant del...
0: Hòstia, quin mal, per favor. Però què més diu la gent?
5: Bon dia, Flashback.

0: A mi em va passar això, però no calia olla a pressió. Jo us ho he explicat més d'una vegada. Un cop se'm va acudir... Hi havia un pot de gaspatxo que tenia la nevera,
1: sí,
0: que ja feia massa dies que estava a la nevera. Llavors vaig decidir llançar-lo. Però per llançar-lo, en lloc de llançar el pot directament a les escombraries, vaig així buidar-lo al vàter.
1: Ben fet.
0: Buidar-lo i després llançar l'envàs. Molt bé. Doncs quan vaig ser al vàter i vaig obrir el pot, la tapa em va sortir disparada, però disparadíssima. Sort que, no hi que la cara la vaig apartar, perquè va sortir disparada contra el sostre i se'm va quedar un estucat de gaspatxo per tot el vàter. Gaspatxo, perquè el gas de la fermentació de totes les verdures i tot el de gaspatxo va fer una mena de bomba.
1: I ara netegeu, eh?
0: Vull dir, sí, sí.
1: És que clar.
0: O sigui, aneu en compte amb temes de gaspatxo. Que no estigui molt de temps
1: però
0: a la nevera.
1: Però tu exteriorment el veies normal, no?
0: Sí, sí.
1: No, no hi havia cap avís.
0: Era un pot normal, però va quedar una hòstia al gaspatxo. Que dic, hòstia, noi, vaig flipar. Sí, sí. Què més diu la gent?
2: Bon dia, Ràdio Flashback. A mi un incident que vaig tindre un cop a la cuina va ser que, bueno, jo tenia un bar-restaurant, estava a la cuina, estava embarassada de més de 8 mesos, i per lo que tenia una panxa considerable.
0: Clar.
2: I, bueno, em tocava emplatar un plat que es trobava a la part interna dels fogons, per la qual cosa em vaig haver d'abocar sobre de la cuina i la meva panxa va entrar, diguéssim, dintre del que és la cuina i se'm va cremar tot el davantal i la bata sense més. Vaig tindre molta sort del meu company de feina que va reaccionar ràpidament en apagar el foc i gràcies a Déu no va passar res. Vinga, que tingueu un bon dia.
0: També 8 mesos treballant al bar.
3: Potser.
1: Clar. Sonava a mil maneres de morir. Sí. Com a anècdota.
0: Una miqueta sí, una miqueta sí. Va, anem amb un últim missatge, vinga. Ah, perdona, posa. Tornem a posar, sí.
4: Bon dia, Radio Flashback. Doncs jo, a la cuina, em va passar un dia un desastre. I és que volia fer el típic ou de xocolata, ¿vale?
1: Sí.
4: Com de Pasqua. Total, que vaig agafar un globus, vaig tirar xocolata desfeta per sobre el globus. Però clar, el tema és que ha d'estar a una temperatura idònia perquè estigui la xocolata desfeta, però no suficientment calenta com perquè el globus exploti. Total, que vaig tirar la xocolata a sobre el globo i patapam. Va fotre una esquitxa de tota la cuina de xocolata. Bueno, un desastre. Va ser molt graciós i, per sort, no em vaig fer mal. Però déu-n'hi-do.
0: És que moltes vegades, quan fem això, perquè jo també he fet mil històries...
1: No penses en aquell moment.
0: Exacte. Dius, per què va abans...
1: Vas a fer-ho.
0: Exacte, no penses abans.
1: Bueno, hi ha el paio que surt a TikTok, que fa unes escultures de xocolata.
0: De xocolata, l'he vist, l'he vist.
1: Com es diu el tio aquell?
0: Hòstia, no sé com es diu, però fa de tot, eh?
1: Li surt tot bé.
0: Li surt tot perfecte. I dius, jo també ho puc... Això és molt fàcil.
1: Que per ell, el globo, allò és el mínim.
0: Exacte, exacte.
1: Ja fa un drac que flipes.
0: Són 2:15 de 8 del matí. Neixet, jo t'ho aniria al metge, per la cremadeta que
3: tens.
0: Un altre cop. No passarà res. Bueno, en fi, merci a tots els que m'han enviat missatges. Sí,
5: al matí, la mare que el va parir. Andorra. 96.0.
6: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
7: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
6: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
7: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
6: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
8: Quan sona el despertador... Em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
5: Andorra, 96.0. Flashback. Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
6: Si sona Flaixa.

0: És un èxit.
1: Al matí, la mare que el va parir.
2: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
1: Feedback.
3: Hola, Flashback.
4: Hola, què tal?
1: Backstage.
5: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
1: La llista.
2: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
1: El vermut de Llucia Ferrer.
2: Toca fer el vermut a Flashback.
1: Va de Barça.
2: Gol!
1: I el tardeu de Flashback.
2: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
1: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback. Si sona Flashback, és un èxit.

0: Blinding Lights de Weekend al matí, la mare que el va parir. Bon dia, Marta.
1: Bon dia.
0: Bon dia i felicitats, eh?
1: Gràcies.
0: Mira, truquem de part del Ricard, que diu que està enamoradíssim de tu, que et felicita pels vostres 13 anys de casats, que diu que li ha passat volant i que, bàsicament, que això, que t'estima molt i que molts petons matineros, vale?
1: Molt bé.
0: Abraçada ben forta, Marta.
1: Moltes
0: que vagi,
1: gràcies.
0: Que vagi molt bé, que tinguis un gran dia. Adéu-siau. 7:45 del matí. Escolteu al matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Bon dia a tothom. De seguida parlem amb el Salva Fernández. De seguida repassem també el tema del Barça, que clar, que està on fire, i a més el Madrid ahir va perdre contra l'Atlético.
2: Que n'aprenguin.
0: Vull dir que, escolta, sí, hi ha moltes coses avui damunt de la taula, perquè és dilluns i han passat moltes coses al cap de setmana. Però abans, mira, de seguida, d'aquí 14 minuts, anem a l'informatiu de la Paula Montes, però abans us fem ara nosaltres un altre tipus d'informatiu, amb notícies reals. Són notícies reals, però amb un titular. Fem la notícia i titular.
3: Perquè sigui més atractiu.
0: Perquè sigui perquè més, si més atractiu, exactament.
3: El tipus d'interès del BCI baixa el...
0: No.
4: Clickbait, l'economia s'enfonsa.
0: Ara. Doncs això li hem titulat en groc. Vinga. Quan vulguis, Marc.
3: El porter del Barça, Joan Garcia, estarà 3 setmanes de baixa.
4: Joan Garcia ja està preparat per ser professor.
3: La IA podria liquidar la humanitat abans del final de la dècada.
4: Bones notícies, aviat s'acabarà com si fos ahir.
3: S'instal·laran 10.000 metres quadrats de plaques solars al Tibidabo.
4: El Tibidabo es posa cara al sol.
0: Per favor.
3: El preu de la benzina puja un 30%
0: calla,
3: des del juny.
4: Descobreix que t'ha crescut un 30% des del juny.
3: Aquesta cliques, eh?
4: Home, i tant.
3: Desmantellen una associació canàbica on s'amagaven 21 quilos de droga.
4: Sorpresa majúscula. No diries mai que han trobat en una associació canàbica on es fumaven porros.
3: Rosa Peral es gradua en dret a la presó.
4: Troben morts 17 professors a la facultat de dret.
3: No. La Unió Europea proposa limitar les xarxes socials als menors.
4: Risto Mejide ho té més difícil per trobar la seva propera nòvia.
3: Els Mossos tenen dades que apunten que la caiguda d'Isaac Andic hauria estat intencionada.
4: Rànquing dels milionaris catalans més odiats. Els Andic no cauen gaire bé.
3: No. L'Hospital del Pallars fa un tac a una vèrtebra de dinosaure de fa 70 milions d'anys.
4: Uau, vergonya. 70 milions d'anys d'espera per un tac a la sanitat pública.
3: I acabem amb aquesta. La productora de Ricard Ostrell va ingressar 5,8 milions d'euros per programes a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
4: Inseguretat, es disparen els atracaments dins de TV3.
0: Fins aquí els clickbaits del matí. La mare que el va parir en groc.
5: Flashback, escolta el despertador de Catalunya. 25 anys despertant el personal. Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.

0: aquí teniu segurament t'estimo amb els Amics de les Arts, amb aquesta cançó que sembla realment un musical, eh? I amb aquesta cançó que saludem al Salva Fernández, com cada dilluns a aquesta hora. Hola, Salva Fernández!
1: Bon dia!
0: Què tal?
2: Hola, hola! Hola.
0: Què, com bon estàs, Salva?
1: Estic molt bé, estic molt content.
0: Vale, així m'agrada. Per què estàs content?
1: Va, estic, a veure, content, naturalment, estic molt content pel futbol, això no podria ser d'una altra manera.
0: Sí, senyor.
1: Però també estic content perquè ja hem descobert la clau de la vida eterna.
0: Ah, sí?
3: Què dius, ara boig?
4: Molt bé.
1: Sí, sí, sí, sí. Ha sortit un estudi, del qual se'n parlarà els propers dies, que diu, bàsicament, quantes passes has de fer al dia per evitar la mort de forma prematura.
3: Ah, sí, ho he vist, això.
0: Molt bé.
3: Passes, eh?
1: Passes. Les passes, sí. Abans de res, m'agradaria fer d'advocat del diable, m'agradaria saber aquests estudis que fan centenars de milers de persones. Vosaltres coneixeu algú que hagi participat en un estudi d'aquests?
3: Mai.
0: Mai ningú, no.
1: Jo tampoc. O sigui, jo començo a pensar que això s'ho inventa la premsa per poder fer titulars.
4: Clar.
0: Potser sí.
1: Et diuen el nom d'una universitat d'allà als Estats Units que sembla la típica samarreta de l'Springfield, saps?
3: Sí?
1: University of San Francisco.
3: Sí.
1: I tires endavant, no?
3: Això ho paga les marques de sabates. Nike, Reebok, paguen...
1: Clar.
3: Ara direm que s'han de fer moltes passes.
0: Exactament.
1: Correcte.
3: Clar, això va així.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Atenció. Si feu entre 7.500 passes i 10.000, sembla ser que podreu evitar la mort prematura. D'acord?
0: Ah, eh? Jo no pregunto, si mai... això és normal? Pregunto, perquè jo no sé quantes passes faig al dia.
1: Lo normal és fer-ne 4.000.
0: Val.
3: Sí, sí.
0: Lo normal és 4.000.
1: O 4.000 o 5.000, a no ser doncs, que vagis amunt i avall perdut pel món, que també podria ser.
0: Bueno, clar, i si ets, perdona, si ets Mariano Rajoy, llavors això es multiplica.
1: No, res.
0: Llavors es multiplica. Sí, perquè
5: bueno, jo les hago un poco más de lo posible, y claro. Si es posible, más de lo posible en lo imposible.
3: Eh?
0: No, però vull dir que vostè anava caminant ràpid i, per tant, vostè feia moltes passes al llarg del dia.
5: Me gustaba hacerlo siempre que podía, lo hacía, sí. Y cuando no podía, también un poco más, si podía.
4: Bueno.
1: Correcte. Els que fan teletreball són 2.000 passes, d'acord? La mort està molt a prop, llavors, eh? Llavors, però jo volia dir una cosa.
0: Sí.
1: A veure, ens diuen... Per tenir una vida saludable, ens demanen 10.000 passes al dia, d'acord? Però també ens demanen 3 o 4 dies d'esport a la setmana.
3: Sí.
1: Però ens demanen que no ho facis pel matí sense haver menjat ni molt tard a la nit perquè no pots dormir.
3: Tal qual.
1: Ens demanen, heu de descansar 8 hores al dia. Però pobre de tu que el rellotge marqui de les 8 hores que 4 només han estat de qualitat.
0: Exacte.
3: Estàs mortíssim ja.
1: Et diuen, no miris les pantalles una hora abans d'anar a dormir. Impossible, perquè jo una hora abans de dormir no som a casa, perquè el bàsquet de les nenes acaba a les 9 de la nit.
3: Clar. Possible.
1: No mengis més d'un cop a la setmana carn vermella.
0: Sí.
1: Que això no sé si ho fan per salut o perquè no et pensis que ets burgesia, no?
3: Sí, perquè no pots pagar, bàsicament.
1: Correcte. Beu 2 litres d'aigua al dia. Menja 3 peces de fruit al dia i 2 hortalisses.
3: Mira.
1: Vitamina D. Pren el sol 15 minuts, però només perquè llavors t'has de posar crema solar.
3: Que se't crema la pell, clar.
1: Exacte. I tot això sense deixar de treballar 8 hores, recollir criatures, portar extraescolars, tornar, fer-los el sopar... Jo, què us diria? Jo us diria que si tot això és per viure més anys, jo no vull viure més anys.
3: No, viure així, no. És que estar bé de salut és com una feina en si mateix, no?
0: Totalment.
3: És una estrès.
1: I pagant,
0: sí, això no, sempre, que no falti.
3: Bueno,
0: sí,
3: però el Salva
0: Salva està formidable.
1: Bueno, sí, però perquè al final... Al final, jo he vist del cuento, això...
3: Que la Madi no treballa.
1: Això, al final,
4: clar, no,
3: vull dir que tu vas al gimnàs, hi ha una feina aquí.
0: I tant,
1: sí, menys. Però igualment ja et dic que no compleixo ni la meitat de
0: no,
1: tot això.
0: No, ni tu ni ningú. Salva, una abraçada. Gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Salva Fernández.
6: What's up, guys? This is Michelle.
7: Hey, this is Ultra Nate.
8: And this is
9: Flashback.

0: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
1: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
0: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
1: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
0: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITPA. T'hi esperem. Prost! Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
0: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic en té un, sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi, un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555. Assegur, sempre al teu costat.
4: Flashback. Ràdio Flashback.
5: Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.

0: la ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0
0: Flashback.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. El nou Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial d'Andorra la Vella ha de garantir la protecció íntegra del Parc Central. El document ja està enllestit i està previst que s'exposi públicament a finals d'aquest mes. El plantejament preserva la totalitat de l'espai verd actual i estableix que, quan es desenvolupi el pla parcial de la zona, el parc passi a ser de titularitat comunal. El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, remarcava que una de les prioritats durant l'elaboració del POP ha estat evitar que el futur desenvolupament urbanístic pugui comprometre aquest espai. A govern, les pensions més baixes experimentaran l'any vinent un increment superior al de les prestacions que se situïn per damunt del salari mínim. Concretament, la pujada serà el doble. En canvi, les pensions més elevades tindran increments inferiors o podran quedar congelades. El sistema ha de tornar a aplicar un model esglaonat, com el d'anys anteriors, i vol incorporar una fórmula destinada a evitar desequilibris entre els assegurats que es trobin prop dels límits establerts entre els diferents trams. Entrem a diferents balanços d'aquest cap de setmana, entre altres, evidentment, destacar l'Andorra Taste, organitzat per Andorra Turisme, tancava ahir l'edició d'enguany amb una elevada resposta de públic, especialment durant les jornades populars a Escaldes-Engordany, amb aquest esdeveniment organitzat, com dèiem, per Andorra Turisme. Aquesta edició ha dedicat una atenció especial a la cuina francesa. I la setmana de la Casa de l'Isard arriba al final amb una valoració molt positiva per part de la Federació Andorrana de Caça i Pesca. El president de l'entitat, Josep Maria Cabanes, destacava l'elevada presència d'isards observada durant aquests dies i la participació dels joves. La federació també constata un canvi entre els caçadors, que cada vegada donarien menys importància a aconseguir una captura i valoraria més l'experiència de compartir una setmana a la muntanya. Ahir es celebrava la 13a travessa solidària transfronterera, un quilòmetre, una vida. Va reunir ahir diumenge 260 participants en les tres modalitats de la prova. La iniciativa tornava a connectar la Seu d'Urgell amb Sant Julià de Lòria a través d'aquesta jornada centrada en l'esport i la solidaritat. Aquesta casa Flaix Andorra vam ser emissora oficial i fent també la presentació i ambientació a la jornada. I sense deixar Sant Julià de Lòria, ja avancem que aquest proper cap de setmana s'hi celebrarà la 23a edició de la Vila Medieval. Enguany se celebrarà sota el lema Un món de fantasia. Els carrers i places del centre de la parròquia acolliran una cinquantena de parades, a més espectacles de música, tallers i propostes destinades a totes les famílies. Diferents entitats culturals de la parròquia també participaran a la programació. I atenció, diumenge, a 11:45 del migdia, la Vila Medieval inclourà a la plaça de la Germandat la commemoració del Dia Mundial del Turisme organitzada per l'Escal Club d'Andorra.
3: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
4: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
0: El matí i la mare que el va parir.

0: Xai. Aquesta cançó la coneixeu perfectament. Es diu Animal, fans de Cat Xai.
1: Bueno, l'altre dia anava amb una de les meves nenes per una botiga de roba i va veure una samarreta de Cat Xai.
2: Bueno,
1: i va,
2: bogeria, no?
1: Va infartar.
2: Locura.
1: Va infartar, va embogir.
3: Ah, samarreta de Cat Xai. Sí, sí.
2: I la meva filla veu un cartell i diu Cat Xai a Barcelona.
1: No.
2: Hem d'anar, hem d'anar.
1: No.
2: I ella assegura, ja ens acostem i diu, ah, no, és un altre grup. És que som tan iguals tots. Que tenen les mateixes cares.
1: Ja passa això, ja passa, sí. Isona, hola.
4: Hola.
1: Hola. Escolta, moltes felicitats, eh?
4: Gràcies.
1: En fas 14, et feliciten la teva família, tota, papa, mama, la germana Maria. Diuen que escolta, que no canvis mai, que continuïs sent tan dolça i empàtica. I el teu pare diu que està molt content que t'hagis convertit en fan de Friends, com ell fa 25 anys.
2: Oita, mira.
1: T'agrada Friends o què?
4: Gràcies.
1: Una bona sèrie, Friends, eh?
4: Sí,
1: m'agrada
4: molt.
2: Jo no li vaig veure la gràcia mai, eh?
1: Jo tampoc, però diuen que sí que està molt
2: bé. Està bé, està bé. Sempre anem al bar i sempre tenien el sofà.
3: El sofà.
2: Això m'encanta, sí, sí.
3: Jo no ho he entès mai.
2: Mai està ocupat.
3: Mai.
2: Exacte. Només hi ha un capítol que passa i se'ls mira molt malament.
3: Ah, no, normal. Ja
1: sempre és el sofà per ells, per,
2: sí,
1: la,
2: per ells.
1: Per la penya de Friends. Sí. Isona, una abraçada ben forta, que vagi bé.
4: Gràcies.
1: Adéu, maca.
4: Adéu.
1: Adéu, adéu. Són les 8 i 6 minuts, escolteu Ràdio Flashback. I ara, al matí, la mare que el va parir, t'explicaré un cuento.
2: Sí, que pensa d'una notícia avui, que és la història de la Rosita, que és una dona de 95 anys, que porta 5 mesos ingressada a l'hospital, i que paga 25 euros la setmana per poder mirar la televisió a l'habitació.
1: Ah, bueno, això és increïble.
2: És increïble.
1: Hi ha coses...
2: Això són 3,5 euros al dia, hi ha hospitals que són 4,5 euros al dia per poder mirar la tele. Per mirar
1: increïble.
2: La tele, eh?
1: Que estàs allà malalt, que no estàs perquè sí, sí. vols... Que...
3: Però més que l'hospital no li costa diners.
2: No, perquè això és un servei que contracten d'exterior, que també fa el manteniment de no sé quina història.
3: Ah, perquè ho han fet així.
5: I una tele xunguíssima.
2: Exacte.
1: La tele, el pàrquing, s'ha de pagar tots els hospitals, sí, sí, sí. Tota coses.
3: Vas a fer un cafè, costa 2,5 euros.
1: Ara, no
2: total, sí, sí. Que la petició... Han fet un change.org i la petició de que les televisions, els hospitals siguin gratuïtes, doncs ja acumula més de 60.000 signatures i esperem que això ho canviïn d'una vegada, perquè és una vergonya i no té nom. Hi ha altres comunitats de l'estat espanyol que sí que és gratis, eh? El País Valencià o Castella-La Mancha, podeu posar-vos malalts i mirar la tele.
1: Com sempre, a Catalunya, pringuem més.
2: I anem a explicar una mica aquesta realitat dels hospitals amb un conte que es diu Aladín i el geni de la Vall d'Hebron. Hi havia una vegada un jove que es deia Aladín. Dic que era jove perquè compartia pis, tenia contracte temporal, no arribava als 1.200 euros al mes i tenia 52 anys. Per tant, jove, com tothom. L'Aladín estava ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron perquè havia tingut un petit accident amb la catifa voladora, perquè des de l'estrena de la pel·lícula, l'any 92 tenia la mateixa, no se l'havia pogut canviar, i la catifa anava tan malament que li sobraven les dues primeres lletres de davant de catifa. D'acord? L'Aladín havia d'estar ingressat a l'hospital una bona temporada, però tranquils perquè l'habitació no estava gens malament. Era petita, mal ventilada i l'havia de compartir amb una altra persona. Per tant, se sentiria com a casa.
1: Vaja.
2: Per sort, a l'habitació hi havia una tele. Que bé, em podré distreure, va dir. Al cap d'una estona va adonar-se que el que estava mirant no era el comsi, sinó la pantalla en negre, que si fa o no fa era igual de trepidant.
5: No és veritat.
2: Es veu que si no pagaves 4,5 euros al dia, no podies mirar la televisió a un hospital públic. 30 euros la setmana per mirar TV3. Però té bastant sentit, nens i nenes, perquè només hi ha una cosa més negra que aquella pantalla, i és el futur de la sanitat pública.
1: Sí.
2: Per sort, l'Aladín tenia família i amics que el venien a veure. La seva exdona, la Jasmine, per exemple, que havia deixat el cotxe al pàrquing, perquè de tant buscar una blava estava ja ben negra.
1: Sí.
2: Quan la Jasmine va veure el que li havien cobrat, la van haver d'ingressar a ella també. I després pagar la tele de l'habitació, clar. Quines coses, el pàrquing d'un hospital públic és privat, nens i nenes. 3,5 euros l'hora. Per tant, si us heu de posar malalts, millor que parqueu al Carrefour, la Maquinista, l'Esplau o el Mataró Parc, que, pel que sigui, els centres comercials a Catalunya, aparcar és gratis. Qui també va venir a veure l'Aladín va ser el geni de la Llàntia, que es va posar bastant de mal geni quan va veure que un sàndwich a la màquina de vending costava 4 euros. O que el menú de la cafeteria de l'hospital, plena de gent que ve a veure els seus malalts durant dies per gust, no baixa dels 15 euros.
1: Increïble.
2: I el geni va pensar que, per genis, els polítics del Congreso de los Diputados.
1: Ara.
2: Allà, primer plat, segon, postres i beguda, val 4,5 euros.
1: Buah.
2: Igual que un sàndwich a la màquina de vending. Però és normal, nens i nenes, perquè tots els polítics pateixen d'una malaltia molt greu a la pell, que es diu tenir la cara molt dura. La tenen tan i tan dura que ni tan sols es posen vermells de vergonya. Vet aquí un gos, vet aquí un gat, cobrar una iaia per mirar la tele s'ha de ser un desgraciat.
1: Sí, senyor! Molt bé, tu.
6: Al matí, la mare que el va parir. Andorra.
7: 96.0. L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
8: Bon dia, 11 hores d'ara, està aquí en trànsit dins a la carretera General 1, avinguda Salou, en ambos sentits de la marxa, i a la carretera General 3 d'entrada a Massana en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
9: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
10: Ràdio Flashback.
11: Flashback.
12: Ràdio Flashback Andorra.
13: Andorra, 96.0.
14: Radio Flashback.
15: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
16: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
17: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
16: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
18: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.

0: Damiano David, i aquí teniu aquesta magnífica cançó, Born with a Broken Heart, al matí la mare que el va parir, la cançó que precedeix el nostre ja mític també Joc de les Paraules, com sempre patrocinat pel nou Aquàrium de Barcelona.
1: Al matí la mare que el va parir arriba.
2: Senyores i senyors,
1: el Joc de les Paraules.
2: El Joc de les Paraules.
0: Avui juga l'Àlex amb nosaltres. Àlex, bon dia.
3: Bon dia, què tal?
0: Bon dia, molt bé. Jugues avui amb el Marc Casanovas, què et sembla?
4: Hola, hola.
0: D'acord, per tant, Marc ja pot sortir de l'estudi i ens quedem amb les primeres 5 paraules de la setmana. Àlex, amb dues coincidències. T'enduries la samarreta del matí i la mare que el va parir, i amb tres coincidències t'enduries les entrades per l'Aquàrium de Barcelona, d'acord?
3: Genial, moltes gràcies.
0: Estàs a punt per jugar, Àlex?
3: A punt.
0: Doncs va, anem a per les teves 5 paraules, a veure si fem coincidències després amb el Marc Casanovas. Primera paraula, Àlex, mentida.
3: Veritat.
0: Veritat. Esquirol.
3: Animal.
0: Animal, perfecte. Vaga.
3: Vaga o paga, has dit?
0: Vaga, vaga amb B baixa, vaga, huelga, vaga.
5: Ai, ara.
3: Professors.
0: És que sabia, sabia. Atenció, suspès. Suspès.
3: Oh, perdona?
0: Suspès.
3: Examen.
0: Examen. I finalment, cafè.
3: Llet.
0: Llet. Perfecte, doncs va, ja tenim les 5 paraules. Està molt ben jugat, jo diria.
5: Sí, ho ha fet molt bé.
3: Jo crec que també està molt bé.
0: Diu llet,
5: no sé què també,
0: molt bé.
6: Perquè no s'ha de ser humil de manera falsa.
0: No, no, ho ha fet bé, ho ha fet bé.
6: Marc, avui tens
0: unes
6: respostes
0: del
6: llibre.
0: Marc, comencem amb tu.
7: Vinga.
0: Mentida.
7: Veritat.
0: Sí.
5: Va, molt bé.
0: En tenim una, molt bé.
7: Va, Àlex.
0: Esquirol.
7: Pinya.
0: Havia dit...
7: Pi.
0: Animal.
7: Animal, va. Animal.
0: No pateixis. Marc, vaga.
7: Començo ja a tenir por, eh?
0: Vaga.
7: Professors.
0: Però, Marc, tio, però...
5: Sí! Però...
0: Sí!
5: Ah, vale.
8: Ho feu. Aneu a la merda, tu.
7: Samarreta, ja, no?
0: T'endús la samarreta, Àlex. Ja tens la samarreta.
3: Ah,
0: anem a per les entrades del nou Aquàrium de Barcelona. Quarta paraula. Suspès.
7: Aquí pot ser el contrari o pot ser la cosa.
0: Suspès.
7: Examen.
0: Sí! Vinga, doncs samarreta i entrades. I l'última, a veure si, cafè, que haguessis dit tu.
7: Tassa.
0: Llet, quasi. Bueno, Àlex, molt bé. Escolta, t'endús les entrades per l'Aquàrium i la samarreta del programa, d'acord?
3: Perfecte, moltíssimes gràcies.
0: No pengis, que vagi bé. Adéu.
5: Adéu.
0: Adéu.
5: Adéu.
9: A l'Aquàrium de Barcelona, per la Mercè, tenim un regal per a tu.
10: Un regal?
9: 5 euros de descompte per entrada, només del 18 al 24 de setembre. Compra amb el codi Mercè i podràs visitar-nos fins a final de mes.
10: Això sí que és celebrar la Mercè.
9: Reserva a aquariumbcn.com.
1: El matí i la mare que el va parir.

0: de Nai, Nai, Nai, Nai, Nai, cançó del bon rotllo per començar la setmana, que no està malament, Ocas, gràcies. Ens acostem, per cert, perillosament a l'inici dels seus concerts de final de gira, serà el mes d'octubre, per tant, re, ja. Aquí teniu In The Night, al matí, la mare que va venir. Bon dia, Pau.
1: Bon dia.
0: I felicitats pels 19, nano. T'estem trucant de Radio Flashback de part de la teva mare, que et felicita, diu que ets el seu motor, el que la fa seguir endavant, que t'has convertit en una persona meravellosa i que et dona les gràcies per ser com ets, que t'estima molt, vale?
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada des del matí, la mare que el va parir, Pau, que tingués un gran dia, rei.
1: Merci.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Adéu. Adéu.
0: Bueno, bueno, i una de les notícies realment del cap de setmana naixet són els concerts de la Shakira que han començat a Madrid.
3: Sí, sí, i ara us faré una mica de house tour de tot el que s'hi pot trobar en aquest Macondo Park, que és un parc temàtic que ha muntat sobre ella mateixa.
0: Un parc temàtic, eh? Sí, sí, sí. No només és un escenari.
3: No és un escenari, és un parc temàtic.
4: Això quan ho veus dius, és un concepte nou, eh?
3: Per favor. És una ciutat, és una ciutat dins d'una ciutat. Té 8 espais temàtics al llarg de 150.000 metres quadrats, que és bastant gros. Un d'ells és el taller, que és una... Bueno, el taller, tot és una mica en castellà, però bueno. Una passarel·la verda de moda on la gent allà s'hi fa moltes fotos, vull dir, tot el que veureu a l'Insta serà en aquesta passarel·la, i també s'hi farà, s'hi està fent un desfile de la Gata Ruiz de la Prada.
0: Hosti,
3: allà hi aniran
5: no
3: desfilant
5: nada.
3: Gent. No te gusta?
5: No me gusta.
3: Està bé.
5: No, no me gusta nada. Home. A ti te gusta? Tu que sempre vas de negro?
0: Agata.
5: Agata. Tot, los diseños no, de Agata Ruiz de la Prada.
0: A mi no me gusta, no.
6: És una mica com de llar d'infants, no?
0: Sí, sí. No m'agrada l'estil de la Agata Ruiz de la Prada, no. I tampoc m'agrada lo que està, això de la Shakira, del parc temàtic i tal.
5: Pues espérate.
0: Lo trobo kitsch, ho trobo hortera.
5: Bueno, y un ego que no le cabe en el
0: estadio. Bueno, claro, básicamente por eso, sí, sí.
3: També
0: sí.
3: Hi ha una biblioteca on hi ha llibres que han inspirat a l'artista. I també ha creat un club de lectura i un cicle de conferències d'escriptores que li agraden.
0: Shakira Sabina és ara.
3: Després hi ha un altre lloc que es diu La Sala, que hi passen artistes emergents a fer concerts, vull dir, que allà no hi para d'haver coses, i gent que no és tan emergent com la Maya, el guitarrista de La Fuente o la Nati Peluso.
0: O sigui, perdona, hi ha un altre espai on fan concerts altres artistes.
3: Exacte, escenaris més petits.
4: Però que no estan a l'alçada d'ella.
0: No, clar.
4: És per omplir.
0: És perquè quedi clar on estàs tu amb Maya i d'on estic jo, Shakira.
4: No, tenia un racó aquí que hi posa una altra biblioteca. No,
6: però què us ha fet la Shakira?
0: Que què ens ha fet? Que no ha vingut a Barcelona.
3: Hòstia, això és veritat, la gent està molt enfadada.
0: Que què ens ha fet? Ens ha fet això.
6: Vale.
0: O sigui, tota la vida, mitja vida vivint aquí a Barcelona, tot el, se li ha donat tot,
6: li van trencar
0: fent el boig per tu.
3: Però
0: li van trencar
3: el cor
0: una persona.
6: Un català.
0: Llavors, ara ha decidit, per despit, fer tot a Madrid.
4: I espera que hi ha més espais, perquè si n'hi havia 8...
0: Bueno,
3: hi ha el Macondito, que és un espai dissenyat pels fills de la Shakira. Pel que sé, el Mil...
0: Això és molt important.
3: Ho han fet ells perquè els més petits puguin disfrutar de jocs, de karaoke, tot això. Després hi ha una part que es diu el Museu, que és una experiència immersiva, on hi ha només material exclusiu que no s'ha vist enlloc. Fotos, discos, vestuaris, és a dir, vestits que ha portat la Shakira al llarg d'aquests anys. Hi ha un lloc que es diu Club Loba, que és un lloc on hi ha botigues de marxandatge i allà també hi ha activitats per
6: aquí. Molt malament el Club Loba, eh?
3: Sí, sí, sí, sí. El mercat, on hi ha gastronomia amb influència llatina, i per últim el Macondo Plaza, que és el centre del parc, i allà hi ha altres actuacions i el desfile del Carnaval de Barranquilla.
0: Perfecte.
3: Bueno, és un xou.
0: Ole tu.
6: I després del concert.
3: Clar,
0: després del concert.
3: Després de començar-ho fort. No tot van ser flors i violes en aquests concerts, sinó que al principi del concert, abans d'entrar, se sentien una allau de crits dels fans, cridant que el concert era una estafa abans d'entrar, perquè van trigar moltíssim en obrir les portes del recinte. De fet, hi havia 50.000 persones esperant, i mira, podem escoltar la gent com crida. Estafa! Estafa!
6: Estafa! Estafa!
0: Estafa! Estafa! Però no són fans.
3: Bueno, però van trigar moltíssim en obrir, i es veu que a nivell de logística no va anar gaire bé, perquè molts assistents també criticaven que hi havia moltes cues, tant per entrar com per accedir als punts, a tots aquests llocs, estava tot col·lapsat. I s'han queixat molt perquè van passar molta por de, durant els concerts, pel moviment de les grades durant el concert, que eren molt inestables, gent que va tenir crisis d'ansietat, van haver d'anar als serveis mèdics del recinte, molta gent va marxar abans que s'acabés el concert perquè se sentien molt insegurs.
0: Es movien les grades.
3: Sí, sí, i van fer comunicats de que revisessin les instal·lacions abans dels pròxims concerts.
0: Però, Antoni, això...
4: Si cuando hay movimiento es lo bueno, porque entonces no se esquerda.
0: Ja.
3: Bueno.
6: Que absorben... Hasta que se cae.
0: Aquestes són grades d'aquestes de ferro, que evidentment són instal·lades.
3: La gent salta i això, llavors es mou.
4: Pot té una tolerància, coño.
0: Clar.
4: En el trampolís.
6: El nou Congost de Manresa, el pavelló de...
0: També es mou?
6: Sí, el que passa és que han demanat a la gent que no salti.
0: Hòstia, quin mal rotllo!
3: Això
0: dona molt més mal rotllo, eh?
4: Sí, que s'ho van d'un en un, lo normal.
6: Que no saltin, que no n'hi nin.
4: Si una grada no se mueve, preocupa't.
0: Malament, preocupa't. Exacte, exacte, molt bé. Bueno, doncs ja veig que ni que siguin fans de Shakira estan conformes, eh?
3: No.
0: Estafa, estafa, molt bé.
3: Estafada.
0: Doncs res. Ara suposo que Shakira farà més concerts, més cap de setmana.
6: Com 37,
3: una cosa així. Una bogeria.
0: Increïble. Déu-n'hi-do. 3 minuts i arribem a 2:15. Bon dia.

0: Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
1: A la Lliga Multisegur Assegurances, el Futbol Club Santa Coloma és el nou líder en solitari després de golejar l'Sporting Club Escaldes per 1-5. L'Atlètic Club Escaldes puja a la segona posició després del 0-3 contra el Casa de Portugal, mentre que l'Inter Club Escaldes, amb 7 punts, va superar el Rangers Futbol Club per 3-0. El Futbol Club Ordino va encaixar la primera derrota de la temporada en perdre 4-0 contra el Club de Futbol Esperança. La competició tornarà al cap de setmana del 10 d'octubre. Destacant atletisme, que Pol Moya i Ari Fenés han establert dos nous rècords absoluts d'Andorra al Campionat del Món que es va disputar a Copenhagen. Moya va completar la milla en 4 minuts, 1 segon, 91 centèsimes i va acabar en 31a posició, rebaixant en més de 13 segons l'anterior plusmarca nacional de Josep Graells, vigent des del 1987. En la mitja marató, Ari Fenés va registrar un temps de 1 hora, 15 minuts, 3 segons, 43 segons menys que el seu anterior rècord nacional. I la 13a travessa solidària transfronterera 1 km, una vida, entre la Seu d'Urgell i Sant Julià de Lòria, va reunir ahir 260 participants entre les curses de 21 i 9 km i la caminada inclusiva. Jordi Gallego i Caral Riba van encapçalar els podis de la prova llarga, mentre que Iker Valero i Míriam Martínez ho van fer en els 9 km. La recaptació es destina a un projecte de salut mental i suport a persones cuidadores a Nepal a través de la Fundació Vicente.
0: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
2: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
0: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.
3: Ràdio Flashback.
4: Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
5: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
6: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
5: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
6: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
5: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu. Andorra. Andorra. 96.0.
3: Flashback.

0: però tindran difícil governar pel cordó sanitari de la resta de partits. A Berlín, la victòria ha estat per a l'esquerra Die Linke i el gran perdedor és la CDU del canceller Friedrich Merz, que en tots dos casos cau més de 8 punts. I Carles Puigdemont ha assegurat que quan pugui tornar a Catalunya té previst recórrer tot el territori per veure quin és, ha dit, el batec del país i que un cop ho hagi fet decidirà quin és el seu futur polític. A l'entrevista, Puigdemont també ha carregat contra Pedro Sánchez i contra la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi de Ceuta. Els esports. El Real Madrid ha caigut al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid per 2-1. Mourinho ha carregat contra l'actuació arbitral i ha criticat el comitè en roda de premsa. Ara el Barça és líder amb 6 punts de marge sobre els blancs. I en bàsquet, 18 anys després, la penya ha tornat a celebrar un títol gràcies a la seva victòria contra el Barça a la final de la Supercopa ACB.
1: Especial informatiu.
0: El govern desplegarà un pla per climatitzar les aules de 2.500 centres educatius públics de Catalunya durant els pròxims 5 anys. El projecte preveu una inversió de més de 2.000 milions d'euros i actuacions per millorar el confort tèrmic, la qualitat de l'aire i l'eficiència energètica dels centres educatius. La primera fase començarà amb un centenar d'equipaments que s'hauran d'adequar perquè les millores estiguin en funcionament el 2028. D'altra banda, Protecció Civil ha posat en marxa la campanya Tot pot canviar de cop per alertar sobre el risc d'inundació i pluges intenses, especialment durant els episodis de tardor. La iniciativa recorda que aquestes situacions poden canviar ràpidament i generar escenaris de risc en molt poc temps. Per això, es demana seguir les previsions i les alertes, evitar les zones inundables i actuar amb prudència davant de les fortes pluges.
2: Gràcies, Paula. Bye, bye, bye.

0: Casas, clar que sí, és una molt bona cançó. I, a més, és el nostre número 1 de la setmana, el número 1 de la llista més important de Catalunya, que, evidentment, és la llista Flashback Another i 54 Ultra, amb aquest Talk to You, una cançó que ens porta directament als duels del matí. La mare que el va parir, com sempre, com cada dilluns a aquesta hora, un component del programa competeix contra un altre component del programa. En aquest cas, el Marc Casanovas contra...
1: Hola.
0: Jo mateix, Carles Pérez. I, a més, competirem amb tema musical avui.
1: Sí.
0: Tema musical, ja que... Hi ha moltes efemèrides musicals avui, que si Jason Derulo, que si Carles Sabater, que si Núria Feliu...
1: El Liam Gallagher,
0: que
1: també.
0: Que si el Gallagher, que si...
1: El... Tenim la Shakira per aquí, a l'estat espanyol.
0: Mira, el Jorge Drexler també és el seu aniversari. Mira. El Leonard Cohen. El... Bueno, Francesc Macià no era músic, però també bueno. Hauries... Avui a Francesc Macià hauria fet 167 anys, però en fi. I com que estem de concerts de Shakira i tal i qual, doncs avui, Marc, tu defensaràs artistes d'aquí...
1: D'aquí és un aquí una mica ampli.
2: Què és aquí?
0: Aquí què és? Espanya?
2: Dirà molt de tu, eh?
0: Perdona?
1: Espanya.
0: Has fet Espanya?
1: Bueno, puc jugar només en Catalunya.
0: No, fes el que vulguis.
3: Com es nota que el 12 d'octubre és festa i ja estàs olorant.
2: Ja t'acosta.
1: Escolta, heu de respectar totes les sensibilitats.
0: Sí, no. Doncs va, el Marc per artistes espanyols.
1: No, catalans, sobre... Tinc un espanyol només.
0: Bueno, i jo faré artistes que no siguin d'aquí.
1: I no són ben bé espanyols, tampoc, que tinc jo.
0: Comencem. Recordo que haureu de votar a través d'Instagram, eh? Instagram, no WhatsApp. Instagram, @vaparioficial. En aquest cas, el sorteig m'ha tocat començar a mi. I jo començo amb aquest. Michael Jackson. El millor artista del món. De la història.
2: Hòstia. Serà difícil, això, Marc.
1: No. És que més...
3: El veig molt tranquil, Marc?
2: Sí, sí.
1: És que m'agrada així.
0: No. Amb què contraataques Michael Jackson?
1: Doncs amb una persona que no va tenir la carrera que va tenir Michael Jackson perquè es va morir abans, però que els iguala i els supera. Carles Sabater i companyia amb Sau. Ja pot fer el moonwalk que vulgui el Michael Jackson, que això no es tornarà a repetir mai més.

0: pel·li de Michael
1: Jackson. Espera la de Sau.
2: Clar,
0: espera la bona. Sí, home, sí. Bueno, podeu anar votant, a través d'Instagram, @papariofficial, a l'apartat de Stories. Vinga, qui preferiu, Michael Jackson o Carles Sabater?
3: Ai, que ho tenim empatat, això.
0: Oh! Bueno, és que... Hi ha duel, eh?
2: I tant que hi ha duel.
3: Que fort.
0: A qui preferiu?
2: Passa una mica de Sau.
1: Com es nota que els botons els porta el Carles Pérez?
0: És que el Dalet, ara mateix el Dalet no em va bé, perdó, eh?
2: Sí,
0: no,
2: clar,
0: no puc canviar.
1: Sigues igualitari amb això.
2: Ens pugnaré, eh? Perquè ara fica altres que no canten.
3: Bueno, ja podem deixar d'escoltar Michael Jackson.
0: Ah, sí?
3: Sí.
2: A veure, va.
0: A veure, qui guanya? El primer duel, que és un duel, bueno, d'alçada, el guanya Michael Jackson o el guanya Carles Sabater?
3: Sau.
0: Oh!
3: Catalunya ha parlat.
2: Ben fet, Catalunya, en sabeu molt.
0: Molt bé, va, tira tu, va.
2: Doncs anem amb aquests també, que són d'aquí a la vora. No són espanyols, perquè us heu ficat molt nerviosos abans, sinó que són de Constantí, no? Lluís Gavaldà.
1: No fas experiments, Marc?
2: Veig no. Però és que no s'han de fer experiments.
1: No, molt bé.
2: Dir, estem buscant els millors. Doncs Lluís Gavaldà és el millor de la història. De la història.
1: De la història.
2: No de Catalunya, no.
1: Del planeta.
2: De la història. Val. Els pets.
0: El Marc tira Lluís Gavaldà i els pets, i jo tiro això. Love of my life. Queen.
2: Bueno.
1: És que noi...
2: L'impacte que té els pets a la música catalana...
1: Sempre s'ha dit que el problema dels pets va ser el nom que li van posar al grup.
2: I tot i així?
1: Tot i així.
3: Però quin és el... No hi ha cap problema, no, amb els pets?
1: El nom...
3: Però no han tingut problemes.
1: És com de broma, sí, però és com si...
0: Bueno, i els Beatles?
1: També, és que segons que és anglès...
0: Ja. Bueno, aquí voteu. Els pets o Queen? Aquest és el segon duel d'avui.
2: Bon aquest, eh?
0: Home, podeu votar a través d'Instagram, @papariofficial, @papariofficial.
2: Yeah. Uns encara poden cantar, els altres no. Bueno.
0: Què, com va els duels, Najet,
3: doncs,
0: tu que estàs aquí a...
3: És que està molt empatat tot, eh? Tenim un 47-53 ara.
0: Va, doncs esperem 5 segons i...
3: Sí, va.
0: 5, 4...
2: Ara sabeu què voteu, eh?
0: 3...
2: Gent de fora, gent de casa.
0: 2, 1... Atura!
3: Aturem-ho tot!
0: Aturem-ho!
3: Aturat.
0: Aturat. Perfecte. Molt bé. Entre els pets i Queen ha guanyat...
3: Queen!
0: Sí! Oh!
3: Ja ha partit!
2: Que malament, no? La gent.
0: Bueno, a veure, els pets competien contra segurament un dels millors grups de la història de la música. És que, a veure... No està malament.
1: Ja li agradaria a Freddie Mercury fer Bon Dia.
2: Clar, total. El Blutac.
0: Que... Em toca a mi, no?
2: Sí.
0: Hòstia, nano, que ara se m'ha acabat la cosa. Jo he anat a jugar amb els millors, que amb el millor que tenia.
2: Jo ho veig. No em deixis fer pena, ara. Tu tens el món, mira. Tots els països del món, jo m'he conformat amb un trosset de terra petitó on hi ha Montserrat, eh?
1: Tira, Michael Jackson
2: ja
1: i Queen.
2: I Queen.
0: Escolta'm, tiro això. Oasis, que estan molt de moda perquè venen en concert a Barcelona.
2: Vale.
0: Amb què contraataques Oasis?
2: Amb la 2, que crec que t'agradarà una mica, tu.
0: Molt bé, l'Oreja.
2: Que també venen a Barcelona i crec que vas al concert, tu, Carles.
0: No ho sé, el que m'interessa és Oasis, que ja estan a...
2: Digue'm tres cançons d'Oasis, a veure.
0: A veure, Wonderwall. La del...
2: Quina?
0: Mr. Brightside, que és de Killers.
2: No, això no és d'aquí, eh?
0: Vale, no soc fan d'Oasis.
2: A veure com sona l'Oreja, posa-la un moment.
0: És que ara mateix...
1: Hem de comptar els segons que sona cada cançó.
2: Sí, clar.
0: Però va, voteu a través del nostre Instagram, @papariofficial. Què us agrada més, Oasis o l'Oreja de Van Gogh? Com tenim el duel, Naixet?
3: Doncs mira...
0: Hi ha duel, també?
3: No hi ha duel.
0: No hi ha duel.
3: No n'hi ha gaire gens, ara.
0: Molt bé. Doncs, per tant, els duels d'avui... Els guanyarà el Marc, representant l'Oreja de Van Gogh, o el Carles, jo mateix, representant Oasis.
3: La Oreja de Van Gogh.

0: guanyat amb la meva medicina, que fort.
1: Ja, això és el que fa mal,
0: eh? Jo anava a tirar els Beatles.
2: Bueno, hauria sigut bon duel, hauria guanyat igualment. No.
0: Aquestes són les brites. Bueno, com va la classificació general, Najet?
1: Doncs mira, tenim el Carles i l'Oriol amb una guanyada i el Marc amb dues.
2: I tu?
1: Jo sembla que no hagi jugat, però sí,
2: però
1: no,
2: zero,
1: he perdut dos cops.
0: Molt bé, Marc, vas líder, amb l'orella,
2: Us veig lluny, us veig lluny.
3: Has jugat bé, Marc, cabrón.
2: Sí, eh?
1: Sí. Està mal.
0: Tenia el però tenia el factor cor a favor, eh? També t'ho
1: sí, això sempre fa.
2: No, ara sí. No.
1: Era fàcil guanyar, Marc.
2: Bueno, escolta, tenia Michael Jackson, Oasis i l'orella.
3: Però no ha tirat els pets. No ha tirat Mishima, m'entens?
0: Ah, ja està bé, diu molt de tu, diu molt de tu.

0: activitats i esdeveniments. Palerin Salt Gran Valira Resorts.
1: El domini de la bicicleta al país l'encapçala Palerin Salt Gran Valira Resorts i des de l'any passat disposa del Bike Wall com a eina principal per al desenvolupament i la formació de BTT. Aquest any presenta la gran novetat, la zona Green Gravity Descent, que connecta la part alta del Bike Park fins a la base i reforça l'oferta pensada tant per a usuaris experts com per a públic familiar i també d'iniciació. Aquesta zona es complementa amb les opcions d'aprenentatge de ciclisme que ofereix l'estació, amb l'escola, els diferents campus d'estiu i el Club Furious, el qual potencia el jove talent de les dues rodes al país. En trobareu detalls al web palerinsalt.com.
0: Activitats i esdeveniments. Palerin Salt Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback Andorra.
3: Ràdio Flashback. Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
4: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
5: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
4: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
5: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
6: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
7: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
6: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
7: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
6: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
0: Andorra. Andorra. 96.0.
2: Ràdio Flashback. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra. El matí, la mare que el va parir.

0: A gent li solto. Ja sabeu que aquesta cançó es diu Jamaican Bam Bam. I que sona des del matí la mare que el va parir. És el moment d'anar cap a l'home que brama. Vinga, salam i pan.
1: Al matí la mare que el va parir presenta l'home que brama.
0: Marc, a punt. Doncs, ui, se sent fatal, això, tio. Marc. No, no, fatal. Se sent fatal. Marc. Oh, bueno, ui, l'haurem de fer així, tio. Foli, foli, foli, foli.
2: Catalunya! Carles Puigdemont diu que quan pugui tornar a Catalunya recorrerà al país per veure com està el tema i després decidir el seu futur. Doncs escolti, president, quan torni vagi caminant pel país i vegi com està tot, no pararà de caminar, concretament cap al Waterloo un altre cop.
0: Gràcies, Marc.
3: Andorra. 96.0.
4: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic, en té un. Sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi. Un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
1: La ràdio musical d'Andorra.
3: 96.0.
6: Let me tell you.

0: Flashback.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El nou Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial d'Andorra la Vella ha de garantir la protecció íntegra del Parc Central. El document ja està enllestit i està previst que s'exposi públicament a finals d'aquest mes. El plantejament preserva la totalitat de l'espai verd actual i estableix que, quan es desenvolupi el pla parcial de la zona, el parc passi a ser de titularitat comunal. El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, remarcava que una de les prioritats durant l'elaboració del POUP ha estat evitar que el futur desenvolupament urbanístic pugui comprometre aquest espai. A govern, les pensions més baixes experimentaran l'any vinent un increment superior al de les prestacions que se situïn per damunt del salari mínim. Concretament, la pujada serà el doble. En canvi, les pensions més elevades tindran increments inferiors o podran quedar congelades. El sistema ha de tornar a aplicar un model esglaonat, com el d'anys anteriors, i vol incorporar una fórmula destinada a evitar desequilibris entre els assegurats que es trobin prop dels límits establerts entre els diferents trams. Entrem a diferents balanços d'aquest cap de setmana. Entre altres, evidentment, destacar l'Andorra Taste, organitzat per Andorra Turisme, tancava ahir l'edició d'enguany amb una elevada resposta de públic, especialment durant les jornades populars a Escaldes-Engordany, amb aquest esdeveniment organitzat, com dèiem, per Andorra Turisme. Aquesta edició ha dedicat una atenció especial a la cuina francesa. I la setmana de la Casa de l'Isard arriba al final amb una valoració molt positiva per part de la Federació Andorrana de Caça i Pesca. El president de l'entitat, Josep Maria Cabanes, destacava l'elevada presència d'isards observada durant aquests dies i la participació dels joves. La federació també constata un canvi entre els caçadors que cada vegada donarien menys importància a aconseguir una captura i valoraria més l'experiència de compartir una setmana a la muntanya. Ahir es celebrava la 13a travessa solidària transfronterera, un quilòmetre, una vida. Va reunir ahir diumenge 260 participants en les tres modalitats de la prova. La iniciativa tornava a connectar la Seu d'Urgell amb Sant Julià de Lòria a través d'aquesta jornada centrada en l'esport i la solidaritat. Aquesta casa Flaix Andorra vam ser emissora oficial i fent també la presentació i ambientació a la jornada. I sense deixar Sant Julià de Lòria, ja avancem que aquest proper cap de setmana s'hi celebrarà la 23a edició de la Vila Medieval. Enguany se celebrarà sota el lema Un món de fantasia. Els carrers i places del centre de la parròquia acolliran una cinquantena de parades, a més espectacles de música, tallers i propostes destinades a totes les famílies. Diferents entitats culturals de la parròquia també participaran a la programació. I atenció, diumenge, a 11:45 del migdia, la Vila Medieval inclourà a la plaça de la Germandat la commemoració del Dia Mundial del Turisme organitzada per l'Escal Club d'Andorra.
2: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
3: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't a www.eguiofinancera.com.
4: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
5: Hola, soy Quevedo. Esto es...

0: Graciosa. Gràcies a aquesta cançó, molts hem conegut que és una de les illes canàries menys conegudes, la Graciosa, amb Quevedo i Elvis Crespo.
1: En la Graciosa, la vida es más sabrosa.
0: No sé si augmentarà el turisme a la Graciosa i a les Canàries.
2: Segur que sí.
0: Per culpa o gràcies del Quevedo.
3: S'hauria de fer una cançó que és Illes Balears o Formentera. Que
4: i prou. Falta gent allà.
3: Falta gent,
0: exactament.
3: Crec.
0: Sí, sí. Exactament. Aquesta tardor, amigues i amics, Estrella Damm celebra el segle i mig com millor sap fer-ho, amb música en directe. Arriben els directes Estrella Damm 150, juntament amb ASAC. 45 concerts en sales de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra, amb artistes com Macaco, Sula Pegatina, Miqui Núñez, Dorian, Alfred García, Quimi Portet o els mítics, el Pony Pissador. Home, sortegem entrades dobles pel dissabte 26 de setembre. El Petit de Cal Aril a Esclaustre, a Maó, o la companyia elèctrica d'Armes, Sant Feliu de Guíxols. Per participar al sorteig, inscriu-te al formulari que trobaràs a flashback.cat. Aquesta tardor, directes Estrella Damstar 150. Passen 8 minuts de les 9. Bon dia i benvinguts.
5: Al matí, la mare que el va parir presenta... Cariño, hem de parlar.
0: Cada dilluns a aquesta hora exposem un cas de parella, un cas de parella que ens ha arribat al WhatsApp 628-414-029. Com?
6: Preparadísimo.
2: Porque comenzar la jugada.
0: Ah, que estás preparadísimo.
6: Es que hay secciones que yo me duermo, pero estas de las que me gustan más.
0: O sea, lo que cuando parlem de futbol y todo eso ya
6: no me importa. Yo conecto cuando hablas tú y cuando hablo Najet, son las dos cosas.
2: ¿Y yo?
6: No me interesas nada.
7: Que yo le agrado también una mica.
0: Es como aquella canción tan bonica de y no contra la luz que sal y no me importas nada.
6: Pero Marc, lo siento, eso es muy sincero
3: a estas alturas.
6: ¿Qué dices?
3: Que a veces faig cosas que están bien.
6: Ay, mira, es que me aburre esta.
7: Bueno, no entendí.
0: El cas d'avui, Najet, quin és?
7: Doncs mira, un oient que ens explica que el seu cas fins ara no havia estat un problema, però diu, crec que comença a ser-ho.
3: Val.
7: Diu, la meva parella i jo tenim sous molt diferents.
3: Hòstia.
7: Jo guanyo gairebé el doble que ella perquè tinc una bona feina, no vinc de família rica ni res per l'estil, simplement que actualment tinc un sou que em permet viure còmodament.
6: Molt interessant.
7: Quan fem plans, a mi m'agrada anar a restaurants, viatjar o fer escapades que ella, per la seva situació econòmica, moltes vegades no es pot permetre.
0: No, doncs li pagues.
7: Al principi, jo pagava la diferència sense donar-hi moltes voltes. Em sortia de manera natural i ho feia amb generositat, sense que sentís que li estigués fent un favor. Però, últimament, ella m'ha dit que aquesta situació la fa sentir incòmoda i que prefereix fer plans més econòmics que puguem pagar a mitges.
0: Ah, val.
7: Jo penso que és molt absurd haver-nos de limitar si jo puc assumir aquesta despesa i, a més, em ve de gust compartir aquestes experiències amb ella. No vull que deixem de fer coses que ens agraden només perquè tenim sous diferents. En canvi, ella em diu que no vol sentir que depèn econòmicament de mi per poder mantenir el meu ritme de vida i aquí és on tenim el conflicte. Jo entenc el seu punt de vista, però també penso que si tinc els diners i em ve de gust gastar-me'ls en viatges, hotels i escapades amb ella, no hauria de sentir que estic fent res malament. Em sembla estrany poder permetre'm anar a un restaurant més car amb els meus amics, però haver de renunciar-ho quan estic amb la meva parella.
3: Ui, hi ha moltes coses aquí.
0: Bueno, sí, és un gran cas, eh? Gran cas en què segurament hi ha molta gent que es pot sentir identificat.
7: Sí.
3: Jo estic a favor d'ella.
0: Jo estic a favor d'ell.
3: Perquè si a ella la fa sentir malament això, ja no s'ho passaran bé fent qualsevol altra cosa. Clar. Per molt de cas que ell tingui d'anar a viatges o de restaurant car...
0: Però no és que tingui ganes
3: d'ell. Si ella se sent mantinguda amb això,
0: sí,
3: ja no ho disfrutarà.
7: No t'ho trauràs de sobre, aquesta incomoditat de com si li deguessis alguna
0: cosa. O sigui, ella diu que no ho disfruta.
3: Clar.
7: Perquè està com pendent de dir, sí, sí, que et dec alguna cosa, perquè tu dones més que jo, en aquest sentit.
3: I si estan enamorats de veritat, no serà important el què, sinó el qui.
0: Bueno, ja, Marc, però...
7: Sí, però
0: això sobre el paper.
3: Si no vas al bulli avui, no passa res.
0: Però no es tracta del bulli, no. Es tracta de... O vaig amb una tenda de campanya o amb una habitació d'hotel.
3: Bueno, vale, però una habitació d'hotel més normal, estàndard. Bueno, sí. No
7: cal, a veure, la solució de tot sempre es troba un punt mig.
6: No tenéis ni idea, es que se nota que no tenéis.
3: A ver, a Pericles, va.
0: Venga, ¿la tu opinión quién es?
6: Ella lo quiere dejar, es evidente.
7: No, no.
0: Hombre, ¿qué estás diciendo?
6: Ella está harta de él, lo quiere dejar y piensa, voy a empezar a acostumbrarme a la vida que me puedo permitir, porque si no el shock va a ser muy fuerte.
3: Pues no está mal pensar.
6: Estamos, claro, estamos yendo a estrellas Michelin, en vacaciones en Taiwán, etcétera, y ahora yo cuando lo deje, que va a ser más o menos en Navidad, porque Navidad va a dar mucha pena, voy a esperarme que sea enero o febrero.
3: Sí.
6: Entonces, ¿qué? De pronto me voy a encontrar con una monster y viviendo en una habitación alquilada. Digo, oye, pues voy a empezar a acostumbrarme ya.
3: Por lo clar que ho tens.
7: Total.
6: Es que te lo
7: quin
6: digo.
7: Monstre.
6: Esto es primera fase del despegue.
0: Però a veure.
6: Del desacople.
7: Però qui dels dos s'hauria d'adaptar aquí?
3: Ell a ella.
8: No,
7: però clar, per què
6: està mort.
0: Per què vols un estil de vida més baix, si et pots permetre un estil de vida més alt?
3: No vols sentir que t'estan regalant res.
7: Et sents incòmode.
0: Doncs et sents incòmode, doncs ja no t'hi sentiràs. És a dir, t'acostumes a no sentir-te. Clar, t'acostumes a no sentir-te, no passa res.
6: Una persona enamorada que sube al yate de su pareja, que maravilla.
0: Però que no estem parlant d'ahir.
6: És que no és el cas.
0: Jo crec que estem confonent.
6: Que quieres saltar del yate, chico.
0: No, però estem confonent. No està parlant de yates ni de sopar al bull.
3: No,
7: està parlant de plans una mica més elevats, que ella diria, bueno, doncs em miro el menú, a veure si val 12 euros, i si val 15 potser ja no hi vaig.
0: Bueno, doncs escolta'm, quan estiguis acostumada a demanar-te una cosa que t'agradi en lloc de mirar la columna de la dreta, la de l'esquerra, doncs és de puta mare.
7: Però ella no s'hi vol acostumar, perquè ella no s'ho pot permetre. Claro. O sigui, no vol dependre d'ell, saps? De dir, no, és que si sense ell no m'ho puc permetre.
0: Aleshores que foti el que vulgui, però...
3: Ens enfadem.
7: La conclusió sempre és que no són compatibles.
8: Aquí el problema és posar xifres de pasta igualitàries. Jo crec que has de posar un tant per cent del sou. Tu, per exemple, dius que poses en una compte comú el 40% del teu sou, el 35% del teu sou.
0: Però és el mateix.
8: Però no, perquè si un cobra com Elon Musk i l'altre cobra 1.000 euros...
0: Doncs pues vens a les meves. Doncs que
8: posa, el que posa i el que surt a la compte comú, d'allò vivim els dos.
0: Però vale, però si, és el que dic jo exactament. Ah, és a dir,
3: esteu parlant d'una relació de parella que estan vivint junts. A mi el que explica ella...
7: Sí, no, ah, bueno, jo no ho sé, això.
8: Aquest és un bon detall.
3: Em sona com a relació que està més o menys...
0: Que començant.
3: O porten dos anys però no estan vivint junts. I fan plans plegats, però un vol anar de concert, de teatre, no sé què, i ho pot pagar perfectament, i l'altre és com... Hosti, és
0: però l'altre no hi voldria anar.
3: Sí, però si m'has de convidar cada dia, jo no em vull sentir mantinguda.
7: Però a vosaltres no us passa quan us paguen alguna que esteu com inquiets?
0: Jo m'he acostumat a que si em paguen alguna gaudir-ho. Si ho vol pagar, que
7: jo
0: ho pagui.
7: No, jo si em conviden a dinar, dic, vale, jo t'he de convidar un altre dia, perquè no pot quedar això pendent.
0: No, per mi
6: si me haces pagar a mi no vuelvo jamás. Porque estás quedando con Pericles, por favor, pon el dinero encima de la mesa y que no tenga ni que decir.
0: Tú te gusta ser una mantinguda.
7: Propina.
0: No, es diferente. No.
6: Hombre, no me gusta. Es lo mínimo. Estás...
0: Una cosa es que t'aprofitis, como tú, que ets una profita.
6: No.
0: Això, jo no...
6: Tu i jo no hemos ido nunca a comer, pero no si voy a pagar yo.
0: Bueno, pero si ha confiança,
3: fotem
0: el que vulguis. Estem aquí rebaixant les coses. I els calés, què? Per quan ens morim tots plegats i el més car, el més ric del cementiri.
6: Me pones la silla, demà.
3: Però no es tracta de qui més gasta més s'estima.
0: És que jo no he dit això.
3: No, ja, però vull dir que però si ella no ho veu...
0: O sigui, que foti el que vulgui ella, sincerament. Ah. Vale, pues perfecte, pues, el dia que vagi amb la xiruca a fer vivac.
8: Jo pel dia a dia ho veig així, tants percents, i aleshores les sorts d'un i de l'altre és el mateix. Una cosa és que per l'aniversari ell li regali un Mac i ella li hagi de regalar una llauna de tonyina. Això sí que ho veig.
3: Però mira, un aniversari encara... El tema és el dia a dia.
8: El dia a dia,
7: jo crec que de tant en tant fem alguna cosa així una mica més xulo i ja està, però que pel dia a dia doncs cadascú una mica al seu nivell.
3: És a dir, si cada cap...
0: Però viuen... A veure, una cosa.
7: No, no viuen junts, no viuen junts.
0: Va, doncs aleshores deixem el dia a dia. Si no viuen junts, deixem el dia a dia.
7: No, dia a dia de sortim a sopar, anem aquí, anem allà...
3: Aquest divendres, què?
0: Aquest divendres...
3: Si cada cap de setmana tu et pots gastar 500 i jo me'n puc gastar 125, està desigual, això.
0: Sí, home, sí, ja s'entén.
3: Aquí està el tema.
8: Però t'acostumes. La gent que t'avem a la ràdio estem acostumats a anar amb gent que té un sou més alt que nosaltres. I t'acostumes.
3: T'acostumes ràpid. Però que a mi em va bé, s'ha mantingut.
8: Amb els amics també.
0: Però no es tracta de ser mantingut, és que estem anant als extrems. S'ha de trobar un punt mig de... Ni es tracta d'anar al bulli, ni es tracta d'anar a fer un d'això, el merendero.
3: Però ell el que deia...
0: Un menú de 16 euros.
7: És que és un problema, eh?
3: Però ell deia, em sento estrany anar amb els meus amics a llocs més cars que amb ella.
7: Sí.
0: Com?
3: Jo no ho veig estrany. Ell deia que se sentia estrany anant a llocs cars amb els seus amics i no pas amb ella.
0: Bueno,
3: però si amb ella no li fa estar a gust el lloc on va, doncs que no hi vagin.
0: Perfecte. I el meu punt de vista és que ella aprofiti i s'acostumi a llocs de puta mare.
3: I que posi al compte el nom dels dos i si ja després ella ja
0: ho fa. És que aquí és una altra cosa.
8: O que ell la contracti a ella, que és el que va fer Gerard Piqué.
3: Però això sona molt malament, eh?
0: Com que la contracti? Què vols dir, la contracti?
8: Gerard Piqué va contratar la Clara Chia a la seva empresa, li va posar el sou que li va donar la gana, i a partir d'aquí...
0: Però no estem dient que ell sigui un jefe, eh? Estem dient que cobra més, però no que sigui un jefe, clar.
7: No, no.
0: Clar, si ets un jefe, potser pots fer-ho.
8: Jo és que m'estic imaginant les sombres de Grey, eh?
7: No va per aquí, no.
8: Que queden a l'helipuerto, saps? Per veure's.
0: Bueno, si teniu històries de parella, sigui quina sigui, ja ho veieu, això és fantàstic. Vosaltres ens la dieu i nosaltres ens dediquem a fer el cunyat durant 10 minuts.
7: Bàsicament.
0: O sigui que
3: no sabem ni com es diu.
0: WhatsApp obert. Bueno, perquè és anònim.
7: Però jo sí que ho sé.
0: La Najet ho sap.
6: M'ha encantat.
0: WhatsApp obert, 628-414-029. Si vamos a cenar, pagas tú, que tens més pasta que jo.
6: No vamos a ir nunca.

0: Al matí, la mare que el va parir.
1: Andorra. 96.0.
2: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
3: Bon dia, on solitarista que en trànsit tens a la carretera General 1, avinguda Salou, en ambos sentits de la marxa, i a la carretera General 3 d'entrada a Massana en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
4: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
5: Ràdio Flashback Andorra.
6: És el so més positiu del dial.
5: Positiu.
6: La Ràdio Flashback.
7: Jo escolto Ràdio Flashback.
6: Tot el dia. El so dels èxits.
5: Flashback.
8: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
9: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
8: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
10: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Flashback Andorra.
11: Flashback.
5: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. Els èxits, primer a

0: Rihanna, amb la producció de l'escocès Calvin Harris. Aquí teniu un Super Remember, We Found Love, del 2011. Jaume, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I moltes felicitats, Chato.
1: Moltes mercès.
0: Mira, et felicita l'Eric Laitor, el Marc i l'Eric. I que res, que et desitgen això. Moltes, moltes felicitats. Diuen que t'estimen moltíssim i que... I que això, que t'ompliran de petons, d'acord?
1: Vinga, d'acord. Et canvio un Eric, que me n'has dit dos, per un Àrex.
0: Vinga, vale, doncs Eric per l'Àrex. Vale. Que vagi bé. Adéu,
1: moltes
0: xat.
1: Moltes mercès.
0: Gràcies. Adéu-siau. He doblat l'Eric. En fi, coses que passen.
2: Andorra 96.0.
3: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
4: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
5: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
4: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
5: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
6: Flashback. Ràdio Flashback.
7: Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com. El matí i la mare que el va parir.
0: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
7: Feedback.
8: Hola, Flashback.
0: Hola, què tal?
7: Backstage.
9: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
7: La llista.
0: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
7: El vermut de Llucia Ferrer.
0: Toca fer el vermut a Flashback.
7: Va de Barça.
0: Gol!
7: I el tardeu de Flashback.
0: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
7: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
10: Flashback.
7: A Ràdio Flashback i sona.

0: sona Flashback és un èxit.
1: Andorra, Andorra. Flashback 96.0.
2: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Flashback.

0: Alemanya s'ha imposat a l'estat federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, però tindran difícil governar pel cordó sanitari de la resta de partits. A Berlín, la victòria ha estat per a l'esquerra, Die Linke, i el gran perdedor és la CDU del canciller Friedrich Merz, que en tots dos casos cau més de 8 punts. D'altra banda, Carles Puigdemont ha assegurat que quan pugui tornar a Catalunya té previst recórrer tot el territori per veure quin és, ha dit, el batec del país, i que un cop ho hagi fet decidirà quin és el seu futur polític. A l'entrevista, Puigdemont també ha carregat contra Pedro Sánchez i contra la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi de Ceuta. I dos accidents a l'AP7 han complicat el trànsit d'aquest matí. El primer ha estat durant aquesta matinada i ha obligat a tallar un carril en sentit nord a l'altura de l'Ampolla, que continua inoperatiu. El segon accident ha deixat dos carrils oberts a Sant Cugat del Vallès en sentit sud i ha provocat retencions de gairebé 20 quilòmetres. Per últim, un vehicle avariat a la ronda de dalt també ha tallat un carril en sentit sud en direcció Llobregat i ha provocat més d'11 quilòmetres de cues. Els esports. El Real Madrid ha caigut al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid per 2-1. Mourinho ha carregat contra l'actuació arbitral i ha criticat el comitè en roda de premsa. Ara el Barça és líder amb 6 punts de marge sobre els blancs. I en bàsquet, 18 anys després, la penya ha tornat a celebrar un títol gràcies a la seva victòria contra el Barça a la final de la Supercopa ACB.
1: Olé per la penya, alcalde, senyor Albiol, bravo per vostè, que sé que és molt de la penya, i bravo per Badalona, que ja era hora que celebressin un títol de bàsquet.
2: Oh, evidentment, home, no estem molt tot el dia tancant locals de persones que no tenen papeles, també
1: està celebrant.
3: I a més té un gust bastant bonic perquè hi ha molts exjugadors del Barça a la penya ara, per tant, l'Alemanya contra el Barça, el Tomic, el Ricky Rubio, companyia.
2: Home, estem molt superorgullosos.
3: La Provítola.
2: Perquè vegin.
1: I el Viol era de la penya, home, també. Vostè jugava.
2: Que també hi ha persones de color que també són benvingudes.
3: No té res a veure una cosa amb l'altra.
2: Hi ha més d'un negrito.
3: Tregui pit del resultat de la penya.
1: Així està l'altre.
2: És el que li digo.
1: Bueno, felicitats al senyor Viol i a tota Badalona per rir.
2: Ho celebrarem amb un tardeo.
4: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
5: Perfecte, aquí el tens.
4: Ja?
5: Ja.
4: Sí?
5: És així?
4: De debò?
5: I tant, de debò.
6: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
7: El matí i la mare que el va parir.

0: Aquí teniu Anna Mena, Lola Índigo. Aquesta cançó es diu Petito, sonant des del Va parir de Flashback. 2:15 de 10.
1: Al matí, la mare que el va parir ja fa molt de temps que ens fem la mateixa pregunta. Inspiració o plagi?
0: Avui, a Inspiració o plagi... Va, començarem una cançó, és un clàssic, potser una de les cançons més mítiques dels anys 90.
2: Val.
0: Cançó de l'any 1997 de NEC.
3: Ostres.
0: Atenció, Marc, que t'he tocat aquí un referent, eh?
2: Has tocat la meva pubertat, diria, i em sabia les cançons en italià.
4: Uau!
0: Laura, non c'è.
2: Sí, sí, sí. Uau, uau.
0: Molt bé. Doncs, amigues i amics, jo... en fi, aquesta cançó la coneix tothom. Jo l'altre dia estava allà voltant per casa, trafegat i tal, fent coses d'aquí cap allà, i les nenes estaven mirant la Ladybug.
2: Sí, aquella Marieta, no?
0: Exacte, és una sèrie d'animació francesa que s'ha traduït a tot arreu i tal, i que també està al 3CAT i tal. Estava veient la Ladybug, una noia que es transforma en Marieta.
2: Sí.

0: No té cap vergonya, Lady Bug.
1: Què ha passat?
2: Però clar, aquí no té cap sentit que us faci la pregunta.
0: No, no.
3: No, no, però és que hi ha d'haver una explicació, no?
2: No ho sé.
0: Però això no pot ser casualitat.
2: Hòstia, però què té a veure la Ladybug amb el Nec, que és italià? Perquè encara, si fos una sèrie italiana...
0: No, ja.
2: Però és que no té, en teoria...
3: O sigui, reconegut no està.
2: No està reconegut. Va, és que tornem a posar...

0: no l'encontro.
1: Bueno, és increïble,
2: no,
1: eh?
2: És el mateix.
1: És el mateix.
2: Calcadíssim.
1: És calcadíssima, calcadíssima. Bueno, aquí tenim la Ladybug. I que, bueno, a partir d'ara, potser la Ladybug s'ha d'enfrontar a un nou cas que no tenia previst.
3: Totalment, sí.
1: A un cas de plagi, directament. Converteixo en prodigiosa Ladybug. És Ladybug. Sí, com sigui, no deixeu de mirar la Ladybug, que és una sèrie que està molt bé per la canalla, està superbé. I insisteixo, és en català,
3: sí,
1: una cosa que hem de celebrar tots plegats. Perquè, doncs això, poques que en tenim, doncs escolta, al mínim consumim. Déu-n'hi-do. Ara Justin Bieber a Flashback, bon dia!

0: Flashback.
1: Hola, som els Catarres i enviem una abraçada ben forta a tots els oients del matí i la mare que el va parir.
2: Andorra 96.0.
3: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials amb préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. Pack Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del pack a creant.ad.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al Barra Mars.
4: Un bon bacallà al Pil Pil.
5: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
7: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
8: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
7: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Ràdio Flashback.
9: Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.

0: la ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
2: El matí i la mare que el va parir.
3: Les al·lèrgiques al pol·len, una versió que és un clàssic de la banda irlandesa de Cors. I recordeu que nosaltres hi tornem demà.
0: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Només a Flashback.

0: Aquí teniu Aitana. Amb la seva connexió psíquica. Des del matí, la mare que el va parir de Radio Flashback. De seguida regalem la tassa del nostre programa. Però avui, aquí, al matí, la mare que el va parir, hem parlat de la situació que hi ha als hospitals públics de Catalunya, que és lamentable. Escolteu. I ara, al matí, la mare que el va parir, t'explicaré un cuento.
1: Sí, que d'una notícia avui, que és la història de la Rosita, que és una dona de 95 anys que porta 5 mesos ingressada a l'hospital i que paga 25 euros la setmana per poder mirar la televisió a l'habitació.
0: Ah, bueno, això és increïble.
1: I anem a explicar una mica aquesta realitat als hospitals amb un conte que es diu Aladín i el geni de la Vall d'Hebron. Hi havia una vegada un jove que es deia Aladín. Dic que era jove perquè compartia pis, tenia contracte temporal, no arribava als 1.200 euros al mes i tenia 52 anys. Per tant, jove, com tothom.
0: Sí.
1: L'Aladín estava ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron perquè havia tingut un petit accident amb la catifa voladora, perquè des de l'estrena de la pel·lícula, l'any 92 tenia la mateixa, no se l'havia pogut canviar, i la catifa anava tan malament que li sobraven les dues primeres lletres de davant de catifa. D'acord? L'Aladín havia d'estar ingressat a l'hospital una bona temporada, però tranquils perquè l'habitació no estava gens malament. Era petita, mal ventilada i l'havia de compartir amb una altra persona. Per tant, se sentiria com a casa.
0: Vaja.
1: Per sort, a l'habitació hi havia una tele. Que bé, em podré distreure, va dir. Al cap d'una estona va adonar-se que el que estava mirant no era el Comsi, sinó la pantalla en negre, que si fa o no fa era igual de trepidant.
2: No és veritat.
1: Es veu que si no pagaves 4 euros i mig al dia, no podies mirar la televisió a un hospital públic. 30 euros la setmana per mirar TV3. Però té bastant sentit, nens i nenes, perquè només hi ha una cosa més negra que aquella pantalla, i és el futur de la sanitat pública.
0: Sí.
1: Per sort, l'Aladín tenia família i amics que el venien a veure. La seva exdona, la Jasmine, per exemple, que havia deixat el cotxe al pàrquing, perquè de tant buscar una blava estava ja ben negra.
0: Sí.
1: Quan la Jasmine va veure el que li havien cobrat, la van haver d'ingressar a ella també. I després pagar la tele de l'habitació, clar. Quines coses, el pàrquing d'un hospital públic és privat, nens i nenes. 3 euros i mig l'hora. Per tant, si us heu de posar malalts, millor que parqueu al Carrefour, la Maquinista, l'Esplau o el Metro Park, que, pel que sigui, els centres comercials a Catalunya, aparcar és gratis. Qui també va venir a veure l'Aladín va ser el geni de la Llàntia, que es va posar bastant de mal geni quan va veure que un sàndwich a la màquina de vending costava 4 euros. O que el menú de la cafeteria de l'hospital, plena de gent que ve a veure els seus malalts durant dies per gust, no baixa dels 15 euros.
0: Increïble.
1: I el geni va pensar que, per genis, els polítics del Congreso de los Diputados.
0: Ara.
1: Allà, primer plat, segon, postres i beguda, val 4 euros i mig.
0: Buah.
1: Igual que un sàndwich a la màquina de vending. Però és normal, nens i nenes, perquè tots els polítics pateixen d'una malaltia molt greu a la pell, que es diu tenir la cara molt dura. La tenen tan i tan dura que ni tan sols es posen vermells de vergonya. Vet aquí un gos, vet aquí un gat, cobrar una iaia per mirar la tele s'ha de ser un desgraciat.
0: Sí, senyor! Molt bé, tu.
3: Al matí, la mare que el va parir. Andorra.
4: 96.0.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
8: Hi ha clubs i hi ha el club d'Assegur. És el club del client d'Assegur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser d'Assegur ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Assegur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
3: Ràdio Flashback Andorra. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com. Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer. Ginestar. Les coses s'han...

0: Flashback, on neixen els èxits.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
0: Flashback.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. El nou Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial d'Andorra la Vella ha de garantir la protecció íntegra del Parc Central. El document ja està enllestit i està previst que s'exposi públicament a finals d'aquest mes. El plantejament preserva la totalitat de l'espai verd actual i estableix que, quan es desenvolupi el pla parcial de la zona, el parc passi a ser de titularitat comunal. El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, remarcava que una de les prioritats durant l'elaboració del POP ha estat evitar que el futur desenvolupament urbanístic pugui comprometre aquest espai. A govern, les pensions més baixes experimentaran l'any vinent un increment superior al de les prestacions que se situïn per damunt del salari mínim. Concretament, la pujada serà el doble. En canvi, les pensions més elevades tindran increments inferiors o podran quedar congelades. El sistema ha de tornar a aplicar un model esglaonat, com el d'anys anteriors, i vol incorporar una fórmula destinada a evitar desequilibris entre els assegurats que es trobin prop dels límits establerts entre els diferents trams. Entrem a diferents balanços d'aquest cap de setmana, entre altres, evidentment, destacar l'Andorra Taste, organitzat per Andorra Turisme. Tancava ahir l'edició d'enguany amb una elevada resposta de públic, especialment durant les jornades populars a Escaldes-Engordany, amb aquest esdeveniment organitzat, com dèiem, per Andorra Turisme. Aquesta edició ha dedicat una atenció especial a la cuina francesa. I la setmana de la Casa de l'Isard arriba al final amb una valoració molt positiva per part de la Federació Andorrana de Caça i Pesca. El president de l'entitat, Josep Maria Cabanes, destacava l'elevada presència d'isards observada durant aquests dies i la participació dels joves. La federació també constata un canvi entre els caçadors que cada vegada donarien menys importància a aconseguir una captura i valoraria més l'experiència de compartir una setmana a la muntanya. Ahir es celebrava la 13a travessa solidària transfronterera, un quilòmetre, una vida. Va reunir ahir diumenge 260 participants en les tres modalitats a la prova. La iniciativa tornava a connectar la Seu d'Urgell amb Sant Julià de Lòria a través d'aquesta jornada centrada en l'esport i la solidaritat. Aquesta casa Flaix Andorra vam ser emissora oficial i fent també la presentació i ambientació a la jornada. I sense deixar Sant Julià de Lòria, ja avancem que aquest proper cap de setmana s'hi celebrarà la 23a edició de la Vila Medieval. Enguany se celebrarà sota el lema Un món de fantasia. Els carrers i places del centre de la parròquia acolliran una cinquantena de parades, a més espectacles de música, tallers i propostes destinades a totes les famílies. Diferents entitats culturals de la parròquia també participaran a la programació. I atenció, diumenge, a 11:45 del migdia, la Vila Medieval inclourà a la plaça de la Germandat la commemoració del Dia Mundial del Turisme organitzada per l'Escal Club d'Andorra.
1: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.

0: Shakira Burna Boy i la mítica Dai Dai a Radio Flashback. Joaquim, hola.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, com estàs, rei?
1: Pues mira,
0: sorprès. Ah, així m'agrada, d'això es tracta una mica. T'estem trucant en directe des del matí, la mare que el va parir, de part del Marc. Què et sembla? Hòstia,
1: pues que em fa molta il·lusió.
0: Veus? Escolta, diu que et desitja molt, molta sort i que tinguis un molt bon dia i que t'estima molt, vale?
1: Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada, rei, que vagi molt bé, Joaquim.
1: Una abraçada. Gràcies.
0: Adéu, maco. 10 i 5 minuts. Al matí, la mare que el va parir. Com sempre, aquesta hora és moment de regalar-vos la tassa del nostre programa. Regalar-vos... Hi ha algun dia que ha quedat deserta la cosa, sí, perquè ningú ha encertat què buscava el Marc o a qui buscava el Marc. A veure, el Marc, com sempre, té una història
2: sempre
0: curta, però plena de pistes. Heu d'estar molt atents a veure si encerteu a qui busca o què busca el Marc. A través de WhatsApp, eh? 628-414-029. La història d'avui dilluns és aquesta.
2: Eren el clar exemple que la unió fa la força. Per separat, el més prim pràcticament no valia res. I els altres dos, els grassonets, completament inútils. En canvi, quan els veia junts, eren sinònim de perfecció absoluta. Sinònims d'excitació i també de fer-te bufar si la vida et somreia sense dents. Ara, aneu en compte com els ordeneu, perquè després perd tota la gràcia.
0: Estic pensant una cosa molt bruta.
2: Hòstia, en principi no ho hauria de ser.
0: Vale, vale.
3: Què penses?
4: Tens la ment bruta, eh?
0: Bueno, penso en allò. Un de prim i els altres de rodoners, però que si els separes no valen per res.
5: Ai, mira-lo, estàs obsessionat.
2: Ah, hòstia! Claro. Ara ho he entès jo.
0: Jo què sé.
2: No, és... vale. No anem per aquí.
0: No anem per
2: tot
0: aquí.
2: I que, segons com s'ordeni...
0: És que et dius excitació, clar.
2: Sí, hi ha excitació per aquí.
0: Vale,
2: sí,
0: vale.
2: Molta excitació.
6: Mira, hi ha gent que ens diu ara si és un escuradents, si és la policia, si és oasis...
5: Por la excitación.
2: Por la excitació de la porra.
5: Policia és de lo más excitante que hay.
2: T'agrada tu pericles, el tema dels uniformes.
5: Hago infracciones a ver si vienen.
2: Ah, sí? No. Sople aquí i tal.
6: Mira, hi ha gent que diu ara si és una cremallera, el Real Madrid...
2: No, Madrid els té.
0: Els té? Però els pebrots.
2: No. I el Barça. I el Barça.
0: Barça també.
6: I unes tisores.
2: Aquí nosaltres no.
0: No.
6: Ja tenim guanyadora,
2: eh?
0: Oh!
6: Sí.
0: Molt bé. No sé.
2: Vols jugar una mica més o no?
0: Jo vaig perdut, eh?
2: Hi ha un de prim, dos de grassonets, que junts fan la perfecció.
0: 100.
2: Ara sí, exacte.
0: 100.
2: El 100.
0: Ah, busquem el 100.
2: El número 100. Per què?
0: Sí, senyor.
2: Doncs perquè el Japó ha superat, atenció, les 100.000 persones centenàries.
0: O sigui,
2: això és una quantitat de gent que flipes amb més de 100 anys.
0: 100.000, que en fan 100.
2: Sí, ja sé. Sí, sí, bàsicament per això, eh? Hòstia, perquè mengen molt bé, fan una mica d'esport i ale, van amb bicicleta.
4: Això canviarà molt amb els anys, perquè ara mateix està demostrat que podem viure fins a 125 anys, que és el rècord documentat, però hi ha una cosa que se'n diu Longevity Escape Velocity. Si dius en anglès, sembla que sigui
2: més
4: important.
2: És molt més important.
4: Que és la velocitat a la que augmenta la longevitat a mesura que van passant els anys, perquè cada vegada la ciència evoluciona més.
0: Clar, evidentment.
4: I, per tant, tu envelleixes a una determinada velocitat, la ciència va a una altra, i quina de les dues guanya?
0: Sí, és clar, perquè...
4: Perquè ja s'està parlant que arribarà un moment en el que no només viurem molts més anys, sinó que es podrà fins i tot tirar enrere l'edat de les cèl·lules, és a dir, rejuvenir. Una persona que amb 50 anys pugui prendre una sèrie de medicaments i arribar a semblar que tingui 30 o que tingui efectes biològics 30.
0: Vale. Gens
6: com el Mainat.
2: Exacte.
0: El Mainat és el que diu.
4: El Mainat és el que diu. Aleshores, teòricament això, les persones que ara volten als 50 podrien entrar ja en una fase en la que el seu envelliment sigui més lent que la velocitat a la que avança la ciència.
0: Carai.
4: I els que en tenen menys de 50, és a dir, tots els que esteu aquí menys jo, pràcticament.
0: Bueno, tu també.
4: Bueno, jo estic allà també. Però vaja, si en tens 30 o 20, diguem-ne, ja pràcticament segur que arribarà un moment en el que pràcticament la velocitat d'envellir es anirà frenant a zero.
0: O sigui, que arribarà, la Naget arriba al 100.
4: No, sí, no, molt més del 100.
2: Home, però si amb un tomàquet xerri està a punt de morir-se.
6: Ja, o sigui, la meva generació, però jo...
4: És que no és arribar al 100, o sigui, arribar al 100 és el que passa ara. Estem parlant de no envellir, és d'arribar als 1.000.
0: A veure el que passa ara. Han arribat 100.000 japonesos, però normalment els homes ens morim als 83.
4: Bueno, sí, però ja et dic que tot això canviarà. El problema és que quan no envellim, això us heu d'imaginar que genera molts problemes. Problemes de les pensions deixen de tenir sentit,
0: home,
4: la jubilació també,
0: clar,
4: la sobrepoblació, o el fet de que podré tenir un Donald Trump durant 1.000 anys governant
0: bueno, el Putin, perquè aquest ritme...
4: Que a més, seran els primers que tenen accés a aquest tipus de tecnologia, seguríssim.
2: Però en relació a això que dius, al Japó, que ara hi ha 100.000 persones que tenen 100 anys...
0: Més de 100 anys.
2: El 1963, que no fa tant, n'hi havia 153. 153 persones.
0: Ells han abusat molt més ràpid.
4: Sí, sí.
2: El 81 ja eren 1.000 i el 98, 10.000.
6: Uau.
2: 4 dies, 100.000,
0: En 20 anys, de 10.000 a 100.000. Vinga, molt bé. Molt bé, qui s'endú la tassa del matí? La mare que el va parir?
6: La Maria Elena.
0: Maria Elena, que la gaudeixis. I ara cap a Austràlia, amb aquesta cançó que es diu Dràcula, de Tame Impala. I que sona així de bé.

0: patir la mare que el va parir.
1: Andorra.
2: 96.0. A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
1: La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

0: Going to the Sun és la cançó que segueix el mític Jamaican Bam Bam. Estem parlant del mateix artista, un crack de la música house i tech house, des de França, Agel. La idea original d'Imael Angel i la veu de la gran ultranaté, Moving to the Sun. Això és temazo. I sona des del Vapari.
1: Mira la part bona de llevar-se d'hora. Ens podràs escoltar més estona. Al matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez.
0: A Carles, a Carlos. Hola, Carlos, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia i bona hora. Escolta'm una cosa, moltes felicitats. Em diuen que va ser el cumple el dissabte i et feliciten la Susana Lugo i el Carlos. Què et sembla?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Adeus. També perquè aquest dimecres t'has llicenciat en psicologia, em diuen.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Així és.
0: Però escolta, enhorabona per partida doble, diuen que t'estimen molt i que diuen que ets un campió. Vale, Carlos?
2: Vinga, moltes gràcies.
0: Gràcies bon a tu, que vagi bé.
2: Adéu, bon dia.
0: Adéu. 10:23 minuts, arriba el meu amic Joan Dausà. Veus a la...

0: Valentina, porta-lo creler.
1: Estàs escoltant El matí i la mare que el va parir amb Carles Pérez.
2: Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.

diversió et falta alegria. Escolta'ns cada dia. El matí i la mare que el va parir. Només a Flashback i amb Carles Pérez. Tell me how to win the game.

0: matí i la mare que el va parir. Cada dia, quan es fa de dia.
1: Si entreu a flashback.cat o a la nostra aplicació, ja trobareu penjats els millors moments d'avui dilluns del matí i la mare que el va parir.
0: Avui, el matí i la mare que el va parir.
2: La IA podria liquidar la humanitat abans del final de la dècada.
3: Bones notícies. Aviat s'acabarà com si fos ahir. Oh!
2: S'instal·laran 10.000 metres quadrats de plaques solars al Tibidabo.
3: El Tibidabo es posa cara al sol.
2: L'Hospital del Pallars fa un tac a una vèrtebra de dinosaure de fa 70 milions d'anys.
3: Ua, l'argonya. 70 milions d'anys d'espera per un tac.
0: Recomana els millors moments del programa a flashback.cat o a l'app de Flashback. El matí i la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.

0: Esteu escoltant des de Ràdio Flashback, des del matí, la mare que el va parir, el retorn de James Blunt, i a més, entrant a la llista per la seva part baixa, posició 43, Taste Like Summer, sona així des del matí, la mare que el va parir, d'aquest dilluns, 21 de setembre. Bon dia, Jordi.
1: Hola, bon dia.
0: I per molts anys, xato.
1: Moltes gràcies.
0: Mira, sóc el Carles Pérez, et felicito en directe de part de l'Olga, pels 39 que vas fer ahir, diu que ja només te'n queda un pels 40... És una cosa que, en fi, que és així i s'ha de dir, eh? Veig que és una tia que vol que es faci, recalqui aquest apunt. Et queda només un any pels 40. Estàs a la recta final dels 30 i pico, eh, Jordi?
1: Exacte.
0: Hi ha crisi o no hi ha crisi?
1: De moment no. Quan s'apropi més, ja t'ho diré.
0: Vale. Diu que tot i que fa temps que ja fa servir la frase quan jo era jove.

0: Això sí.
1: Imagina't, imagina't. Bueno, que et diu que res, que t'estima molt i que per molts anys. D'acord, Jordi?
0: Moltes gràcies.
1: Una abraçada ben forta, que tinguis un gran dia. Adéu, Jordi, adéu. Si voleu encarregar trucades d'Espertó, molt fàcil, a través de la web de Flashback, www.flashback.cat. Atenció al so d'Olivia Dean. Això es diu So Easy, bon dia.

0: va parir. Moments per emmarcar.
1: Sou dels que heu vist l'eclipsi? Veu una veure sí. L'eclipsi? Us veu mobilitzar per veure l'eclipsi?
2: Poc. Diem si provocaria milers de cremades a les retines.
3: Sí.
2: I, en canvi, el que ha provocat és el que tècnicament en diem un IDC.
1: Ah, IDC.
2: Que són influencers donant pel cul.
3: Molt bé.
0: Lleva't amb il·lusió. Al matí, la mare que el va parir.
4: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo

0: guapo i més eixerit.
1: Apaga la llum.
2: Som Flashy Ice Cream i cada dia ens llevem amb el matí i la mare que el va parir.
3: El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.
4: De Palma.

0: Fred de Palma, Anna Mena. Aquesta cançó es diu Se il·luminava des del matí la mare que el va parir. L'última cançó que sona avui al nostre programa. Nosaltres toquem el 2, però abans, com cada dia, la medalla. Qui s'endurà la medalla del dia?
1: Ai, ara.
2: Mm. Nervis.
0: Doncs en aquest cas se l'endú el Marc Casanovas.
3: Vamos.
1: Ah.
0: Per haver-nos posat damunt de la taula una dada que molts ni havien pensat.
3: Quines coses? El pàrquing de l'hospital públic és privat, nens i nenes. 3,50 € l'hora. Per tant, si us heu de posar malalts, millor que parqueu al Carrefour, la Maquinista, l'Esplau o el Mataró Parc, que, pel que sigui, els centres comercials a Catalunya, aparcar és gratis.
0: Bueno, doncs, bravo, Marc, per tu.
1: Bona dada.
0: La medalleta per tu, per aquesta dada que, evidentment, és certa, però jo no hi havia caigut en la comparativa... Ai. Com tantes altres cooperatives, eh?
4: És ben trist.
0: I és ben trist que això sigui així. Nosaltres toquem el 2 a partir de les 11, el Jordi Plans, que suposo que avui està cofoi i content. Jordi Plans, per la derrota del Madrid. I...
5: Bueno, i per tantes setmanes que el Barça guanya, porto ja 8 setmanes molt content.
1: Estàs content.
0: I a més, ara 3 setmanes de vacances de Bada Barça, no, Plans?
5: Això és el que més il·lusió em feia.
3: Com ets.
0: Perquè s'atura la Lliga i ara fins aquí 3 setmanes, doncs res de res.
3: Déu-n'hi-do.
0: Els jugadors se'n van amb les seves seleccions, etcètera, etcètera.
3: I el Jordi amb el seu valer.
0: Exactament. Nosaltres anem tocant el 2. Merci per haver escoltat al matí la mare que el va parir. Adéu, Neget, que vagi.
1: Adéu, fins demà.
0: Adéu, Marc Casanovas.
3: Adéu.
0: Adéu, Oriol Dalmau.
4: Adéu.
0: Us ha parlat en Carles Pérez. Demà més a partir de les 6 del matí i farem una cosa que divendres se'ns va oblidar de fer i ens ho van haver de dir els oients. No heu dit el sou tots molt macos. Per l'amor de Déu, com pot ser. Doncs fins demà a les 6 del matí. Recordeu que...
6: Sou tots molt macos.
0: Adéu-siau, gràcies.
7: Ha tornat
0: Merci.

El matí i la mare que el va parir. Flashback. Són les 11.

0: Sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Mr. Know It All, el so de Teddy Swims per engegar aquesta nova setmana a l'antena de Flashback. Les 11 i 4 minuts d'aquest dilluns, 21 de setembre. Què tal, com esteu? Benvinguts. Després dels companys al matí, la mare que el va parir. Demà hi tornen, com sempre, a partir de les 6. De seguida, al llarg d'aquesta hora, atenció, Quevedo, Elvis Crespo.
1: Amb Jordi Plans.
0: La Graciosa, una cançó que en cap cas hem posat aquest estiu. No ha sonat mai. Abans, Alex Warren. Atenció, això que es diu Fever Dream. Benvinguts i bon dilluns.

0: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
1: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns. Andorra. 96.0. No.

0: La unió entre Quevedo i també Elvis Crespo per compartir aquesta cançó que es diu La Graciosa. Passen 5 minuts d'un quart de 12 del migdia d'aquest dilluns. Atenció, perquè aquesta tardor Estrella Damm celebra 150 anys, com millor sap fer-ho, que és amb la música en directe. Arriben els directes d'Estrella Damm Star 150, juntament amb 45 concerts en sales de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra, amb artistes com Macaco, Su, La Pegatina, Miqui Núñez, Dorian, Alfred García, Quimi Bruteto, el Pony Pisador. Sortegem entrades dobles pel dissabte 26 de setembre, el Petit de Calari, l'Esclaustre a Maó o la Companyia Elèctrica d'Arma a Sant Feliu de Guíxols per participar-hi. En aquest sorteig el que heu de fer és inscriure-us al formulari que trobareu a flashback.cat. Aquesta tardor, directes Estrella Damm Star 150.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: Ja ho sabeu, si voleu anar a veure el Petit de Calaril o, per exemple, l'Elèctrica d'Arma, heu d'entrar a flashback.cat. Ara, Ariana Grande, Hey Dada, I Made You Love.

A dos quarts de 12 del migdia d'aquest dilluns. Rema i Selena Gómez preparats amb Countdown o, per exemple, Sienna Spiro ben acompanyada un cop més del seu piano. Això es diu Die on this hill a Flashback.

0: Ugel, Solto al seu costat per fer el Jamaican Bam Bam, que és una de les cançons que més ens demaneu al feedback cada tarda, i no és per menys, la del Salami Pan. Passen 10 minuts a 2:15 del migdia. De seguida, Distarp, amb el remix d'en Ciril, que tampoc se'n perdia una. Els Catarres també esperen el seu torn. O Aitana. Aitana, que ve dels concerts que ha fet a Barcelona aquestes últimes setmanes i que, evidentment, no hi ha faltat la seva cançó estrella. Es diu, precisament, Superestrella.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

Una cançó que fa una oda al diumenge. Abans d'arrencar una nova setmana, doncs aquí ho teniu. Diumenge sense drama, un ex número 1 d'aquesta casa i que, a més, forma part del cartell del 120è aniversari del RAC del 23 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. Ara, Chris de Sarandí, això es diu Good Old Days.

Juan Magán i Omar Montes compartint aquesta cançó a parts iguals. Es diu Ayer la vi, una revisió d'una cançó que ja havíem conegut del bo de Juan Magán. Atenció, perquè en 6 minuts arribem a les 12 en punt del migdia i de seguida arrenquem una nova hora. Abans, els Tallers també formen part de l'última gran festa de l'any del RAC amb el seu 120è aniversari.

0: Anna Mena i Lola Índigo. Aquesta es diu Petit Oa i és la proposta que hem considerat que era la millor per engegar aquesta nova hora a les 12:04 d'aquest dilluns. 21 de setembre del 2026, això vol dir que de seguida tenim un munt d'èxits, com per exemple Karol G i Bruno Mars, que és una de les novetats de les últimes setmanes, o Ugel, amb nova cançó després del Salami Pan. Abans de tots ells, Miles Smith, Stargazing.
1: Amb Jordi Blanc.
0: O La Unió i Poca Broma, de Ginestà, dels germans Serra Solses, i també de Nil Moliner. Tot plegat per aquesta cançó que sona de fons i que es diu Amb qui estaràs.

0: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
1: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
2: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
1: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
2: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
1: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu. Andorra. 96.0.

veu de Figaflaues a la fresca va ser la cançó que vam presentar l'estiu passat i que encara doncs, té el seu lloc a la nostra programació. Anem a fer un cop d'ull a la llista. Atenció, perquè si entreu a flashback.cat/la llista i consulteu la part baixa, on hi ha les novetats, hi trobareu a Karol G i a Bruno Mars amb una novetat, amb una nova cançó. Aquesta mateixa que sona de fons i que es diu Still.

0: La producció és de Ugel, Moving to the Sun, la cançó que ens ocupa a aquesta hora del matí d'aquest dilluns. Dos quarts pràcticament d'una del migdia. Atenció, perquè si us falta camp, ja sabeu que en Bonària el podeu tenir perquè us el porta directament al vermut de Llucià Ferrer. Enguany, Bonària porta el seu granet de sorra per fer el millor vermut directe del camp, el vermut de Flashback, i ho fa compartint el seu producte de primera qualitat i amb la food truck del Bonària Tour, on podreu aconseguir gratis una hamburguesa ben autèntica amb productes directes al camp. Com podreu degustar la famosa hamburguesa del Bonària Tour? Doncs teniu dues opcions, apuntant-vos al vermut o fent una compra de 10 euros a la botiga Bonària, que us indicarem cada setmana, i així podreu aconseguir aquest val per bescanviar-lo per una hamburguesa a la food truck de Bonària aparcada a l'espai del vermut de Flashback al cap de setmana. Tota la informació a bonaria-tour.com. Bonària, patrocinador del vermut de Flashback.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: De seguida, Lola Young amb Messi, o aquesta mateixa dels Amics de les Arts. És la més nova d'una formació que acumula 20 anys de trajectòria. Segurament t'estimo. No crec que...

Jo no sé la que va liar Rau Alejandro en el seu dia perquè Rosalía li fes aquesta cançó. En tot cas, es va quedar ben a gust. La Perla és la cançó que ens apropa a tres quarts d'una del migdia d'aquest dilluns. I arriba Justin Bieber amb això que es diu Viure en Avit. Benvinguts i bon dia.

La veu de Shakira, Burna Boy, Dai Dai, torna a ser protagonista després d'haver estat també la cançó d'aquest Mundial. I arriba la veu de Jenny de Blackpink acompanyant la cançó de Tame Impala, una que ens ha acompanyat també al llarg d'aquests últims mesos i que es diu Dràcula.

0: Your husband is coming.
1: La veu de Rey, que es pregunta tota l'estona i al llarg de la cançó Where is my husband? I la resposta doncs la tenia als nassos, que és que your husband is coming. Arribarem a la una amb Gorra Neta, música en català, música de casa, per això que es diu Marta.
2: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabanya del costat.

0: Entra a la llista, al top 10, aquesta cançó de Teddy Swims que es diu Mr. Know It All, que hem convertit en l'èxit de la setmana de Flashback i que, per tant, té aquest tracte de privilegi respecte a la resta de cançons que trobareu, doncs, per exemple, a la llista. Una llista de la qual li farem un cop d'ull de seguida perquè hi ha novetats. Després de l'actualització d'ahir diumenge a la llista, al 36 hi entra la nova cançó de Miley. No
1: amb Jordi Blancs.
0: Que es diu Bass Persuades. Let's go.

0: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
3: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
4: Flashback Andorra. Només èxits.
2: Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
5: A la Lliga Multisegur Assegurances, el Futbol Club Santa Coloma és el nou líder en solitari després de golejar l'Sporting Club Escaldes per 1-5. L'Atlètic Club Escaldes puja a la segona posició després del 0-3 contra el Casa de Portugal, mentre que l'Inter Club Escaldes, amb 7 punts, va superar el Rangers Futbol Club per 3-0. El Futbol Club Ordino va encaixar la primera derrota de la temporada en perdre 4-0 contra el Club de Futbol Esperança. La competició tornarà al cap de setmana del 10 d'octubre. Destacant atletisme, que Pol Moya i Ari Fenés han establert dos nous rècords absoluts d'Andorra al Campionat del Món que es va disputar a Copenhagen. Moya va completar la milla en 4 minuts, 1 segon, 91 centèsimes i va acabar en 31a posició, rebaixant en més de 13 segons l'anterior plus marca nacional de Josep Graells, vigent des del 1987. A la mitja marató, Ari Fenés va registrar un temps de 1 hora, 15 minuts, 3 segons, 43 segons menys que el seu anterior rècord nacional. I la 13a travessa solidària transfronterera 1 quilòmetre, 1 vida entre la Seu d'Urgell i Sant Julià de Lòria va reunir ahir 260 participants entre les curses de 21 i 9 quilòmetres i la caminada inclusiva. Jordi Gallego i Caral Riba van encapçalar els podis de la prova llarga, mentre que Iker Valero i Míriam Martínez ho van fer en els 9 quilòmetres. La recaptació es destina a un projecte de salut mental i suport a persones cuidadores al Nepal a través de la Fundació Vicente Fernández.
2: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
6: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
2: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques. Andorra. Andorra. 96.0.

Another i 54 Ultra pel Talk to You, segona setmana consecutiva al capdamunt de la llista. Passen 5 minuts, un quart de dues del migdia, arriba Joan Dausà i també Mamadou Chapapi, posa-la al disc.

0: La veu de Sheeran i aquesta anomenada Sapphire és la cançó que ens acompanya a l'andena de Flashback. Atenció, perquè ja sabeu que Martini presenta el Tardeo de Flashback i aquest proper cap de setmana, aquest proper dissabte, farem l'últim Tardeo de la temporada amb una gran festa des de la Matlleu Origen del World Trade Center de Barcelona. Els acompanyarà la periodista i comunicadora Alba Riera i també la gran actriu Diana Gómez i tot plegat amb en Andreu Joanola, que és el president del Tardeo. Si voleu anar a la festa, heu d'enviar un correu al tardeo@flashback.cat amb la col·laboració de Martini, de Matlleu Origen, de Banger, d'Ètnia i també de Casa Cendra. Aquest proper cap de setmana, l'últim Tardeo de la temporada.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: Anem a Toy Story 5, anem amb Taylor Swift. I knew it, I knew you a Flashback.

0: Si el departament de programació d'aquesta casa decideix posar aquesta cançó 38 vegades més al dia, jo signaré a sota. El so de Quevedo i també d'Elvis Crespo per compartir aquesta que es diu La Graciosa i que ha estat una de les cançons de l'estiu.
1: Te veo la graciosa,
0: diu Elvis Crespo. De seguida BTS amb Dynamite o, per exemple, també la veu d'Olivia Dean. Té nova cançó que es diu So Easy to Fall in Love.

La gent del RAC està preparant una autèntica festa pel 23 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona pels seus 120 anys. Flashback és emissora oficial, poca broma, de l'última gran festa de l'any, on hi apareixen, per exemple, doncs, els tallets, els buhos, també sopa de cabra o ells mateixos, els catarres. Aquest es diu Diumenge sense drama. Apropant-nos a les dues amb DJ Goya i amb Jason Derulo, que, atenció, tenen una nova cançó que ja fa uns quants dies que corre per aquí i que s'anomena Mi Chico.

0: El vocalista de Måneskin va decidir que deixava de forma momentània i de forma indefinida la seva posició per, en aquest cas, apostar per la seva trajectòria musical en solitari. I no li ha anat pas malament a Damiano David, aquí el teniu de fons sonant amb això que es diu Born with a Broken Heart, una cançó que ens apropa a les dues en punt del migdia, i això vol dir que de seguida s'hi posa la Paula Montés amb el flash informatiu i després en Xavi Dalmau.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: I jo que toco el dos amb Olivia Rodrigo, una artista que ens visitarà el proper mes de maig. Drop Dead. I know.

0: Flashback.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. Els bancs andorrans podran accedir a través de l'autoritat financera andorrana al nou mecanisme del Banc Central Europeu que disposa d'una bossa global de fins a 50.000 milions d'euros de liquiditat per afrontar eventuals situacions d'emergència. L'accés dependrà de les garanties aportades per cada entitat. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha explicat que aquest sistema permetrà superar la limitació del mecanisme andorrà de prestador d'última instància, fins ara condicionat per les reserves internacionals. Andorra disposa d'uns 250 milions d'euros en reserves dipositades als bancs centrals d'Espanya, França i els Països Baixos, a més d'una línia de crèdit de 35 milions articulada amb el Banc Central Europeu. Anem a altres temes. Concòrdia ha presentat una proposició de llei marc destinada a regular la governança i la transparència de les societats públiques i les entitats parapúbliques. El president del grup parlamentari, Cerny Escaler, ha explicat que la iniciativa busca afavorir la bona gestió i evitar les portes giratòries. El text estableix principis de governança i regula el procediment per escollir directors, gerents o responsables executius de les entitats públiques i parapúbliques dependents de l'administració general, mantenint marge de maniobra per a cada sector. Destacar que la policia va detenir divendres al matí a la Massana dos homes no residents a 41 i 49 anys com a presumptes autors de delictes d'estafa. Els arrestats haurien venut eines industrials falsificades en almenys 5 negocis del país amb un perjudici econòmic d'uns 4.000 euros. Segons la policia, es feien passar per treballadors d'empreses de serralleria o construcció i oferien el material com si fos de primera qualitat a preus inferiors als habituals. Justificaven dient que els sobrava d'altres feines o que no l'havien declarat a la duana. I la investigació de l'accident mortal registrat l'1 d'agost a Valira Nova continua avançant amb l'anàlisi de les dades de la caixa negra del vehicle que hauria originat el triple xoc. El conductor del Cupra va ingressar en presó preventiva uns dies després de l'accident i actualment es troba en llibertat provisional mentre continua la instrucció del cas.
0: Andorra, 96.0.
2: Escaldes Engordany, Encamp, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.

0: Flashback.
1: Andorra 96.0.
0: Ràdio Flashback.
1: Flashback.
2: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
3: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
4: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
3: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
4: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Barra Mars.
5: Un bon bacallà al Pil-Pil.
6: No el demanis al Barra Mars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Barra Mars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: Andorra 96.0.
1: Flashback.
0: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
1: Si sona Flashback, és un èxit.
0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.

Flashback Andorra. Al cotxe, el més important és la seguretat. Condueix amb l'única ràdio que t'assegura els millors èxits. Flashback. Només èxits.

Ho anem preparant tot per la última gran festa de l'any. Atenció, 23 de desembre, Palau Sant Jordi, 120è aniversari del RAC. El Reial Automòbil Club de Catalunya. Les entrades ja són a la venda clippersmusic.com en directe. Els tiets, els escoltes de fons, buos, els catarres i sopa de cabra. Flashback, emissora oficial. Entrades a clippersmusic.org. Aquí els tiets, ells hi seran. Això es diu Tàndem. I ara la girl band del moment, Cat's Eye. Això es diu Animal, la Flashback.

Anna Mena, Lola Índigo, les dues juntes, molt a prop per un dels èxits d'aquest darrer estiu. Això es diu Petitó a Flashback, només èxits. És l'última cançó de Ginestar, col·laboració enorme al costat de Nil Moliner, a Flashback. Amb qui estaràs?

0: La base d'aquesta cançó és d'un himne de l'electrònica dels anys 90, original de Faithless, Insomnia. Bebe Rexha, amb New Religion. Camí de les 3 de la tarda. La producció és del neerlandès Tiesto. La veu de Karol G. Anys enrere triomfava de Long Beach, i abans serà qüestió d'obrir de nou el ventilador.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Que tornen a l'alça les temperatures. Banda Neoni, Búhos. A Flashback.

0: és Mr. Know-it-all, el nou èxit de Teddy Swims, que, per cert, aquesta setmana ha entrat al top 10 de la llista oficial d'èxits de Flashback. Consulta la flashback.cat. Teddy Swims, amb l'èxit de la setmana, obrint una vora a Flashback.
1: A Flashback, només èxits a Xavi Dalmau.
0: A l'impreparada Opalite, una de les últimes cançons d'èxit de Taylor Swift a Flashback. Abans, Conexión Psíquica, nou èxit de Flashback d'Aitana. Bona tarda. Bona tarda.

0: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
1: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
0: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
1: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad. Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns. Andorra. 96.0.

aquesta cançó s'ha coronat com el número 1 de la llista de Flashback aquesta setmana. El duet de productors d'Amsterdam Another amb Talk to You a Flashback. Només èxits, consulta els 45 graons de la llista a flashback.cat. Elton John, Dua Lipa a punt, abans Kelly Sayan, solitari, he perdut el nord.

És el francès Ugel amb la veu de la històrica de House i ultra natí per Moving to the Sun a Flashback, només èxits. Si et falta camp, Bonària te'l porta al vermut de Llucià Ferrer. Enguany Bonària porta el seu granet de sorra per fer el millor vermut, el de Flashback. Si vols assaborir la famosa hamburguesa del Bonària Tour, apunta't al vermut o bé fes una compra de 10 euros a la botiga Bonària que t'indicarem cada setmana i aconsegueix un val per bescanviar-lo per una hamburguesa a la food truck de Bonària aparcada a l'espai del vermut de Flashback. Tota la info a bonaria-tour.com. Bonària, patrocinador del vermut de Flashback. A Flashback, dissabtes a les 12, el vermut de Llucià Ferrer. Torna amb nou àlbum, Ariana Grande. És el seu últim èxit global, també a Flashback, Hate That I Made You Love Me.

Els botons, David Guetta, les veus de Teddy Swims i Tones and I per Gone, Gone, Gone, a Flashback. I ara un dels fenòmens del moment, les arrels llatines de Karol G, les col·laboracions de Judeline i Rusowski per Baby Wow.

El dia 23 de desembre, al Palau Sant Jordi, el RAC munta l'última gran festa de l'any per celebrar el seu 120è aniversari. Allà hi seran els tiets, buos, sopa de cabra i els catarres. Les entrades ja són a la venda a clippersmusic.org. Flashback, emissora oficial d'aquest tros de festa. La última gran festa de l'any. Diumenge, sense drama, els catarres a Flashback. Per cert, ben aviat els d'Osona gira en petit format, amb trio i en acústic. Viure en a beat, ara Justin Bieber.

0: clàssic del belga Gautier Somebody That I Used to Know, adaptat per Douchy, a l'any 2025. Això es diu Anxiety a Flashback. A les 4 en punt comença el feedback. Ja pots començar a pensar la teva cançó i a qui la vols dedicar, i li demanes a l'Albert Planadevall i a la Cristina Camara, que ja corren per aquí. D'aquí una estona, Carly Rae Jepsen a Flashback. Només
1: exits amb Xavi Dalmau.
0: Abans, la remescla que Jordi Arroca ha fet del Far del Sud, de Sopa de Cabra. Passar-ho bé, adeu.

0: si em podeu posar...
1: Què ens agradaria?
2: M'agradaria delicar.
1: M'agradaria...
3: Com era la cançó, nois?
4: Feedback. Tu demana. Comença el feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. Feedback. Amb Albert Planadevall i Cristina Càmara.
5: Sí! Bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts al Feedback. Cristina Càmara, què tal tu? Què tal el cap de setmana? Bé?
6: Jo molt bé. I tu, què tal? Com
5: fantàstic,
6: ha anat el cap de setmana?
5: Fantàstic. De relax, descans, que
6: m'analiro.
5: És el que m'agrada. Poca cosa a fer.
6: El que toca. I què? Tens gana?
5: Gana tinc... Què ho dius? Pel racó?
6: Pel regal d'aquesta setmana. És que...
5: Ben lligat. Super regalats que tenim aquesta setmana, perquè cada vegada que regalem coses del racó, m'entra la gana. Fotria sí. Quasi les
6: perquè
5: pizzas,
6: perquè comencem
5: pastes,
6: a mirar la carta i...
5: No.
6: Això no pot ser perquè estem 4 hores de programa amb la panxa gairebé buida.
5: I això no pot ser. Després no rendim com hem de rendir.
6: No.
5: Avui, durant tota aquesta setmana, regalem cada dia un àpat per dues persones per anar a les pizzeries al racó. A provar les pizzas, les pastes, el que us deia, les amanides... cans, postres, el que sigui. A més, podreu escollir entre qualsevol de restaurants que tenen repartits arreu del país.
6: Mira, teniu entre Girona, Vic, Palamós, Platja d'Aro, Sabadell, Terrassa, Barcelona, que en teniu 3, Sitges, Vilanova i la Geltrú i Castelldefels. Tots aquests restaurants per escollir on voldreu fer l'àpat per dues persones que us estem regalant de 4 a 8 del vespre i durant tota aquesta setmana.
5: I què heu de fer? Envieu una dedicatòria.
6: Ens demaneu una cançó, ens dieu que voleu participar i tot al nostre WhatsApp.
5: Mira, ara posem Shakira amb Dai Dai, després hem de parlar de Shakira, aquests concerts, això que fa a Madrid, aquest Coachella que s'ha muntat a Madrid, que vaig veure gent amb paper de plata a sobre.
6: En paper.
5: I
6: boles, entrepans.
5: Han canviat, exacte, una cosa una mica estranyota, eh? I han canviat la casita per una caminada que fan amb gent important, famosets.
6: Clar, sí, important, sí. Bueno, no sé fins a quin punt, però sí.
5: Ho he dit amb ironia.
6: Gent de la faràndula.
5: Ah, aquí, important. Gent de la faràndula, important. Va, comencem. Shakira,
4: d'aquí. WhatsApp 628-414-029. 628-414-029. Feedback.

0: Era l'Opalite de la Taylor Swift, que va ser que s'ha vist un vídeo que s'ha fet viral, jugava el seu marit. Jugava amb els Kansas City Chiefs, que ha fet un touchdown o no sé què ha fet. I, bueno, ella s'ha aixecat i ha ensenyat l'anell i ha dit aquest és el meu marit.
1: Ostres.
0: Sí, sí, sí. Tu,
1: aquí
0: fet
1: la defensora màxima d'en Travis Kelce.
0: Sí, sí, sí. Bé, anem a escoltar més dedicatòries, que arriben Karol G i després, bueno...
1: Acompanyat de Rusowski i de Judeline.
0: Judeline, això.
1: Amb Baby Wow, que ens la demaneu amb un escrit. Diu, hola, gent bonica de Flashback. A veure, si ens podríeu ficar la cançó de Baby Wow de Karol G i del Rusowski, que estem aquí tots al taller obsessionats. Molts records i bona tarda a tothom.
0: Obsessionats amb la cançó? Doncs home,
1: que, sí,
0: que no se'n parli més. Baby Wow, la nova cançó de Karol G.

0: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
1: GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
4: Andorra. Andorra. 96.0.

0: amb Dua Lipa o en Kiska. Per cert, Calvin Harris ha estat reconegut amb un rècord Guinness. L'escocès s'ha convertit en el disc jockey que ha actuat davant de més gent en tota la història. A principis d'aquest any va actuar davant de 1,6 milions de persones amb una sessió que va fer a São Paulo. I déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
1: 1,6 milions de persones, eh? Es diu ràpid.
0: És molta gent, eh?
1: Sí.
0: I molta potència.
1: De segur que més de la meitat no veien a cada Calvin Harris.
0: Però... Segurament que no. Però, bueno, escolta'm, ja té un rècord Guinness. A Calvin Harris. Anem a Igel i Solton, Jamaican Bam Bam, perquè tenim una nota.
1: Diu, una nota escrita. Diu, bona tarda, feedback. Soc en David, del taller de bomber de bombes de Barberà, i volia dedicar la cançó de Jamaican Bam Bam al Toni, que és la seva cançó preferida. També volem participar al sorteig del... avui ja estem sortejant els sortejos que tinguem avui. Ara el diem. I enviar un petó a tota la gent de Flashback. Gràcies.
0: Mira, avui, què tenim? Tenim un àpat, cada dia aquesta setmana, un àpat per dues persones, per les pizzeries al Racó, que n'hi ha repartides per tot el país. Jo crec que alguna trobareu a prop de casa vostra. Mira, Girona, Vic, Palamós, Platja d'Aro, Sabadell, Terrassa, Barcelona, que n'hi ha tres, i després tenim Sitges, Vilanova i la Geltrú i Castelldefels.
1: Ja sabeu, 628 414 029.

0: Demana la teva al Feedback.
1: Aquesta tardor, Estrella Damm celebra 150 anys, com millor sap fer-ho, és amb música en directe. Arriben els directes Estrella Damm Star 150, juntament amb ASAC. 45 concerts en sales de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra, amb artistes com qui, Cristina?
2: Com Macaco, La Sul, La Pegatina, Miqui Núñez, Dorian, Alfred García, Quim Portet,
1: Quim Portet per favor,
2: i el Poni Pistador, entre d'altres. Sortegem entrades dobles pel dissabte 26 de setembre al Petit de Cal Aril, a Esclaustre, a Maó, o també la companyia elèctrica d'Arma a Sant Feliu de Guíxols. Per participar en el sorteig, inscriu-te al formulari que trobaràs a flashback.cat. Flashback.cat. Aquesta tardor, directes a Estrella Damm Star 150.
1: Molt bé, doncs ja ho sabeu. Si teniu ganes d'anar-hi, flashback.cat. I ara arriba aquesta dedicatòria.
2: Avui és un dia molt especial, eh? I aquesta persona ens ha fet un escrit dedicat a aquest dia. Hi ha una persona també molt especial per ella. Diu, avui dia mundial de l'Alzheimer, avui dedicat des de lluny a la meva iaia i a totes les persones que conviuen amb aquesta malaltia, perquè també tots els cuidadors que cada dia ens tornem vestides per ens tornen vestides per fer front al fantasma de la memòria, perquè hi ha una part de la cançó que avui pren un significat especial. Diu, fem-nos al costat que ens faci falta, fem el que sabem fer com ningú. Jo no crec que deixi d'estimar-te, tot i que t'estimi des de lluny. I crec que l'Alzheimer és també això, aprendre a fer-nos costat d'una manera, d'una altra manera, a cuidar encara més a l'altre ja no, encara que no ens reconegui, i estimar fins i tot quan la memòria ens separa, perquè encara que ella ja no em recordi com abans, jo sí que recordo qui és ella, tot i tot el que m'ha donat i tot el que l'estimo. Aquesta cançó és per tu, iaia, per la memòria, perquè la memòria pot marxar, però l'amor es queda. T'estimava, t'estimo i t'estimaré per sempre.
1: Uau! Una abraçada molt forta a tots els que patiu Alzheimer, la malaltia d'Alzheimer, i també, evidentment, tots els cuidadors
2: familiars
1: involucrats en aquesta terrible memòria que fa que deixis de ser tu, que el teu jo se vagi diluint.
2: Que es canviï també la teva personalitat, etc.
1: Una abraçada molt forta. Sí. Ens demanem aquesta d'Ivan Herzog, que es diu Des de lluny.

0: Terra, l'àvia de la Bella i del Lucas. I avui els vull dedicar la cançó de La Graciosa,
1: sí,
0: d'acord? I participar en el que toqui, i fins al proper dia. Abraçades i petons a tots, que comenceu bé la setmana.
2: Sí, igualment,
1: mira,
2: igualment.
0: Adéu.
1: Adéu, m'ha fet gràcia això amb el que toqui. Doncs avui toca, i aquesta setmana cada dia, perquè toca regalar àpats perquè aneu al racó a provar-ho.
2: Tenen regalar repartits felicitat
1: per Catalunya i a racons amb la millor cuina mediterrània i amb el feedback hi podràs anar de franc. Perquè aquesta setmana regalem, com tu deies, Cristina, felicitat. Àpats per dues persones als restaurants al racó.
2: Estem regalant pizzas, pastes, amanides, carns brutals, postres, cuina mediterrània boníssima i restaurants, com acabes de dir, per tot Catalunya. Mira, concretament estem parlant de Girona, Vic, Palamós, Platja d'Aro, Sabadell, Terrassa, Barcelona, Sitges, Vilanova i la Geltrú i Castelldefels.
1: Aquests són nous, no? No hi eren, aquests.
2: Castelldefels és el nou.
1: No?
2: Van
1: és
2: treure
1: nou
2: una a Barcelona, han posat una a Castelldefels.
1: Val, val,
2: mira, perfectament repartits. Per tant, ja sabeu, 628-414-029, molt fàcil per participar al sorteig. Heu d'agafar aquest número de telèfon, ens envieu una dedicatòria, ens demaneu una cançó i que voleu participar de 4 a 8 del vespre.
1: Tasta la bona cuina mediterrània amb el feedback i el racó a pizzeria. Doncs ja ho sabeu. Anem a escoltar James Blunt, la cançó que es diu Taste Like Summer.

0: Ei, bona tarda, taqueros.
1: Mira, ei, què tal?
0: Jo vull dedicar una cançó molt especial al meu fill, Ender. Vale? Sí. Dir-li que estic molt, molt, molt orgullós d'ell. Que ell ja sap per què, perquè és un valent, perquè és un tros de fill, un tros de pa, i sé que arribarà molt, molt lluny si segueix lluitant com ho està fent.
1: Ai.
0: Tant ell com la seva germana Berta, estic enamoradíssim d'ells. I com no, la mare que els ha parit a tots dos, la meva dona, Carolina, que és el millor que m'ha passat a la vida. Vale? Podríem ficar la cançó de Tàndem, si pot ser.
1: Perfecte.
0: Si la tenim per aquí. Em faria molta il·lusió. Vale? Moltíssimes gràcies.
2: Que vagi molt bé. Guai, aquesta dedicatòria.
1: I per tots ells. Sí, sí.
2: 628-414-029. Mireu, anem directes a les 5 de la tarda amb Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: al matí i la mare que el va parir.
1: Notícies reals, però amb un titular.
2: Perquè sí, més atractiu. La IA podria liquidar la humanitat abans del final de la dècada.
1: Bones notícies, aviat s'acabarà com si fos ahir. Oh.
2: L'Hospital del Pallars fa un tac a una vèrtebra de dinosaure de fa 70 milions d'anys.
1: Uau, vergonya. 70 milions d'anys d'espera per un tac a la sanitat pública.
0: Al matí i la mare que el va parir. Flashback i amb Carles Pérez. Flashback. Són les 5.

0: Número a Flashback, Another amb 54 Ultra, el tema que es diu Talk to You. 5 de la tarda i 3 minuts. Anem a escoltar més dedicatòria. Per cert, una abraçada molt forta a la gent del RACó, perquè sabeu que avui us estem regalant cada dia aquesta setmana àpats perquè aneu al RACó a provar les seves pizzas, pastes, amanides i cans brutals per postres, i ens acaben de portar una de pizzas.
1: Ens acaben de portar unes pizzas que després mirarem la carta i us direm exactament quines són, perquè hi ha algunes que a mi no em sonaven i jo crec que són novetats. Per tant, repassarem, farem un petit repàs de les novetats pel que fa a pizzas al RACO.
0: Moltíssimes gràcies a la gent del RACO. I vosaltres
1: gràcies,
0: que les podeu provar si guanyeu aquest àpat, eh? Ens heu d'enviar dedicatòries amb al 628-414-029. Ens diu la cançó que voleu escoltar. Com, per exemple, aquesta de Figa Flowers, que es diu Que no s'acabi.
2: Hola, Feedback.
1: Hola.
2: Soc l'Anna i volia dedicar la cançó de Que no s'acabi l'estiu a les meves amigues que em caso la setmana que ve.
0: Home.
2: I s'estan currant molt tota la decoració i totes les coses que estem fent, i els vull donar les gràcies. I també participar a allò del RACO, que m'agrada molt.
1: Perfecte.
2: Moltes gràcies, que tingueu bona setmana.
1: Adéu i enhorabona.
0: Que vagi bé.

0: Alex Warren, la de Fever Dream, està sonant ara mateix aquí al feedback de Flashback. I a punt, tenim els Fresh Ice Cream en train d'UFAM amb Dora Yakis, que tenim una dedicatòria en forma de text.
1: Diu, bona tarda, feedback. Moltes gràcies pel vostre programa, que anima molt les tardes al cotxe. I m'agradaria participar a tots els concursos que tingueu i dedicar la cançó de Dora Yakis a tots els oients. Gràcies.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
1: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
2: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
1: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
3: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
4: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
3: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
4: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
3: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
5: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
6: La ràdio musical d'Andorra.
7: 96.0.

Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Ràdio Flashback Andorra.

0: de 021.
1: Hola, bona tarda, Fimac. Soc la Carme de Vallirana i truco per demanar una cançó, la de Seguit-ho de Sang, si pogués ser, i la dedico a la meva família. A veure, si no pot ser aquesta, alguna animada que ens animi aquesta tarda de dilluns. I també voldria participar al concurs del racó, o tots els que aquest l'he sentit, i si n'hi ha algun més, doncs també. I felicitar-vos pel programa, vale? Vinga, una abraçada i feliç tarda. Adéu.
0: Escolta una cosa, la Miley ha insinuat que podria fer una sèrie de concerts, és a dir, una espècie de residència, com el que fa Shakira a Madrid. Ben igual. Sí. Per ara només hi ha programats dos concerts a Los Angeles i poca cosa més. La cantant ha explicat que els últims temps que no tenia ganes de sortir de gira pel que implica i sobretot pel seu benestar emocional, que és bàsicament per això. Ha dit, mira, no tinc ganes, em quedo a casa, estic millor. Però això pot haver canviat quan ha vist l'alta demanda que hi ha hagut d'entrades pels dos concerts que farà, que us deia, Los Angeles. 1,5 milions de persones fent cua per comprar les entrades, més o menys el mateix que van aconseguir Oques Grasses, eh? Estan allà. Això ho ha deixat anar durant una entrevista que ha fet amb Zane Lowe a Apple Music, que ha vingut a dir que no tanca les portes absolutament a res. Ah, ja ha arribat la primera acusació de plagi per una de les cançons de la cantant incloses en el seu nou disc Bass Persuades, eh?
2: Mira, qui l'acusa de copiar és la cantant francesa Amanda Lear, de 87 anys. Assegura que la cançó Red Lights, de Miley Cyrus, és una còpia de la seva titulada The Sphinx del 78. Anem a comprovar-ho. Primer, escoltem Red Lights, de Miley.
0: Clar, aquesta és una de les noves que segurament hem sentit poc encara, eh? Però bueno, és aquesta.

0: A veure, tornem-hi. Aquesta és la Miley. I aquesta és la Mandalayer. Guai.
1: Bé.
0: Guai.
1: No
0: sabria, no sabria què dir-te. Sí, hi ha una semblança, però clar, còpia. No ho sé.
1: Clar, no se sap fins a quin punt s'ha sentit inspirada la Miley Cyrus a fer aquest Red Lights.
0: Potser sí, no ho sé. Estarem atents si la cosa evoluciona cap a, cap a un judici. A camí de 6:15 anem a escoltar la Miley amb una de les cançons incloses, precisament la que li dona nom al seu últim disc, que es diu Bass Persuades. Let's go.

0: gràcies a la cançó de In the Night, que tenim amb una nota 10, amb dues.
1: Hola, bona tarda, Feedback.
2: Hola.
1: Mira, us enviava una nota de veu per veure si em podíeu posar la cançó de In the Night, d'Oques Gràcies, per animar una mica la tarda de dilluns. I a veure si podia participar en el sorteig del racó, que em fa molta il·lusió i m'agradaria tastar-ho. Apa, moltes gràcies. Si pot ser posar-ho allà a 5:45 o així, aniria bé. Si no, cap problema. Adéu.
2: I aquesta altra?
3: Hola, Flashback, soc Lugo. Podríeu posar la cançó d'In the Night?
2: Sí.
3: Li dic a un meu pare que treballa a la ràdio i voldria participar en tots els sortejos que teniu. Moltes gràcies, adéu.
0: A tu, Hugo.
2: Perfecte, estàs apuntadíssim. Li he preguntat la ràdio, treballa a Catalunya Ràdio.
0: Home, doncs mira, una abraçada molt forta. Anem a escoltar més coses, que tenim a punt els Amics de les Arts, però tenim també...
2: Ui, això què és?
0: Tenim dedicatòries al 628-414-029,
2: per exemple
0: aquesta.
4: Hola, Flashback, sóc la Paula i m'agradaria dedicar, i segurament t'estimo, dels Amics de les Arts.
0: Sí.
4: I vull dedicar aquesta cançó al meu pare i a la meva mare, que sempre em porten a racó a menjar espaguetis carbonara, els My Way, que m'encanta. Per això m'agradaria que em toqués l'àpat al concurs. Adéu, Flashback.
0: Adéu. Mira, uns espaguetis entrarien bé, també.
2: Podries, clar.
0: Ara m'entra molta gana. Mira que ens heu portat pizzas, gent del racó. Fantàstic, moltíssimes gràcies, perquè les provem, ja que avui comencem el concurs, les provem i vosaltres també les podeu provar, evidentment, si guanyeu, que ens heu d'enviar les dedicatòries a través del 628-414-029. Anem a escoltar els Amics de les Arts, segurament t'estimo.

0: Bruno Mars des del de Romàntic, la cançó que es diu On My Soul. I atenció, perquè hem passat a la casita dels concerts de Bad Bunny, al Camina con la Loba, amb Shakira, és com li diu a la passejada que fa la cantant colombiana per arrencar l'espectacle, al costat de figures, diguem-ne, públiques, influencers i alguns fans seleccionats a través de la seva pàgina web, perquè Shakira està oferint una sèrie de concerts a Madrid.
1: La residència va començar divendres passat, el dia 18 de setembre, i ara doncs, tindrà uns 12 concerts aproximadament a la ciutat. Però fins ara ja hem vist a Chanel aquesta passejada, aquest Camina con la Loba, la Chanel, a Vico, Paula Echevarría i influencers com, per exemple, la Lola Lolita.
0: A veure, perquè ho entengui, Shakira, abans de pujar a l'escenari, surt.
1: Exacte,
0: com del backstage.
1: Com que arrenca el show d'aquesta manera.
0: Com amb paper de plata a sobre.
1: Ella va amb un xandall, sí, així com...
0: platejat.
1: Sí, una mica platejat, però les altres sembla que vagin amb una jaqueta de paper de plata.
0: Sembla que els hagin embolcallat amb paper de plata.
1: Exacte, que sí, com una petita bola de...
0: Sí. Amb unes ulleres com molt futuristes.
1: Sí.
0: I, bueno, i l'acompanyen...
1: I totes caminant com a models.
0: Cap a l'escenari.
1: Exacte,
0: és
1: com
0: això,
1: a l'Ova Supermames,
0: exacte,
1: no? Suposo.
0: Sí, sí.
1: Bé, doncs hem tingut a dues cantants, la Chanel i la Vico, entre d'altres. Però, més enllà d'això, del concert, la cantant colombiana ha preparat una experiència, un complex amb un munt d'activitats per tots els públics i un segon escenari per on passarà Ana Maya, guitarrica de la Fuente, que...
0: Bé. Bueno, la Bola Negra.
1: Sí,
0: sí,
1: a veure si
0: el
1: nominen a l'Òscar.
0: A la amb la cançó La Nieve.
1: Bueno,
0: poden nominar com a actor, també, i també com a,
1: sí, sí,
0: com a,
1: sí,
0: cantant.
1: Sí, com a cançó original.
0: Sí.
1: I també a Nati Peluso, veurem entre aquests escenaris secundaris.
0: Molt bé. D'acord, doncs ho tindrem en compte. Tu quan hi vas, aquí?
1: Jo aniré el dia 3 d'octubre.
0: Molt bé.
1: És a dir, la setmana vinent, no, la següent.
0: Exacte.
1: Que,
0: a veure aquesta experiència, perquè avui en dia, si ja no és una experiència, Cristina,
1: ja
0: no val la pena. Ara... La pagues, l'experiència.
1: No, és clar, però bé.
0: Sí, sí. Bueno, ja em diràs què tal.
1: Sí, ja en parlarem. A veure com visca aquesta experiència. Clar, jo vaig al concert, l'experiència...
0: Paper de plata no em portaràs, no, tu?
1: Intentaré.
0: Colar-te
1: si no m'hi treu, m'hi compro una jaqueta d'aquest estil.
0: Que m'ha agradat molt. Aquí una loba. Deixa'm entrar.
1: Portar un mirall a sobre.
0: Exacte. A veure, anem a escoltar Shakira,
1: sí,
0: amb Burnaboy, amb Dai Dai, que tenim dedicatòria.
1: Diu, bona tarda, Feedback. Dedico la cançó de Dai Dai a la meva filla i voldria participar en el sorteig. Gràcies, de part d'en Jesús.
0: Sí, m'encantava aquesta, el xantatge, eh?

0: Aquest és Justin Bieber, amb Beauty Anna Beat, amb una nota.
1: Hola, bona tarda, sóc la Judit Reus i acabo d'arribar a Barna amb ma filla dormida al cotxe i li vull dedicar alguna cançó de Justin Bieber. És igual, perquè no me'n sé els noms, però sí que a ella li agrada. Llavors, la que vulgueu, d'acord?
2: S'aixecarà ràpid, no?
1: Vinga, gràcies, segur que se'n desperta quan escolti a la ràdio.
2: Apa, doncs, adeu. Molt bé. Per cert, es diu Giselle, doncs per la Giselle aquesta de Justin Bieber, Beauty and a Beat.
0: Mira, acabo de veure un vídeo de Chanel, que deies abans que era una d'aquestes companyants de Shakira,
2: sí.
0: Caminada amb Shakira, camina con la loba,
2: sí.
0: Doncs que em fa molta gràcia, perquè ells es fan dir caminantes.
2: Ui.
0: Perquè diu, bienvenidos al bus de los caminantes, que deu ser el bus que els porta al lloc on surten tots plegats.
2: Clar, una mica rarot, aquest concepte, no?
0: Clar, els caminants són també els zombis.
2: Sí.
0: Depèn de quina saga, los caminantes són els zombis.
2: Els zombis, ostres.
0: Va fer gràcia. Caminantes, que el nom, no sé.
2: Molt jo bé. Li donaria una volta, el nom.
0: Sí, Shakira.
2: Camina con la loba,
0: repensa-t'ho,
2: encara, això. Però los caminantes...
0: Perquè, clar, les lobites,
2: les
0: lobitos...
2: Eix.
0: No sé, ja ho veurem.
2: Sí, fem-li una volta.
0: Anem a escoltar els Catarres en diumenge sense drama.
2: Sí.
0: I a veure què tal, això.
2: Diu, bona tarda, em dic Marta i vull dedicar la cançó de l'última dels Catarres a la meva parella, que fem 30 anys casats i voldria participar al concurs del Racó. Farà fabulós celebrar-ho allà.
0: Moltes
2: gràcies.
0: 30 anys al Racó, i firmo ja,
2: felicitats, Marca.
0: Ja
3: comença a fer-se clar.

0: avui. Al matí, la mare que el va parir.
1: Notícies reals,
2: però amb un titular.
3: Perquè sí, més atractiu. La IA podria liquidar la humanitat abans del final de la dècada.
2: Bones notícies, aviat s'acabarà com si fos ahir.
3: L'Hospital del Pallars fa un tac a una vèrtebra de dinosaure de fa 70 milions d'anys.
2: Uau, l'argonya. 70 milions d'anys d'espera per un tac a la sanitat pública.
0: Al matí, i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Informació internacional, els preus de la vivenda... Tot això no ho busquis a l'app de Flashback. La llista, el millor del matí, la mare que el va parir. Les entrevistes del backstage, l'emissió en directe. Ara això sí que ho trobaràs. Descarrega-la a Google Play i Apple Store. Flashback. Són les 6.

0: pujada a 8 llocs aquesta setmana del tema d'Ariana Grande. Número 21 ocupa la llista de Flashback de I Made You Love Me. És que què?
1: Que t'agrada? És que no m'estranya. Està bé, aquesta, eh? Està molt bé. Cada cop m'agrada més aquesta cançó.
0: Des del seu disc Petal a Ariana Grande. Bé, escolteu, tenim àpats per repartir per tot el país gràcies a la gent del RACO. Per què? Doncs perquè aquesta setmana regalem àpats per dues persones per anar precisament al RACO. Pizzas, pastes, amanides, cans brutals... Què més? Hi ha postres que estan boníssimes.
1: Sí, sí, sí.
0: Cuina mediterrània boníssima i restaurants per tot el país, per tot Catalunya. Mm-hmm. A més, amb nous restaurants, eh?
1: Exacte, també teniu arrossos, que són especialistes, els risotos...
0: Oi, el risotto.
1: Espectaculars.
0: Me'l fotria ara mateix.
1: Bé, sí, també. I les creps, què?
0: També.
1: Bé, en qualsevol cas, mireu la carta del RACO si esteu interessats, perquè us entrarà la gana i voldreu participar, necessitareu participar a aquest concurs.
0: Creps dolces o salades?
1: Ja, sí. La massa m'agrada que estigui una mica dolça, igualment.
0: És complicat, eh?
1: La massa m'agrada una mica dolça, però clar, si tu li pots bastant formatge, que sí. A mi m'encanta, un ou, per exemple, i,
0: per tant, salades,
1: i pernil, eh? Pernil salat o pernil dolç, queda espectacular.
0: M'agrada més dolces, més salades que dolces.
1: Potser sí.
0: Restaurants a Girona, Vic, Palamós, Platja d'Aro, Sabadell, mm-hmm. Terrassa, Barcelona, Sitges, Vilanova i la Geltrú i ara també Castelldefels.
1: Per tant...
0: Us ve de gust, dedicatòries.
1: Ens demaneu una cançó al 628 414 029 i fins les 8 del vespre, fins d'aquí dues hores, teniu temps per participar.
0: I cada dia ens regalem. Anem a escoltar aquesta.
2: Bona tarda, Flashback. Soc la Mercè. Voldria dedicar la cançó d'Amb qui estaràs, de Ginestar i Nil Moliner.
0: Sí.
2: La dedico a la meva filla Gina, que aquesta tarda l'ha anat a buscar el seu pare a l'escola. Deu estar supercontenta. Segur. I participar també en el sorteig del RACO. Aviam si ens toca. Moltes gràcies. Un petonarro.

0: Són les Canzalla, pujada fortíssima de 8 llocs aquesta setmana, número 15, i, bueno, com un coet cap al número 1, eh?
1: Yes.
0: Canzalla amb Animal. 6 de la tarda i 11 minuts, arriben Sopa de Cabra i Jordi Roca, que mira, Jordi Roca és pastisser, un dels germans Roca, fot uns pastissos, es veu, jo no he provat cap, però es veu que estan molt bons.
1: Però és que no només això,
0: també
1: sinó que el món de la música li atreu.
0: Sí, sí.
2: Hola. I voldria demanar-vos la cançó nova del Far del Sud, el remix, i li vull dedicar a la meva mare perquè el divendres vam anar al concert del Terra Quarena i ens ho vam passar molt bé. Adéu, molts petons.
1: Petons.
0: 628-414-029, 628-414-029. Ens envieu les dedicatòries i, bueno, podeu guanyar aquest àpat que us estem regalant per anar al racó.

0: La millor cuina mediterrània la trobaràs al Racó Pizzeria Mediterrània. Vine al nou Racó a Castelldefels, al Passeig Marítim 185, amb terrassa espectacular i espais chill-out. I aviat a Tarragona, a tocar del balcó del Mediterrani. Segueix-nos a l'Instagram. El Racó, amanides, pastes, pizzas, carns, creps.
1: Andorra
2: 96.0. Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
3: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
2: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
3: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
2: Oktoberfest d'Anyós Park, en col·laboració amb ITPA. T'hi esperem. Prost! Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
4: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
2: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
4: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
2: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
5: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
6: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
5: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
2: Andorra. 96.0.

0: Tu creus que aniran a caminar amb Shakira, anament a Aero l'Índigo? Sí, no?
1: Escolta, doncs jo m'estranyaria, eh?
0: Home, si ha anat Paula Echevarria...
1: Té alguna data?
0: Crec que hi han d'anar-hi, aquestes dues, no? Jo crec que sí, jo crec que sí.
1: A veure.
0: Batitoa, sonant el feedback de Flashback, anem a escoltar més dedicatòries, perquè arriba Calvin Harris. Recordem que us dèiem al principi del programa que Calvin Harris està reconegut amb un rècord Guinness, eh? S'ha convertit en el discjòquei que ha actuat davant de més gent en tota la història. Ha fet una sessió, va fer una sessió a principis d'any a São Paulo per 1,6 milions de persones, allà ballant cançons com la que vindrà ara mateix.
1: I ens el demaneu. Precisament, diu, hola, bona tarda. Aquesta setmana em toca treballar de nit. A veure si em podríeu posar alguna cançó de Calvin Harris que tingueu per aquí, d'aquestes canyeres, i així m'animeu la tarda. Ah, i li dedico a la meva dona, l'Amèlia, i a la meva família, en Pol, en Samuel i en Lucio, i a tots els oients, esclar, podeu apuntar-me també al concurs del sopar. Gràcies i felicitats pel programa.
0: Molt bé, apuntat pel racó. Hem escollit aquesta... Ui, és que aquesta està bé. Calvin Harris i Eric Goldwyn, I Need Your Love.

0: Bé, bona tarda, Feedback. Som l'Isabel, la Daniela i el Lucas i voldríem escoltar la cançó de Mr. Know It All i participar a tots els concursos que tingueu oberts. Moltes gràcies i un petó.
1: Doncs mira, aquesta setmana tenim avui, cada dia aquesta setmana, i avui dilluns, evidentment, també, el concurs del racó que regalem àpats per dues persones perquè aneu a provar qualsevol dels restaurants que tenen repartits arreu del país, que en són uns quants, Podeu provar les pizzas, les pastes, amanides, les cans o també postres, entre altres coses, de la cuina fantàstica que tenen, boníssima, i restaurants per tot el país. Què heu de fer? Envieu dedicatòries al 628-414-029. 628-414-029.
2: Hola, Flashbox!
0: Hola!
2: I m'agradaria dedicar-vos a vosaltres i a la meva família qualsevol cançó animada per acabar el dilluns. I de pas, participant al sorteig, pel dinar o al sopar o a l'esmorzar, al racó. Gràcies,
0: que tu vulguis.
1: Que et digui de gust. Mira, t'hem escollit aquesta de Chris de Sarandí, que es diu Good All Days.

0: Valentina, porta-lo crele.
1: Hola, Flashback. Soc la Júlia i m'agradaria dedicar-li la cançó de Papi posa el disc de Joan Dausà i Mama Duixa a tota la meva família. Una abraçada molt gran. Ah, i si la podeu posar entre les 6:30 i les 6:40, estaria molt agraïda.
2: Bé.
3: Adéu, adéu, està perfecte, això.
2: Ens ha passat ahir les 6:35.
3: És que ho voleu tot per ara, eh? Tot és ara i el moment,
2: eh? Hem intentat, això és el millor que podem fer. També aquesta dedicatòria ens la demaneu per una mica més tard, però al final, per horaris, doncs les hem de posar. Això sí, podeu recuperar-ho tot a flashback.cat.
3: És que...
4: Hola, Feedback, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Soc la Xisca i m'agradaria molt escoltar la cançó de Julieta, que l'agrada molt a la meva filla. Sí. I també participar en tot el sorteig que tingueu. I més o menys m'agradaria escoltar aquesta cançó més o menys a les 7:15.
3: Bueno, més menys que més. Però bueno, escolta'm, ja ho sabeu, eh? Podeu recuperar-ho tot a través de flashback.cat, totes les dedicatòries que ens demaneu a vegades.
2: Podem posar-les o...
3: Va com va. Podeu trobar-ho tot a flashback.cat. Escolta, anem a per Olivia Rodrigo. Anem a escoltar Olivia Rodrigo des del seu últim disc, que ens agrada molt, i aquesta cançó és que... Està molt bé el que fa aquesta noia. Es diu Stupid Song, després del Drop Dead. És la seva nova cançó.

0: WhatsApp 628 414 029. 628 414 029. Feedback.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: M'encanta aquesta frase. Jo li vaig donar el meu cos, però ella volia l'esperit.
1: Uau.
0: Déu-n'hi-do. Ludwig van, on t'has ficat aquesta nit amb aquesta nota de veu?
2: Bona tarda, preciosos.
1: Hola, doncs què tal?
2: Volia dedicar una cançó de la Ludwig van a la meva parella i aprofitar per participar als sortejos que tingueu al RACO i altres més. I abraçades per tothom. Adéu.
0: Adéu. Gràcies a tu per la dedicatòria. I ara, amb dues, arribem a les 7 de la tarda i ens demaneu això, escolteu.
1: Diu, bona tarda, sóc en Joan i ara sóc jo qui li dedico una cançó a la meva parella que fem 30 anys. Li dedico qualsevol cançó que tingueu romàntica i participar en el concurs del RACO. Felicitats pel programa. I tenim també aquesta persona que ens demana qualsevol.
3: Hola, Flashback, la millor emissora de Catalunya. M'encantaria que em toqués un sopar per poder anar amb el meu marit, ja que fa anys que no podem anar enlloc. Un petó cada un i una abraçada.
1: Va, a veure si hi ha sort.
0: Fortíssima, home, a veure. Mira, hem escollit aquesta. Wiz Khalifa i Cherry Puz, See You Again.

0: WhatsApp 628 414 029. 628 414 029. Feedback. Informació internacional, els preus de la vivenda...
1: Tot això no ho busquis a l'app de Flashback. La llista, el millor del matí, la mare que el va parir, les entrevistes del backstage,
0: l'emissió en directe. Ara això sí que ho trobaràs. Descarrega la Google Play i Apple Store. Flashback. Són les 7.

0: versió de 54 Ultra, número 1, va ser a la llista flashback, eh? Talk to you. 7 de la tarda i gairebé 4 minuts. Última hora que estem amb tu avui dilluns i volem que ens enviï les teves dedicatòries perquè, a més de poder escoltar per la ràdio la teva cançó, podràs guanyar ni més ni menys que àpats per anar al racó. Regalem cada dia aquesta setmana als restaurants repartits per Catalunya i a racons amb la millor cuina mediterrània. El feedback, doncs, podràs anar-hi de franc, eh? Perquè aquesta setmana regalem àpats per vosaltres, per anar al racó, pizzas, pastes, amanides, cans, postres, cuina mediterrània boníssima i restaurants repartits per tot el país.
1: I per participar, simplement ens heu de demanar una cançó i enviar-la al 628-414-029. Ens demaneu una cançó i també ens dieu, evidentment, que voleu participar que aquests dos àpats pel racó.
0: I tastar la cuina mediterrània boníssima que tenen la gent del racó. 628-414-029. Anem a escoltar Sopa de Cabra amb la Su, que tenim un text.
1: Tenim dues dedicatòries, dos texts. Diu, hola, som en Gil i en Roc i volem dedicar la cançó de Camins al meu pare i també participar al sorteig. Adeu, aquesta, de part d'en Gil i en Roc.
0: M'encanta Gil i Roc, eh?
1: Gil i Roc, sí, sí.
0: És nom de tios importants, de protagonistes d'alguna cosa.
1: Ai, sí,
0: en Gil i en Roc.
1: M'agrada. Bé, i també tenim aquesta que és molt, molt especial. Diu, bona tarda, m'agradaria dedicar la cançó de Camins de Sopa de Cabra al meu fill, l'Aleix, que ha tingut uns anys molt durs per la seva identitat sexual. L'estimo molt i estic orgullosa de com ha lluitat i, per desgràcia, segueix lluitant. M'agradaria entrar també al sorteig del racó per anar amb ell. Gràcies i bona tarda. Esteu apuntadíssims al racó.
0: Aleix, una abraçada molt forta.
1: Una abraçada molt forta. I
0: sembla estrany que avui en dia encara continuem així, eh?
1: Que hagis de lluitar per un problema que puguis tenir tu amb tu mateix.
0: Intern
1: d'indecisió, no saber el que sento i tal. Això ho acceptem, perquè al final és qüestió de saber qui som i la nostra identitat. Però que no passi d'aquí, sisplau.
0: Que vingui idiota dir-te segons que això ja no.
1: Exacte.
0: Millor que podeu fer és
1: callar. Molts ànims, Aleix.
0: Allà ets, estareu més macos. Sí.

0: M'hagués encantat que la gent li digués a Kevin Parker, hey, Kevin, what's up?
1: What's up.
0: Molt fan d'aquesta gent. WhatsApp.
1: M'encanta. M'encanta dir WhatsApp.
0: Un WhatsApp.
1: Qui diu WhatsApp?
0: Ningú.
1: Millor dir WhatsApp.
0: Ara.
1: Home.
0: Molt bé, Dave Impala, amb Dràcula i amb la geni d'Auràctic. Escolteu una cosa, mireu què ha passat a Londres. Un artista de carrer estava cantant a Trafalgar Square, un lloc ultracèntric de la capital britànica.
1: I què?
0: I cantava el Viva la Vida de Coldplay. Quan, de sobte, saps qui ha aparegut?
1: No m'ho diguis.
0: No, qui pot ser?
1: No, Chris Martin? No.
0: Aquí, clar que sí, home. Mira.
1: Ah!
0: Epa! Okay, I want to sing together, okay? Vinga, tots junts a cantar.
1: És tan Chris Martin, això.
0: Tu deus sortir de sopar i veus un tio que està tocant la teva cançó. I jo, vas caminant per allà i dius, escolta'm, vaig allà a fer una sorpresa i farem un vídeo viral.
1: Va.
0: I realment ho ha estat perquè està bé el vídeo.
1: Sí.
0: Va cantant el Viva la Vida.
1: Molt guai.
0: Anem a escoltar Coldplay. Mira, ja que els tenim aquí, posarem Adventure of a Lifetime i posarem una dedicatòria, que en tenim una qualsevol.
1: Sí, exacte. Ens demaneu això mateix, qualsevol cançó. I mira, espera un segon. La posarem al final de la cançó.
0: Em sembla perfecte, Cristina.

0: Hola, buenas tardes. Quiero dedicar a mi marido y a mi hijo cualquier canción, porque hoy es cumpleaños de los dos, cumplen el mismo día. Y le quiero dedicar cualquier canción. Y queremos entrar en el sorteo que hay. Muchas gracias.
1: Andorra 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Durant aquest estiu, Palarinsal Gran Valira Resorts ofereix un munt d'activitats, sobretot amb la nova zona d'activitats Adventure Fun Zone, dissenyada perquè els infants, joves i adults trobeu activitats adaptades als vostres interessos i nivells. Aquest nou entorn combina aventura i natura per oferir una experiència completa en plena muntanya. Disposeu del parc de cordes, de tirolina, d'inflables i llits elàstics i també del tubing com a activitats divertides i per gaudir a l'aire lliure. En trobareu més detalls i podeu fer-ne la reserva a palarinsal.com.
1: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
3: Ràdio Flashback.
4: Flashback.
5: Ràdio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
6: Radio Flashback.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
8: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
9: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
8: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
10: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges prèmium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
1: Andorra. 96.0.

0: són moques grasses.
1: Hi ha gent que sap que cançons que funcionen. A mi em surt en la que em venen les idees que escric i arriba. I quan ho veig em sorprèn. Però no

0: Som la Ginebra
1: i l'Alexia
0: i us volem demanar una cançó per la nostra mare.
1: Que ens l'estimem molt.
0: La cançó és Sort de tu, d'Oques Grasses.
1: Us escoltem cada dia, que us sapigueu.
0: Moltes gràcies.
2: Adéu.
3: Adéu, noies.
4: Gràcies a vosaltres.
5: Hola, Flashback. Hola. Bona tarda i bona setmana. Mira, jo us voldria demanar una cançó, si podeu posar sobre les 7, una cançó animadeta, si pot ser en català, i dedicar-la a la meva filla petita, l'Anna, que sempre us envia molts missatges a Flashback. Ai. Quan la recollo del col·le, ja, mama, mama, Flashback, Flashback. I bueno, i també entrar en el sorteig de l'àpat, per que de tant en tant fent un dia especial mare-filla, i seria molt bonic poder-la... poder anar a fer un dinar. Vinga, guapos, una abraçada.
3: Igualment.
4: Adéu, que vagi
3: una abraçada. Bé, 4 minuts i 8:15. Arriba el moment de posar Karol G a... Com es diu això, Cristina? Perquè jo li dic Judeline, però
4: sí.
3: Potser no es diu Judeline.
4: Mira, tu, és que hem buscat una entrevista on li pregunten com és el seu nom. I diu, és que fins i tot jo mateixa m'ho dic malament.
3: Si s'equivoca,
4: perquè ella mateixa diu Judeline.
3: Judeline.
4: A vegades. Però ha dit que realment és Judeline.
3: Judeline.
4: Judeline. No Judeline. Però bé, nosaltres li direm Judeline.
3: Judeline. Escolta,
4: perquè en principi sí, és el que ell ha dit que és el correcte, per tant...
3: Per tant, Coral G, Judeline i Rusowski amb aquesta cançó que es diu Baby Now.
6: Hola, Flashback, sóc en Joan i li volia dedicar a la meva mare qualsevol cançó en català.
4: Ai, en català. I aquesta era per l'anterior.
6: I també volíem participar a tots els tornejos.
3: Adéu, diria que baby wow en català.
4: No, és en català, era per Sort de tu. Aquesta,
3: posem-la igualment. Estaria bé que Karol G fes una versió
4: en català, oi que sí?
3: M'encantaria veure com sona.

0: Hola, Flashback.
1: Hola.
0: Soy la Maria.
2: I el Liam.
0: Anem amb el cotxe, que el Liam va cap al taekwondo i volem demanar la cançó de...
2: De Jamaican Bam Bam.
0: I volem participar en el concurs del racó. Que tingueu bona tarda.
3: Adéu. Espera,
1: adéu, anava... adéu. Espera.
3: En tenim un altre o no?
1: No, en tenim més.
3: Va, doncs és igual, és que anava a buscar l'ampolla d'aigua i l'he fotut ben bé a terra. Suposo que ho heu sentit de fons. Bé, escolteu.
1: No passa res.
3: Misèries no. Anem a parlar de Ed Sheeran. Darling, I... Per què? Doncs perquè continua la polèmica. Aquesta notícia aquestes últimes hores, després de la polèmica amb Macklemore, a qui, recordem, va apartar com a taloner de la seva gira, després que aquest últim digués les paraules, un discurs a favor de Palestina, Free Palestine, va ser el detonant de tot durant un dels seus concerts. Què ha passat ara, Cristina?
1: Doncs mira, el primer concert després de la polèmica ha estat aquest cap de setmana a Filadèlfia i tothom tenia ganes de saber què passaria. El que ha fet el músic anglès Ed Sheeran ha estat disculpar-se davant dels seus fans i ha dit que està acostumat a rebre crítiques, però a la seva música. Dit això, ha comentat que aquests últims dies les crítiques, però, han estat més dirigides cap a una cosa més important. Ha reconegut que ha pres decisions difícils, que ha comès errors i que ho sent molt. I, a més, que mai ha volgut ser músic activista. Però que la polèmica l'ha situat al mig d'un debat sobre la llibertat d'expressió i un dels temes polítics més complexos actualment al planeta, també. Ha dit que els atacs per part de Hamas del 7 d'octubre, aviat farà 3 anys, van ser terribles, com també ha dit que ho està sent el que passa a Gaza, que ho troba injustificable i desproporcionat i que, evidentment, que no es pot passar per alt.
3: Això ho ha dit en un dels seus concerts, assegut i sembla ser que llegint, eh? Un
1: prompter. Sí, tot estava llegint perquè, la mirada sempre acabava al mateix lloc.
3: I també, vull dir, s'ha emocionat, ha plorat i tot plegat. També ha explicat que sempre ha volgut que els seus concerts siguin una mostra d'unitat, alegria, evasió i amor. Estil Coldplay, eh? Més o menys.
1: Perquè sí, Coldplay
3: també
1: totalment.
3: Té aquest missatge així, happy. Però, bueno, escolta'm...
1: Bé, a veure si la bola...
3: Si passa alguna altra cosa, o ja
1: si la bola
3: la
1: segueix el
3: aquí.
1: Seu cicle i es fa encara més grossa, si queda aquí el problema
3: veurem.
1: I ja està.
3: Veurem. Ed Sheeran, doncs, el discurs aquest que ha fet a Filadèlfia. Dit això, mira, anem a posar My Hallis, perquè tenim 300 dedicatòries amb aquesta cançó. Tenim molts fans de My Hallis i dues d'elles, en posarem dues, han dit això.
1: Sí, diu, hola, sóc la Greta i m'agradaria que em posessiu la cançó de Ballo sense tu, de My Hallis, cap a aquesta hora, i el seu nou single, que ens ha encantat a tota la joventut d'Osona, els hi dedico a tots ells, de part de la Greta, i també aquesta altra en format àudio.
4: Hola, bona tarda, em dic Anna, i voldria dedicar la cançó Ballo sense tu en els meus nebots perquè no parin mai de ballar.
1: Ben fet.
4: Adéu.

0: Hola, sóc en Lleó i vull que em poseu la cançó de Nova York. Sisplau. Gràcies.
1: Molt bé, Lleó. Adéu. Molt bé, gràcies, company. Doncs ja la tens. Va venir amb Nova York. I ara, aquesta.
2: Hola, bona tarda, Flashback. Si poguéssiu, i no l'heu posat encara, m'agradaria molt la cançó aquella del So Easy to Fall in Love d'una noia, que em sembla que es diu Tim, de cognom, però no sé, no me recordo del nom d'ella.
1: Olivia.
2: I, bo bé, que tingueu molt bona tarda i si es pot participar al concurs i sonar la flauta, millor que millor. Un petó.

0: Demana la cançó que vols que soni al Feedback. Amb Albert Planadevall i Cristina Càmara.
1: Per favor, quin temacle, Love the Way You Lie, de Minemi i Rihanna. Molt bé, mira, 5 minuts i clavem ja les 8 del vespre. Per tant, s'hi posaran la gent del backstage. A més, avui, Cristina, amb una convidada
2: superxula. Tenen un tros d'entrevista.
1: Una crack.
2: Ens acompanyarà Iris Tió, la nedadora de natació sincronitzada.
1: Ho ha guanyat tot, aquesta noia.
2: Ho ha guanyat tot, ha guanyat i ens ho explicarà al backstage amb el Marc Frigol i l'Andrea Romera.
1: Per tant, a partir de dels 8, aquí al backstage. Bé, i acabem amb aquestes dues dedicatòries.
3: Hola, Flashback, som la Sara
4: i la Noa.
3: I ens agradaria posar la cançó de Stupid Song
1: Atenció.
3: De l'Olivia Rodrigo.
1: Atenció.

0: Gràcies,
1: a vosaltres.
2: Uau, gràcies,
1: que guai,
2: noies.
1: Que ukelele i a Stupid Song, m'agrada.
2: I també teníem aquesta altra.
3: Hola, Flashback. Em dic Roger de Fornet de la Selva. Ai. I vull que poseu la cançó d'Olivia Rodrigo i que, que li dedico a la meva mare, que me l'estimo molt, que... i voldria participar en el sorteig. Gràcies, adéu, Flashback.
1: Adéu, em pensava adéu, que anava a dir Roger de Flor, eh? I dic, ostres, Roger de Flor.
2: Quasi, quasi.
1: Bé, a punt tenim Olivia Rodrigo amb Estiu Pinson. Com sempre, cada dia comencem, ai, acabem, perdó, el feedback amb una dada musical que, mira, que ens fot gràcia. Avui té a veure amb aquesta cançó de Madonna, Like a Virgin, que va ser escrita per un home intentant superar una ruptura. Realment, el significat no té res a veure amb perdre la virginitat. Tothom es pensava en Like a Virgin, com una verge i tal. Què va, què va. Té a veure, sobretot, amb recuperar les emocions després de... el trencament d'una relació.
2: Bàsicament.
1: D'això va Like a Virgin de Madonna. Apa. Dit això, Olivia Rodrigo, mira-la, m'estiu pitjor. Demà hi tornem a partir de les 4.
2: Adéu.
1: Adéu.

0: deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir, sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no? Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Les 8 en punt del vespre d'aquest dilluns 21 de setembre obrim les portes del backstage de Flashback avui, que tenim moltíssimes visites. Abans de res, però, la visita més especial d'avui. Andrea Romera, com estàs?
2: Que bonic això que em dius,
1: has
2: no?
1: Has vist?
2: Estic molt bé perquè el cel està molt maco aquesta nit.
1: És veritat, acabem de mirar per la finestra d'aquí als estudis de Flashback i déu-n'hi-do, eh?
2: Això sempre és maco, sempre fa il·lusió.
1: És una bona manera de començar la setmana. Jo, destruït, però ho tirarem endavant.
2: Escolta'm. Tot anirà bé, com
1: sí,
2: diem nosaltres.
1: Sí, d'alguna manera o altra, sí, sí.
2: A més, avui ja ho dèiem, portes giratòries al backstage de Flashback, perquè avui ens visita, atenció, la nedadora artística Iris Tió, campiona del món, campiona d'Europa i medallista olímpica.
1: Ho té tot, això serà a partir d'un quart d'11 de la nit. També tindrem amb nosaltres les nostres col·laboradores del dilluns, la Judit Garcia, amb el seu safari, i la Sara Domènech, també, amb la seva secció d'astrologia. Per tant, avui estarem molt ben acompanyats al backstage.
2: I, com sempre, tindrem també la cançó amagada i les notícies més virals del dia. Des d'ara i fins les 11 de la nit, tot anirà bé.
1: Espero que sí, perquè avui ens fa molta il·lusió.
2: Sí.
1: Avui anirà bé, va.
0: Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: No desconnecteu, que fins les 11 passaran moltíssimes coses. Comencem amb Bugel, i aquesta que és Moving to the Sun. Yo, what's up, guys? This is Bugel. Hey, this is Alternative.

0: son.
1: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
2: Passant 5 minuts de les 8 del vespre, sou al Backstage de Flashback i comencem, com sempre, amb aquella secció on us expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui. Una novetat en les nostres vides que ens ha fet riure o que, si més no, ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I avui el que hem conegut i més ens ha impactat és que han acomiadat a un treballador d'un cinema.
3: Per què? Quin greu.
2: Perquè el tio millorava les comandes dels clients d'amagat.
4: 20 más 20, más 20, más 7. Ahí es muy fácil, profesor es 6-7. 20 más 20, más 20, más 7.
2: Una mica d'aura sí que tenia aquest treballador, eh?
3: Has posat aquesta cançó com a sinònim d'aura?
2: Sí.
3: Mare de Déu.
2: Home, està bé, no?
3: Si tu dius.
2: Estic dins o no?
3: Sembles un senyor gran intentant fer-se el jove.
2: Això sóc ara mateix, mira, imagina't. Doncs s'està viralitzant el cas de Lander, que és un jove que treballava en uns cinemes i que quan algú li demanava, per exemple, unes crispetes petites, doncs accidentalment ell sí. Omplia un cub gran de crispetes i els hi deien als clients, no, és que les petites se'ns han acabat.
3: Però la pregunta interessant, feia els clients que paguessin per les grans o li deixava les grans pel preu de les petites?
2: Evidentment, si et tocava Lander, L'Ander es posava de part del client.
3: Bé, Ander!
2: I l'Ander et feia pagar unes crispetes petites i tu t'emportaves les grans.
5: La vida és una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida és una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color.
2: Clar, si et tocava ell com a dependent, aquell dia sorties guanyant.
3: M'encanta.
2: M'imagino dos dependents al mostrador del cinema.
3: Sí.
2: I un dependent allà parat amb els braços creuats i una cua infinita a l'Ander perquè la gent ja el devia conèixer, no?
3: Doncs molt bé, em sembla molt bé.
2: Quan el van acomiadar va penjar un missatge a través de les xarxes socials on explica, doncs, això que us he dit ara, que l'han acomiadat per aquest tema de les crispetes i tal, i afegeix, atenció, ara treballo al McDonald's.
3: Ui.
2: I pots tenir claríssim que si demanes 6 nuggets, te n'emportes 8 o 9. Si en demanes 10, a la caixa n'hi haurà com a mínim 13.
3: Molt bé, Ander! Aquest és el tipus de treballadors que m'agraden, perquè hi ha moltes vegades que hi ha gent que es pensa que heredarà l'empresa o alguna cosa, i es pren les coses superseriosament.
2: Això tens tota la raó.
3: Oi que sí? Jo he treballat molt cara al públic i m'he trobat amb aquestes situacions. Tampoc t'estic dient que hagis de regalar-ho tot, eh?
2: No, no, o sigui, això que fa l'Ander és una cosa extrema.
3: No, potser
2: extrema.
3: És massa, sí.
2: Vull dir, a tu t'agraden aquest tipus de treballadors, a l'empresari, evidentment, no.
3: No, a l'empresari no.
2: Està claríssim.
3: Però hi ha un tipus de treballador que es pensa que heretarà l'empresa i no ho farà. No cal que et posis estricte i borde i desagradable cobrant aquella mitja llaminadura de més que ha caigut a la bossa. No cal.
2: Totalment.
3: No passa res. Doncs molt bé, més Anders en el món.
2: Estaria bé que n'hi hagués més, també ja et dic, eh? Llavors no en treballaria cap perquè als empresaris no els hi sortiria a compte.
3: Això també és cert.
2: Ell, a més, afegeix en aquesta carta que ha penjat a les seves xarxes socials, diu, seguiré fent aquestes coses fins al dia que em mori, que els donin pel sac aquestes grans multinacionals. Jo estic aquí per la gent. És el Robin Hood.
3: Molt bé.
2: No, una mica. És el Robin Hood de la classe treballadora, aquest Lander.
3: Ha d'haver gent així al món. No t'estic dient que tots haguem de ser així, però que hi hagi un de cada 100 ja està bé. I si et toquen el teu poble o la teva ciutat,
2: sí,
3: doncs és un regal de Déu, és un regal que Déu t'ha posat allà al davant.
2: Tot això que t'emporta, sí, sí. A internet, en lloc de Robin Hood, el coneixen ja com el justicier de les comandes.
3: Genial.
2: Sí, sí, realment se li hauria de fer... Saps com a Superman, que portava una capa?
3: Sí.
2: Doncs li hem de fer una disfressa pel bo de Lander, que avui, mira, ens ha alegrat una mica el dia. I aquesta és la notícia més random que hem conegut en el dia d'avui. Déu-n'hi-do que hi hagi gent així i que el tio et colava les crispetes.
3: I alguna cafeteria d'aquí, Passeig de Gràcia, a prop de la ràdio, no li falta un treballador que posi una galeta de més o alguna cosa així?
1: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
2: No ens aniria gens malament, eh?
3: Nosaltres, mira, ja tindríem cafeteria de confiança.
2: Sí, i començaríem el dia molt més animats del que el comencem ara, 100%. Vinga, va, passen 10 minutets de les 8 de la vespre. Sou al Backstage de Flashback i us presentem una novetat. Nova aspirant a entrar a la llista. És de My Hallis i es diu Ballo sense tu. Sona al Backstage. Benvinguts i benvingudes. Benvinguts.

0: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera. La cançó amagada.
1: 3 minuts i arribem a un quart de 9 del vespre. Sou al backstage de Flashback. I és moment
2: que... Vols que expliquem què ha passat? Perquè estem aquí rient i no ens podem concentrar.
1: Què ha passat, Andrea?
2: A veure, els auriculars que fem servir aquí Flashback tenen com una mena de pitorro a la punta, al final del cable, que es pot posar i treure.
1: És un adaptador, no, pels més entesos en música, per al mini jack, el que seria el dels auriculars del mòbil, no, a un jack gran, normal, que és el que connectaries, per exemple, si tens un instrument o...
2: Sí, la cosa és que jo tinc uns auriculars una miqueta més pros que em va deixar el Marc Frigola un dia.
1: Sí.
2: I no trobava aquesta part del davant, aquest adaptador. L'he perdut, bàsicament.
1: I s'ha posat a buscar-lo per tot l'estudi, per l'estudi del costat.
2: Dissimuladament, perquè no li volia dir que l'havia perdut perquè eren els seus auriculars.
1: Exacte.
2: I ara, quan he tornat, que no l'he trobat, em diu, què busques?
1: I ella, res.
2: Bueno, en fi, que l'has agafat tu i el tens tu i no m'havies dit res.
1: El tinc jo perquè m'he deixat el meu allà a la redacció. Ara l'aniré a buscar. En fi, l'anècdota del dia ja la tenim.
2: Molt bé.
1: Anem a la cançó amagada, va. Però sabeu quan enxampes algú, però literalment l'enxampes? Doncs l'Andrea ha posat la cara. No, no he perdut res, eh? No, jo no he perdut res.
2: Feia una estona que ho sabies i no m'ho havies dit. Per què no m'ho has dit abans?
1: Perquè volia veure com reaccionaves. La tia de mama m'ha fet molta gràcia.
2: Ai.
1: Va, 2 minuts i un quart de 9. Prepareu el WhatsApp perquè arriba la cançó amagada. Hem triat una cançó. L'hem traduïda a l'anglès per posar a prova el nivell de l'Andrea. I també us hem posat 2 pistes de so, un tall de la cançó al revés i un fragment molt lent.
2: I com sempre, si creieu que sabeu quina és la cançó amagada, ens heu d'enviar notes de veu al 628-414-029 amb els 3 requisits de sempre. El nom de la cançó, nom de l'artista i cantar una mica la cançó.
1: Doncs vinga, WhatsApp obert, 628-414-029. Anem a les pistes. La primera, el fragment al revés, fa així.
2: No s'entén res, crec.
1: És facilíssima.
2: Creus que és fàcil?
1: Facilíssima.
2: Vols dir?
1: Va, 100%.
2: Oh, bueno, a veure.
1: Avui crec que no hem complert amb la nostra missió de posar-ho difícil.
2: No, eh?
1: Segona pista, Andrea, com diu la traducció?
2: I have a hired... No, perdó. I have hired a dude only for opening my Christmas presents. I shut down the mall and I eat alone an ice cream. Era molt difícil la traducció d'avui, també.
1: Tu mai sista English, mai. 628-414-029. Què ens estan dient al WhatsApp? Era tan fàcil o no?
2: No creguis, eh? Perquè, mira, hi ha una persona que ens està dient que és una altra vegada de la Su.
1: No.
2: No. I molts missatges, avui, mare de Déu. Hi ha una persona que ens diu Lárgate, Ana Mena.
1: De moment no l'esteu traient. 628-414-029. Podeu seguir provant. Última pista. El fragment lent de la cançó amagada d'avui fa així.
2: Et sembla fàcil, eh?
1: Facilíssima.
2: Bueno, a veure.
1: A veure què diu la gent. Va, la resposta de seguida al backstage a Flashback.
0: De 8 a 11. Backstage a Flashback. Andorra. 96.0.
3: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
4: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
6: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
7: www.diamundialdelturisme.d Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
8: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
7: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.

0: 96.0.
1: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Passen 3 minuts d'un quart de 9 del vespre, sou al backstage de Flashback i ens toca resoldre la cançó amagada d'avui. Abans, fem un repàs a les pistes. La pista al revés feia així. És japonès?
3: Una mica, sembla que digui Fukuoka.
2: Fukuoka?
3: Oi que sí?
2: Sí, és un molt bon nigiri. Nigiri de Fukuoka. Fukuoka.
3: Què?
2: Com ho has dit? Fukuoka?
3: Fukuoka.
2: Ah, Fukuoka. Ja. Sí. Pues és una ciutat japonesa, Fukuoka. Clar. Sí, sí, sí.
3: No,
2: està al costat de Fukushima.
3: És veritat?
2: No, que va! Segona pista, com diu la traducció avui a l'anglès?
3: I have hired a dude only for opening my Christmas presents. I shut down the mall and I eat alone an ice cream.
2: We're in English.
3: He practicat aquesta estona.
2: Clar, t'anava a dir, o sigui, l'Andrea Romera d'abans no ha fet la mateixa pista que ara, eh?
3: A més d'abans a més, dit, fa 5 minuts, no?
2: Diu, bueno, I have hired a dude.
3: Clar, wow. Hey, dude.
2: Ah, no, és Jude. Hey, Jude, sí, sí. 6:28, 4:14, 0:29. Què ens han dit al WhatsApp els oients?
3: Els oients l'han encertat, al WhatsApp.
4: Hola, sóc la Carme d'Igualada.
2: Hola.
4: I la cançó amagada avui és la de Milionària, de la Rosalia. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100.
2: Ole, molt bé.
5: Que jo sé que no és culpa ser milionària.
6: Hola, Flashback.
2: Hola.
6: Som la Ginesta i la Inet. I la cançó amagada és Milionària, de Rosalia. I diu així. Només vull veure bitllets de 100. Quin bon invent. Adéu.
2: Quin bon invent. Uau, això crec que era una cançó del Matí la mare que el va parir.
3: I feien aquesta versió amb Quin bon invent.
2: Fuà, quin bon invent.
3: Fuà, quin bon invent.
2: Sí.
3: És que enganxa bastant, eh?
2: Jo et prometo que quan els companys del va parir fan una cançó que és una versió,
3: sí,
2: l'original ja no la canto igual.
3: 100%.
2: Diu l'Isabel.
3: Que ha perdut el seu gos.
2: És que, buah, la tinc entrevessada també.
7: Hola, sóc la Bruna de
2: Pobreig. Hola, Bruna.
7: I crec que la cançó d'avui és Milionària, de Rosalia. I fa així.
2: Vinga.
7: Fucking money, man. M'agradaria tenir bitllets de 100. Fucking money, man.
3: A mi també m'agradaria.
2: T'anava a dir el mateix, Bruna. A mi també m'encantaria. I una última, va.
4: L'artista és la Rosalia i la cançó amagada és Fucking money, man. Jo només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man.
2: Estem fent que la gent desitgi coses, eh? Sí. Amb aquesta cançó. Fucking
3: avui
2: money, man. Sí,
3: és
2: sí.
3: Bon dia per demanar coses a l'univers. Ara que vindrà la Sara d'aquí una estona,
2: exacte,
3: segur
2: exacte.
3: Que ens dona pistes.
2: Avui a quarts de 10 la Sara ens dirà... Ostres, podem dir-ho, no? És que farem un ritual avui, eh?
3: Ah, sí.
2: Avui farem un ritual per manifestar coses. Ai, ai, ai, ai.
3: Avui a les 10 heu d'estar molt atents escoltant la ràdio.
2: No us ho perdeu, això serà d'aquí una estona. Abans el que hem de fer és escoltar, evidentment, la cançó amagada d'avui. L'heu encertat molts i moltes, i era aquesta que està sonant, la Rosalia, Milionària, just avui, tal dia com avui, l'any 2019, era el número 1 de la llista. És a dir, ja fa 7 anys que no tenim una cançó de la Rosalia en català.
3: Rosalia, posa les filles, tia!
2: Per favor, va!
3: La Rosalia.
5: Que jo sé que no és culpa ser milionària.

fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signa la taula dintre la ment. Porto dos.

0: 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Un quart i mig de nou del vespre, som al backstage de Flashback i ens hem de posar seriosos i serioses per tractar l'actualitat. Per això us portem les notícies més interessants del dia, aquelles que encara no us han explicat.
2: De guante blanco este ladrón con su sonrisa inolvidable.
1: Atenció amb aquesta història, perquè l'exactor de Power Rangers, Albert,
3: val.
1: Sí, doncs va robar 43 cases utilitzant tècniques que havia après mentre rodava la sèrie.
3: Què dius? Ha. Això és gros, eh?
1: Això és real. I mira, anem a posar la cançó als Power Rangers. Podria ser l'inici d'una cançó al Canto del Loco.
3: T'ho juro que ho estava pensant, sembla Zapatillas.
1: Déjame entrar... És aquesta?
3: Bueno,
1: no?
3: Una ben mica
1: cantada,
3: justet.
1: Ben cantada, sí. Vale, perdó, perdó. Doncs això, anem... Mare de Déu, senyor. Avui
3: Déjame
1: estem,
3: entrar.
1: Avui estem espessos. No és Zapatillas, però és una altra cançó al Canto del Loco molt bona. L'actor de Power Rangers va acabar sent lladre professional, no és conya. Es diu Yasumoto Ihara... I era no l'actor principal, sinó l'especialista, el que rodava les escenes de més risc, les escenes d'acció, d'acord?
3: L'acròbata.
1: Exacte.
3: Clar, llavors pot fer acrobàcies per entrar a una casa.
1: Aquest és el tema. Durant anys va aprendre acrobàcies i tècniques d'escalada per defensar-se en aquestes escenes d'acció que havia de gravar i que havia d'interpretar sota d'aquesta màscara, no? I ell va decidir que aquestes tècniques les havia de posar en pràctica, que els havia de treure un rendiment.
3: És que, ojo, el que passa amb els rodatges de les pel·lícules, perquè a mi em va passar una vegada, que jo ho he explicat moltes vegades, que vaig treballar venent llaminadures.
1: Sí.
3: I em va venir una noia i em va pagar amb uns diners, amb uns bitllets.
1: Ahà.
3: Bé, em va donar els diners, jo li vaig donar el que havia comprat, etc. I després, quan estava fent la caixa, vaig veure que aquells bitllets eren raros.
1: No fotis.
3: I eren uns bitllets específics que es fan servir pel cinema i per les sèries, que
1: Hola.
3: Són molt semblants als reals, sí. Perquè, clar, tu en una sèrie o en una pel·lícula ha de fer veure que tens diners de veritat, però no pots fer servir diners de veritat, pel que vaig investigar després. Ah. Doncs eren uns diners específics de cinema, que jo suposo que aquesta noia hauria estat en un rodatge i me'ls va colar com si fossin diners reals.
1: Te'ls va colar, uau! A més, per una banda, normalment sol posar algun indicatiu de
3: clar,
1: que són bitllets falsos o així.
3: Me'ls va donar per l'altra banda i pel tacte semblaven bastant reals i no em vaig adonar fins al cap d'una estona que estava això, no sé si fent la caixa o mirant els bitllets que hi havia a la caixa i vaig veure que aquells bitllets eren diferents i vaig pensar, ja deia jo que m'havia semblat raro tot plegat,
1: una
3: que la noia estava nerviosa.
1: Tècnica ninja, eh?
3: Sí.
1: Et va colar, Déu-n'hi-do.
3: I al cap d'uns dies va tornar amb els mateixos bitllets,
1: no
3: que
1: vaig dir,
3: tia, ja t'he pillat, per favor.
1: La Power Ranger aquí va ser tu, molt
3: clar.
1: Bé. Doncs això, va decidir que havia de posar en pràctica aquestes tècniques, el Bodan Yasumoto Ihara, i va acabar robant 43 cases. Ara ha acabat detingut i ha confessat aquests 43 robatoris i ha estat condemnat a 5 anys de presó, però hi ha una imatge que està circulant per internet, que és de les càmeres de videovigilància d'una de les cases que van robar, on apareix ell sense màscara, i és que és literalment, es podria haver posat la màscara de Power Ranger per entrar a atacar.
3: T'ho juro que ho he pensat. Llavors tancaríem el cercle i dins de... que un robatori i mai és divertit, doncs per fer una mica divertit, no?
1: No, no és divertit, Andrea.
3: No, no.
1: Mític aquesta, eh?
3: Només èxits, eh?
1: Només èxits a Flashback, sí, sí. Aquesta cançó per explicar-vos que un dron de neteja ha acabat dutxant a un pobre gos a la Xina.
3: Ai, pobre, quin greu.
1: La veritat és que sí. Sembla una escena futurista, però ja hem arribat a aquests nivells. Això ha passat a Shandong, a la Xina, i és que la Xina ja fa un temps que utilitza uns drons industrials molt grossos per netejar plaques solars.
3: Això t'anava a dir, hem passat per alt que tenen drons de neteja, aquesta gent,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, correcte, correcte.
3: Em sembla molt gros, això.
1: Tu t'has d'imaginar, i sí que són bastant grossos, sí, t'has d'imaginar que és un, com es diu, un dipòsit d'aquests, com si vingués a ser una garrafa de 5 o 8 litres d'aigua.
3: Una garrafa voladora.
1: Bueno, bàsicament, sí, sí, amb unes hèlices a les puntes, d'acord? 4 hèlices, i després té com una espècie de mangueres i l'aigua surt a pressió per aquestes mangueres i va buidant el dipòsit que porta incorporat el dron, d'acord?
3: Però entenc que no detecten gaire bé on estan les zones brutes i les netes si acaben dutxant un pobre gosset que passava pel carrer.
1: Ara t'ho explico bé. Això ha passat és que una càmera de circulació del carrer ha captat com aquest dron comença a ruixar el pobre gos que estava estirat al carrer, al sol, ell tan tranquil, i de cop es comença a aixecar i a fer gestos amb el cap, a expulsar-se. el Golden Retriever, vull dir, no podia aguantar més. Què ha passat? Doncs resulta que és que l'empresa que controla aquests drons ha dit que ho estava fent expressament i que era una demostració per ensenyar la capacitat que té aquesta nova tecnologia que estan implementant. És en plan, tios, doncs poseu-vos a netejar un bassal o poseu-vos a mullar un arbre que potser creixerà més. No molesteu el pobre gos que estava dormint, saps?
3: Jo, sincerament, penso que no és veritat, que això no està fet a propòsit, que se'ls ha descontrolat un robot i que per quedar bé han intentat arreglar-ho dient no, sí, ho hem fet a propòsit, però és que has quedat encara pitjor perquè estàs molestant a un ésser viu.
1: El pobre gos estava allà tan tranquil i l'han començat a ruixar. És boníssim com s'aixeca, va mirant, va com mossegant també l'aigua, allò típic que fan els gossos, i al final s'acaba expulsant. En fi,
3: que tendre.
1: Més notícies virals, sí.

0: I més històries, i aquesta vegada històries que tenen molts anys de vida. I és que s'ha batut el rècord de persones que superen els 100 anys d'edat al Japó.
1: Què dius?
0: Hi ha més de 100.000 persones al Japó que tenen més de 100 anys.
1: Això és molta gent. Jo no sé si vull arribar als 100 anys, eh?
0: No.
1: Tants anys de patiment?
0: De patiment,
1: no,
0: de què?
1: No, vull dir...
0: Si arribes bé...
1: No, em sembla tan divertida, crec.
0: Ostres, que pessimista,
1: tu. No, per viure-la durant tants anys. Perquè si tenen més de 100, entenc que hi haurà gent amb 120, fins i tot, o amb edats molt avançades.
0: No tant.
1: A veure, explica-m'ho.
0: El tema és que el Ministeri de Salut del Japó ha informat que a principis del mes de setembre hi havia 107.677 persones amb més de 100 anys. O amb 100 anys o amb més.
1: Val.
0: Quan va començar els registres al Japó, l'any 1963, perquè us en feu una idea, només hi havia 153 persones amb 100 anys o més.
1: Què mengen els japonesos?
0: Doncs no ho sé, la veritat. Però gairebé 9 de cada 10 d'aquestes persones amb 100 anys o més són dones.
1: Uh-huh.
0: I perquè us en feu una idea, l'esperança de vida al Japó és de més de 87 anys per les dones,
1: sí?
0: I més de 81 anys pels homes.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Són molt grans, al Japó.
1: Són molts anys, sí.
0: Amb la dona més gran, ara anem a això que deies, es diu Fuyo Kishimoto, uh-huh. És de Kyoto, i aquest desembre farà 115 anys.
1: Tampoc anava tan allunyada, jo t'he dit 120.
0: Home,
1: i aquesta dona té 115 anys,
0: ja,
1: eh?
0: Ja, però 120... Ara aquesta dona, de moment en té 114, en farà 115 al desembre, i ara mateix té el rècord perquè la pobra dona que tenia el rècord en tenia 115 i va morir a principis d'aquest any.
1: Ah, llavors encara superarà el rècord anterior.
0: Podria ser. El que més sorprèn és que aquest any més de 50.000 japonesos i japoneses faran 100 anys.
1: Més de 50.000?
0: Més de 50.000, o sigui, ja la dada no serà que més de 100.000 tindran 100 anys o més, sinó que si arriben tots, serà més de 150.000 japonesos amb més de 100 anys. És molt fort.
1: És increïble. Aquesta gent deu tenir una dieta fantàstica o deu beure una aigua.
0: No ho sé. Jo crec que també hi arriben perquè llavors, quan arriben els 100 anys, el ministeri els hi dona una carta de la primera ministra, que està bé, sempre fa il·lusió,
1: sí.
0: I també una copa de plata.
1: Una copa de plata.
0: Jo allà m'hi fotria tots les copes de vins que pogués perquè ja que hi he arribat, se celebra i se celebra bé.
1: Aquella edat ja pots fer el que et doni la gana.
0: 100% d'acord.
2: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage a Flashback.
0: El Backstage a Flashback hem sobrepassat l'equador d'aquesta hora, més de 8:45 del vespre. I què arriba a continuació és Bruno Mars amb aquesta cançó que ens posa de bon rotllo. Va, On My Soul al Backstage. Benvinguts i benvingudes. Bona nit. Bona nit.

0: Al backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passen 5 minuts de 8:45 del vespre. Som al backstage de Flashback i és moment per una de les seccions que hem estrenat aquesta temporada, un espai que combina perfectament l'àmbit de la ràdio musical de Catalunya i l'àmbit de Catalunya.
2: És que és 100%, o sigui, aquesta comparativa és perfecta, trobo.
1: Avui descobrim quina és la fortuna, quin és el patrimoni que té un artista Flashback.
2: Ah, sí?
1: Ja han passat per aquí Gracie Abrams.
2: Sí.
1: Hem conegut també el patrimoni d'Amy Winehouse, el de The Weeknd.
2: Sí.
1: I avui desfila per aquesta passarel·la de bitllets un cantant que fa 37 anys.
2: Qui?
1: Te l'esperaves més gran, eh?
2: Sí, me l'esperava més gran. Sí.
1: És el cantant preferit de l'Andrea.
2: Oh.
1: Avui fa 37 anys, Jason Derulo.

0: Aquesta cançó és molt bona. Si és que jo de veritat no ho nego, el problema va venir a partir del 2020 quan va començar a fer cançons de trens de TikTok.
1: Te n'he posat només una.
0: La resta ja són de pip, pip,
1: No, te n'he posat una de trens de TikTok. Ah, vale. La resta he intentat que fossin de les que t'agraden.
0: Crec que ho suportaré,
1: per no torturar-te, sí.
0: Gràcies.
1: Anem a parlar una mica de Jason Derulo. Com sabeu, sempre fem... ens fixem en tres categories per descobrir quin és el patrimoni d'un artista, en què guanya amb els shows, quines propietats té i després alguna dada random més extra, no? Uh-huh. Per començar amb els shows, la seva feina habitual, els concerts... En el seu moment de màxim èxit, temporada 2016-2017, Polestar i Forbes calculen que cobrava aproximadament 230.000 dòlars per show.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, sí, sí. Tot això, evidentment, són ingressos bruts. Això aquí queda i resta pagar, doncs, els promotors, la producció, els músics, els ballarins, etc, etc, etc. 230.000 dòlars per show no és el que Jason Derulo rebia net a les seves butxaques.
0: Però era una xifra bastant habitual en l'època, no?
1: Sí.
0: O sigui, ara el que s'enduen en els concerts els artistes són xifres molt més grans, però perquè ara també les entrades són molt més cares.
1: Més cares i també la producció també és molt més gran. Sí, sí,
0: sí.
1: Direu, home, això és de fa molts anys, fa 10 anys d'aquestes dades, però tenim dades més actuals. Per exemple, l'any 2025, atenció, aquesta que és random, eh? L'Ajuntament de Vigo va contractar Jason Derulo.
0: Per?
1: Bueno, jo què sé, pues foten les llums de Nadal i l'arbre de Nadal més gran, doncs l'Ajuntament de Vigo va contractar Jason Derulo.
0: Molt bé, endavant.
1: Van pagar 550.368 euros per una actuació de Jason Derulo.
0: Doncs no em sembla tant, eh? Per ser un artista internacional, vull dir...
1: 1 milió d'euros?
0: Espera! Hi ha artistes nacionals que demanen o el mateix,
1: vale, sí,
0: o xifres molt similars.
1: Tens tota la raó del món, però ara mateix Jason Derulo no està en el pic de la seva carrera, dirà.
0: Normal, si només treu cançons de TikTok.
1: Home, déu-n'hi-do, m'ha sorprès bastant. També el randòmetre al màxim de tot. Jason Derulo tocant a Vigo. Sí.
0: L'Ajuntament de Vigo contractant a Jason Derulo.
1: Exacte. L'any 2022 va actuar a Valladolid.
0: Ah,
1: també.
0: Molt bé.
1: L'Ajuntament de Valladolid va pagar 330.000 euros. Tot això, evidentment, com que són xifres públiques, es coneixen.
0: Barato, comparat amb Vigo. A Vigo li van clavar més
1: pasta. Va pujar la cosa. I hem consultat agències de contractació i actualment situen una actuació privada o corporativa entre els 300.000 i els 500.000 dòlars.
0: T'he de dir que jo no parlo llenguatge dels rics, però si el parlés... típic casament o així, si tens molta pasta i vols gastar-te molts diners, que ja no és allò d'aquells artistes,
1: ja,
0: com,
1: ja,
0: per exemple,
1: ja,
0: Justin Bieber, que li van pagar, no sé si 7 milions o així per aquella boda
1: Rihanna
0: a l'Índia.
1: Sí.
0: 500.000 euros, em sembla un ofertón, al costat d'aquelles xifres.
1: I portes a Jason Derulo al teu casament a que et canti cançons com aquesta.
0: No.
1: He dit que només n'hi havia una de TikTok, va.
0: Val. I no estan de TikTok, hi ha de pitjors.
1: Olim, si és de TikTok aquesta, ens va acompanyar tot el confinament amb el...
0: Ai, no ho recordàveu, el ball que acabes de fer. És que
1: havia,
0: la gent no t'ha vist. No
1: hi havia tren, hi havia tren.
0: Sí.
1: Més dades, anem a les propietats. Segona part en la qual ens fixem en aquesta secció i podem parlar de dues propietats de Jason Derulo.
0: Val.
1: La primera és la mansió de Tarzana a Los Angeles.
0: M'encanta
1: el nom. Sí, sí, és la de Tarzan.
0: És molt xulo. Pues
1: la dona de Tarzan. És una propietat que és la més espectacular que té. Va comprar la casa principal el 2014 per uns 3 milions de dòlars. El 2020 va comprar la parcel·la adjacent per 1,1 milions.
0: T'ho juro que m'està semblant barat.
1: Barat, sí. No,
0: sí, comparat amb les xifres que ens has portat en aquesta secció, no m'està semblant tan car.
1: Home, Andrea, The Weeknd van parlar d'uns 15 milions.
0: Per això...
1: Però estem parlant d'una propietat que valdrà 5 o 6 ara mateix, déu-n'hi-do.
0: Però què? Un milió o 3 milions d'euros és el que et costa un pis a l'Eixample, depèn
1: bueno,
0: com.
1: Espera't. Val. Ara parlarem d'altres coses que fa Jason Derulo per guanyar-se les garrofes.
0: Val.
1: Total, que té prop de 8.000 metres quadrats en el que ha aconseguit amb aquesta operació d'ajuntar una parcel·la més una casa, doncs té una casa enorme on té estudis de gravació, gimnàs, cinema, casa de convidats i una característica molt de Jason Derulo, que és que té un aquari amb taurons a dins de la casa.
0: Això és tan de ric.
1: Això ho té al menjador.
0: És que és un...
1: Ha penjat bastants vídeos i, de fet, hi ha una estimació actual de Celebrity Net Worth que situa el complex que val aproximadament entre els 7 i els 10 milions de dòlars.
0: Home, clar, que s'ha revaloritzat si li ha fotut un aquàrium, tenia el de Barcelona, doncs normal.
1: Probablement, sí, sí. De fet, l'any 2025, si us interessa, va ensenyar la propietat en un vídeo que està penjat a YouTube de Graham Benzinger i es pot veure això, el complex, el gimnàs i els taurons, també.
0: M'interessa molt, el buscaré.
1: Té una altra casa, casa de Florida, la va comprar el 2012, 7 habitacions, molts lavabos, piscina, gimnàs, i una finca dins de la comunitat privada. En fi, també molt de ric.
0: Una pijada, sí.
1: Sí, i va convertir la casa en un estudi de gravació. I és una casa que el 2015 va posar a la venda per uns 3 milions de dòlars. Clar, 3 milions... Sí, no et sembla gaire i tal. Però pels friquis de la música... Jason Derulo ja ha gravat cançons allà dintre.
0: Sí, com hagi gravat aquesta que sentíem, no el vull pas, aquest estudi.
1: Aquesta també està bé, no?
0: Aquesta és boníssima, també. Ah, vale. Veus? I és que quan les coses estan bé, es diuen.
1: Vale, vale. Ara anirem a la següent.
0: Vale.
1: Jason Derulo no depèn exclusivament de la música. Anem a la tercera pota en la qual ens fixem en aquesta secció, que és en descobrir l'imperi i en què es basa aquest imperi. Forbes ja explicava l'any 2020 que està construint un imperi de marca. Què vol dir, això? Sí, doncs que està... comprant participacions de moltes marques que estan funcionant i també s'està fent la seva pròpia marca, i és que Jason Derulo, doncs, surt a anuncis, té una productora de televisió, vull dir, està fent moltes coses a banda de la música. Per això no li fa falta cobrar tant dels seus shows.
0: És que aquí és on està la moneda, eh?
1: Aquí
0: amb
1: està.
0: Les publicitats, els drets d'imatge que et paguen i tot això.
1: Ha invertit en Rumble Boxing, que fan guants de boxa.
0: Val.
1: Participa també en Bedlam Vodka, no cal que diem què és això,
0: no.
1: De què és la marca, i desenvolupava, doncs, això, televisió i altres projectes empresarials. Però la seva inversió més destacada es diu Rocket Car Wash. Són uns... què?
0: És per rentar cotxes.
1: Rentar cotxes. Rentat, túnels de rentat de cotxes molt ràpids que, bueno, diuen que té un imperi aquí perquè la valoració de l'empresa ha arribat als 2.000 milions de dòlars.
0: A veure si aquest tio serà un geni. I jo estic aquí enrient-me, eh?
1: I ha fet cançons com aquesta, també, eh?
0: No.
1: Ara deixarem d'escoltar-la. Val a dir una cosa de Rocket Car Wash, i és que és una companyia que utilitza un model de subscripció mensual pels rentats de cotxes, llavors tu cada mes, pum, hi vas i és molt fàcil. O sigui, ho han posat molt fàcil perquè tinguis el cotxe sempre net, i això, l'empresa té aquest valor de 2.000 milions de dòlars. No tot això és el que té Jason Derulo invertit, ni molt menys. Jason Derulo té una petita participació, però clar, si a l'empresa li va tan bé... A Jason Derulo i a la seva butxaca també li ha d'anar de conya.
0: Sí, jo ho entenc, eh? I té tot el sentit del món, però és el que dic de l'idioma dels rics, de pagar una mensualitat per tenir el cotxe net. Jo vaig a la Ballenita, que hi ha al costat de casa meva, i li poso una moneda d'euro per minut, i en 2 minuts i 2 euros tinc el cotxe ben net.
1: La Ballenita, molt
0: bé.
1: Així doncs, és molt difícil estimar-ne un patrimoni, com sempre passa amb totes aquestes coses.
0: Sí.
1: Vull dir, no sabem quant té el banc, no sabem quant té invertit, però fons com Celebrity Net Worth o Forbes assenyalen que ara mateix el patrimoni de Jason Derulo estaria al voltant de 20 o 25 milions de dòlars.
0: Són molts diners, això,
1: Són molts diners, però no és tantíssim. Yeah. El que passa és que pot semblar poc, però el tema és que gran part d'aquest patrimoni el té invertit.
0: Yeah.
1: És a dir, no se'n pot fer una estimació perquè... part del patrimoni li està generant nou patrimoni.
0: És que això és el que diuen, eh? És com quan, ho hem dit moltes vegades en aquesta secció, quan tu dius que

0: dia, quan es fa de nit. Backstage, a Flashback.
1: Toquen 3:15 del vespre. De seguida xerrem amb vosaltres al 628-414-029. Abans del backstage escoltem a Miqui Núñez. Aquesta és Un altre cop.

0: backstage de Flashback fins a les 11 de la nit amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passen dos minutets de 3:15 del vespre. Al backstage de Flashback arriba el moment d'obrir línies. 628-414-029, WhatsApp del programa obert. Avui que hem descobert, doncs, que hi ha estafes.
2: Hi ha estafes, sí.
1: A l'Andrea la van estafar amb uns bitllets falsos.
2: Sí, uns bitllets d'una sèrie, d'una pel·lícula, d'un rodatge, bàsicament. Me'ls van fer passar per bitllets de veritat. I no ho eren, no ho eren, no?
1: Per això avui al 628-414-029 us volem preguntar per això. Quina vegada us han estafat i no us n'heu adonat o us n'heu acabat adonant al cap d'un temps? A veure quines històries surten avui al backstage. 628-414-029, envieu-nos notes de veu i dieu-nos quina vegada us han estafat i amb què us han estafat.
2: Sí.
1: WhatsApp obert, de seguida hi anem. Abans anem a començar la tertúlia. A banda dels bitllets.
2: Ui, a mi m'han estafat tantes vegades.
1: Sí?
2: Sí, podríem estar aquí. Sí, podríem estar-ne aquí tota la tarda.
1: Bueno, escolta'm, si no arriben WhatsApps ja ens explicaran les teves històries. Jo et tiro aquesta sintonia, que és infinita, i tu vas tirant.
2: A veure, no, és una estafa que crec que ve d'un altre lloc. Llavors,
1: primer... És piramidal.
2: Sí. Tot comença, val, quan a mi se m'espatlla el mòbil.
1: Hi havia una vegada.
2: Hi havia una vegada una petita noia que se li va trencar el mòbil i va trucar a l'empresa en qüestió.
1: M&M's.
2: Que, sí, una empresa de tecnologia que comença per M, que havien de venir a buscar-me el mòbil a casa i a reparar-lo. Total, que es van, a, van venir, els hi vaig donar el mòbil, se'l van endur i el van perdre. I el mòbil mai va tornar. El mòbil va desaparèixer. Jo em vaig posar en contacte amb aquesta empresa que comença per M, empresa de tecnologia, i em van dir, no et preocupis, que t'enviarem un altre mòbil. I em van enviar un altre mòbil. Què passa? Que quan vaig començar a fer servir l'altre mòbil, em vaig adonar que algú, misteriosament, m'havia clonat l'Apple Pay i havia comprat un curs de ioga. Llavors, jo no sé si és que sóc molt malpensada i molt rebuscada, però crec que aquesta clonació té a veure amb aquella presumpta pèrdua de l'empresa que comença per M.
1: Sí, que és de color vermell. Una pregunta. No pot ser que un dia, amb unes copes de més, et fes molta gràcia un curs de mindfulness, ioga, i en compressis un?
2: No, valia 22,50 més. Que no era un curset d'aquests de val 5 euros i si no el faig, no el faig. No, no, 20 pavos valia el curs.
1: Ja, home.
2: Em veus amb cara gastar-me 20 euros en un curs de ioga?
1: No ho sé.
2: No.
1: Ja, no sé si et connecten o no, Andrea.
2: No, et juro
1: tot el dia sorprens amb coses noves. Mira, jo què sé, no, eh?
2: No, et juro que no.
1: Val, no.
2: No sé si és que em van estafar realment algun lloc...

0: vaig pagar amb Banclun a l'Apple Pay, o això que et dic d'aquesta empresa de tecnologia que amb el meu mòbil antic es van fer veure que el van perdre i se'l van quedar per fer virgueries.
1: I no creus que podria ser algú del teu voltant, algun conegut, algun familiar, algú estimat, que li fes vergonya pagar ell i va dir mira, que pagui l'Andrea? No, eh?
0: No, crec que no.
1: Vale, vale.
0: No.
1: En fi, doncs potser hauràs de comprar-te el curs de ioga, pensar-t'ho, no ho sé.
0: Per relaxar-me una mica, que estic molt alterada.
1: Ja et veig.
0: A tu quan t'han estafat?
1: Doncs a mi un dia venint aquí a la ràdio.
0: Ah, sí?
1: Tenia una mica de pressa i em va sortir un noi que estava pel carrer i em va dir que anava molt malament.
0: Val.
1: Que tenia molta gana, que vivia al carrer i tal, i clar, o sigui, feia molt mala cara, el pobre noi. I jo vaig pensar, doncs mira, entro aquí un moment al súper i et compro alguna cosa de menjar.
0: Clar.
1: Era un súper d'aquests de 24 hores, i total, que jo li vaig comprar... Bueno, va començar a agafar moltes coses. Li vaig agafar pa i embotit, perquè...
0: Per fer-li un entrepà.
1: Sí, bueno, eren d'aquests pans d'hamburguesa i n'hi anaven quatre.
0: Val.
1: I vaig agafar una mica d'embotit i va començar com a agafar tres o quatre xocolatines, no sé què, no sé quantos, i al final li vaig dir, bueno, prou, no? O sigui, clar, li vaig dir, tampoc tens tants calés, animal, tal. I bueno, jo què sé, sí que sé que en aquests llocs doncs és bastant car perquè ho pagues al moment i tal, però vaig passar la targeta i ja està.
0: I què?
1: Em van cobrar 32 euros. Per quatre panets, per un sobre d'aquests de pernil dolç, un sobre de formatge, i s'havia ficat, perquè li vaig dir que prou, dues xocolatines més. Jo, una cosa que em pensava que em costaria 6 o 7 euros, 32 euros, clar, allà hi havia mercaderia.
0: Sí, jo crec que...
1: Allà hi havia suplement. Suplement... per amistat.
0: O substàncies il·legals.
1: Però, clar, evidentment.
0: O que no fos que tenia deutes d'altres dies que havia anat a comprar menjar i no l'havia pagat i li van dir,
1: mira,
0: paga aquest noi.
1: Que pagui aquest, no?
0: Clar.
1: Doncs mira, em vaig quedar amb una cara tonto quan vaig repassar el compte. Des de llavors no miro mai... O sigui, sempre miro què em passen, perquè no, aquell dia anava amb pressa, no vaig mirar, vaig, pum, passar la targeta i l'endemà vaig anar, eh?
0: Sí,
1: vaig anar a la botiga i li vaig dir, home...
0: I què et van dir?
1: Van tornar els calés.
0: Te'ls van tornar?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Home, li vaig dir, a mi em cobres el que val això,
0: clar,
1: però l'altre que t'ho pagui... I em va dir, sí, amigo, i m'ho va tornar.
0: Molt bé. A mi el curs de ioga també me'l van tornar. Final feliç.
1: Final feliç a les dues històries. Va, WhatsApp obert, 628 414 029. Expliqueu-nos quan us han estafat, d'acord? A veure quina vegada us heu quedat amb cara tonto com nosaltres i a veure si, també si ho heu pogut arreglar
0: sí,
1: o
0: també.
1: No. 628 414 029, notes de veu, i ara us escoltem, va.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
1: Al Backstage arriba una cançó que entra a la llista, que ens fa molta il·lusió, és de Miley, i es diu Bass Persuades.
0: Let's go.

0: Nova entrada a la llista directa, la 36, per Miley Cyrus, pels amics, i aquesta que es diu Bass Persuades. 4 minutets i arribem al punt de les 9 del vespre. Sou al backstage de Flashback. I atenció, perquè aquesta tardor Estrella Damm celebra 150 anys i saben fer-ho com ningú, amb música en directe.
1: Arriben els directes a Estrella Damm 150, juntament amb ASAC. Més de 40 concerts en sales de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra, amb artistes com, atenció, Macaco, Su, La Pegatina, Miqui Núñez, Dorian, Alfred García, Quimi Porteto, El Pony Pissador. I a Flashback sortegem entrades dobles pel dissabte 26 de setembre pel Petit de Calaril a Els Claustre, a Maó, o la companyia Elèctrica d'Arma, a Sant Feliu de Guíxols. Per participar en aquest sorteig, l'únic que has de fer és inscriure't al formulari que trobaràs a flashback.cat.
0: Aquesta tardor, directes a Estrella Damm 150. No t'ho perdis, entra a flashback.cat, omple el formulari i podràs gaudir d'aquest parell de concerts, del Petit de Calaril i també de la companyia Elèctrica d'Arma.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: WhatsApp obert, 628 414 029. Quina vegada us han estafat? A veure com ha acabat també aquesta estafa. Us demanem avui notes de veu perquè ens expliqueu les estafes més grans que us han fet i de seguida us escoltem.
1: Ja han arribat els primers missatges i estarà molt bé que ens envieu la vostra experiència perquè així compartim les de cadascú i no ens sentim tan tontos. Perquè veiem que el del costat potser el van estafar pitjor que a tu, saps?
0: Avui teràpia de grup al backstage.
1: Una mica d'autoestima.
0: Notes de veu i de seguida us escoltem. Abans arriba Shakira al costat de Barna Boy i aquest Dai Dai.

0: És la cançó del Mundial, l'himne del Mundial, Shakira Barnaboy, aquest Dai Dai. De seguida parlarem de Shakira i aquesta residència a Madrid. Són les 9 en punt del vespre.
1: A Flashback, només èxits.
2: Només èxits!
1: Al Backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Abans de tot això, abans de totes les persones que han d'arribar avui a l'estudi, que no són pas poques,
3: no.
0: La Judit Garcia, la Sara Domènech i també vindrà la Iris Tió al Backstage de Flashback, la campiona del món, campiona europea i també medallista olímpica.
3: Tots els títols, ella els té tots.
0: Sí, sí, en natació artística, doncs també la tindrem de seguida al Backstage de Flashback. Abans xerrem amb vosaltres també avui, 628-414-029. Quan us han estafat?
4: Hello, guapos.
0: Hola.
4: A mi em van estafar i vaig estafar a l'hora.
3: Oh.
4: És a dir, vaig anar un dia a un mercat, d'aquests de roba, que no solia anar, i vaig pagar amb un bitllet de 50 i em van tornar el canvi. Total, que em van donar dos bitllets de 20 falsos.
0: Oh.
4: Em vaig donar compte quan estava a casa. En resum, que dic, ostres, dic, si ho porto al banc s'ho quedaran, m'ho trencaran, perdo els 40 pavos, dic, a veure què faig. Bueno, total, que dic, mira...
0: No.
4: Vaig al mercat de... del poble i dic, mira, li dono una peixatera.
5: La vaig peixatera, a comprar
4: i ho passo. I dic, com porten guants i les mans mullades i tal, dic, segur que ni se n'entera. Efectivament, li vaig colar els 40 pavos. I jo quan vaig sortir, vermella, com un tomàquet, i vaig pensar, mare meva, la que has fet. Però clar, perdut per perdut, doncs mira, algú altre se'n portaria. Vinga, bona nit, guapíssims.
0: Alibaba i els 40 pavos.
3: Però, a més, em sembla molt rebuscat per part seva de dir a qui li puc colar aquests diners? A la peixatera, que porta guants i no s'adonarà. Pobra peixatera. Mira, tant de bo ara rebre una nota de veu de la peixatera explicant la seva versió de la història.
0: Seria increïble.
3: I que ens digués, no, jo li vaig colar, tal. Saps? I que així s'anés fent una cadena.
0: Si ara teniu a les mans un bitllet de 20 euros i veieu que és fals, probablement és d'aquesta estimada oient que ja li havien colat a ella, però que el va seguir posant en circulació.
3: A veure, hem de dir que això és il·legal i que és un delicte.
0: Sí, clar, clar.
3: O sigui, quan t'arriba un bitllet fals, el que has de fer èticament és anar al banc i donar-li i denunciar-ho.
0: Clar.
3: És cert que et trobes davant d'un dilema moral com aquesta oient que diu, què faig? Ho porto al banc i perdo 40 euros?
0: I va decidir...
3: O li colo a un altre i comet un delicte.
0: Va decidir seguir-ho en circulació, eh?
3: Guardarem el teu anonimat, estimada?
0: Sí, no, tu tranquil·la. Però... Només t'han escoltat unes 40.000 persones avui, tranquil·la.
3: Hi ha un capítol de Qui no i qui en viu, que justament tracta d'això, que es troben amb un bitllet de 50 i se'l van passant els uns als altres perquè ningú vol portar-lo al banc i perdre 50 euros.
0: El que estaria molt bé és que arribés a les mans de l'infractor inicial i que se l'hagués de menjar la persona que realment va posar en circulació aquest bitllet.
3: I tanqués la cadena. Tu creus que la primera del mercat li va donar el canvi sabent que eren bitllets falsos?
0: Podria ser.
3: Que li havia colat un altre?
0: I la primera del mercat potser ja l'havien colat també. Vull dir, és el peix que es mossega la cua.
3: Dilema moral, això.
0: Sí, sí. Més!
6: Hola, Backstage.
0: Hola.
6: Bona nit. Doncs jo, mireu, no és que sigui una estafa, però em sento tal qual ho fos. I és com a autònom que haguem de pagar tranquil·lament quasi el 50% de tot el que treballem tots els dies de la nostra vida perquè després et posis malalta o et passi alguna cosa i et paguin una mer. Aleshores, em sento super, super, super estafada amb l'estat, la veritat.
0: Ara vindrà la Judit Garcia. I crec que ens podrà corroborar aquesta versió, perquè ella també se sent bastant igual, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí, sap greu, perquè al final és això, o sigui, no estan emparats com... Igual, els treballadors sí que tenim, doncs, dret a la baixa i totes aquestes coses, i els autònoms no. Té tota la raó, és que què hem de dir-li?
0: Doncs mira, una estafa més, i tenim més missatges.
3: Sí, tenim un missatge escrit d'en Marco.
0: Agafeu-vos,
3: perquè el pobre Marco, pobre, l'han estafat moltes vegades.
0: Ai, no.
3: Diu... Em dic Marco, em van estafar 398 euros en un hotel a Bèlgica quan em van robar la cartera Eivissa. Però com és menys de 40 euros, no era un delicte.
0: La cartera li van robar a Eivissa o la cartera i la Visa?
3: No, la cartera li van robar a Eivissa.
0: Ah, val.
3: I van fer una compra d'un hotel a
0: Bèlgica
3: per 398 euros.
0: Carai, la nit era guapa, eh? L'hotel estava bé.
3: Home, allò era... mínim una persona infidel que volia posar les banyes i impressionar l'altra. Però espera, perquè el Marco l'han estafat més vegades.
0: Ai, no.
3: Perquè diu... A Instagram hi havia una publi de dessuadores i roba xula, rotllo esport.
0: Marco, no.
3: Vaig fer una compra de 116 euros.
0: Marco.
3: Diu, eren moltes peces de roba. Una mica sospitós ja. Diu, al final, ni peces de roba ni diners. I jo tirant emails perquè em tornessin els diners. Crec que estava parlant amb una IA molt intel·ligent. Pobre Marco.
0: Déu-n'hi-do, Marco, no n'aprens, tio. Bueno, clar, la primera no és culpa seva.
3: No, si li van robar...
0: I aquesta segona tampoc. Ara, tio... Si eren 116 euros per moltes peces de roba, anant bé, devien ser de marca, sospita, tio.
3: És sospitós. I una publi d'Instagram d'aquelles que cliques i ja et porta directament a la pàgina? No.
0: Malament, Rai.
3: Si a tu et surt una publi a Instagram i t'agrada el que veus, busca després la marca per internet tu mateix amb els teus ditets al teclat.
0: En fi, algunes de les estafes dels nostres oients en tenim més i en tindrem més en les properes hores, anava a dir, en els propers minuts. Si ens n'aneu enviant, 628-414-029, de seguida en repassem més quina ha estat la vegada que us han estafat més calés. Notes de veu i de seguida us escoltem al Backstage.
1: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: Abans d'escoltar-vos, abans del safareig, arriba el número 1 de la llista, el signe Another, al costat de 54 Ultra, i aquest tamacle que es diu Talk to You, sona al Backstage. Bona nit. Bona nit.

0: És el número 1 de la llista, Nodar 54 Ultra i aquest Talk to You.
1: A Flashback, només èxits.
2: Només èxits!
1: Al Backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: WhatsApp obert al Backstage de Flashback, 628-414-029. Avui us estem preguntant per estafes. Quina vegada us han estafat i us han estafat més calés, més fort, i aviam si l'heu resolta o no, aquesta estafa. Què rius, ja?
3: Que no m'havies obert el micròfon, oi?
0: No, que havies dit alguna cosa.
3: He dit
0: perdó.
3: Sí.
0: Ah, i no t'has sentit, eh?
3: També dic que per dir sí no era una aportació molt interessant.
0: No, no, perdó, estava fent la intro i també volia saludar a la Judit Garcia. També t'he obert el micro, Judit, hola.
4: Bona nit.
0: Com estem?
4: Estem molt bé.
0: Sí?
4: Sí.
0: Ara parlarem d'estafes. Una oient ens ha parlat dels autònoms.
4: Ai, sí.
0: Que
4: ah,
0: crec
4: mira,
0: que...
4: per aquí passo, també.
0: Per això,
4: jo.
0: Per això. Sí, sí, per, aquí, sí. Per aquí xerrarem.
4: Ens
0: pensa't la teva estafa, val?
4: Però jo l'he fet o l'he rebut?
0: Ah?
4: Home, esperem que no n'hagis fet cap, Judit.
0: En no, aquesta empresa ens estafa cada dia.
4: Què va?
0: De seguida ho comentem, abans, però, arriba el millor moment del dia. Incorpora't, Judit, que ara ja veuràs que parlarem d'un artista Flashback. Ui.
4: Arriba el millor moment del dia, el moment del safareig, el Backstage de Flashback.
0: Has obert els ulls com taronges i m'has fet una por.
4: Per què?
0: Però una... arriba i dic, vale, vale, vale. Que
4: perquè
0: arribi,
4: em prenc molt seriosament la meva feina i quan obro els ulls és perquè les coses que faig m'agraden.
0: Molt
4: saps?
0: Bé, molt bé. No, no, sí. Està molt bé, però m'ha espantat.
4: Val, doncs la ja pròxima... Està. Mira, amb els
0: no,
4: meus
0: no,
4: tancats,
0: no.
4: Si vols, continuï així.
0: Què toca avui?
4: Avui toca parlar de Shakira.
0: Home.
4: Perquè ja ha començat la seva residència a Madrid. Shakira ja ha fet 3 dels 12 concerts que té programats al Macondo Park, aquella
0: 12.
4: Ciutat que es va construir per l'ocasió, que
0: sí.
4: Ho vam explicar aquí al Backstage. I t'he de dir que han estat uns concerts, aquests 3,
0: sí.
4: Una mica polèmics.
0: Carai.
4: Hi ha hagut queixes per part dels assistents sobre l'organització i també sobre la qualitat de les instal·lacions.
0: Comencem bé, no?
4: Comencem molt forts, aquests concerts. Principals queixes que han reportat els assistents a la xarxa social, sobretot,
0: sí.
4: És que les grades es movien molt.
0: Ui, es
4: durant
0: movien.
4: Els concerts. Sí, clar, pensa que tot això ho han construït de nou.
0: Clar,
5: és a dir, són vigues, literal, en plan, són desmuntables.
4: Clar, és un recinte que s'ha construït per l'ocasió i que quan acabin aquests concerts, en principi, s'ha de desmuntar. Doncs han publicat alguns vídeos a les xarxes que realment ho demostren, que aquestes grades es mouen.
0: Jo us he de dir que fa una mica de mal rotllo.
4: Ui,
0: saps? Sí. O sigui, jo he vist vídeos, clar, no pots apreciar bé com s'arriben a moure, però pel que he vist els vídeos sí que es mouen potser més del normal, fins
5: clar.
0: I tot.
5: I si tothom està ballant a sobre,
0: clar.
5: Ja.
4: Clar, per això alguns usuaris han explicat a les xarxes que s'han vist com mig obligats a abandonar el seu seient perquè els hi feia por, realment, que aquestes grades no aguantessin.
5: Ui.
4: I que fins i tot hi havia molta gent en moltes
0: sí.
4: Zones que deixaven de ballar o intentaven no moure's perquè els hi feia por també la situació.
0: S'hauria de mirar també si s'ha detectat algun sisme en aquella zona, perquè tantíssima gent per allà saltant i ballant al ritme de Shakira podria ser que hagués hagut un petit terratrèmol.
4: Quan va venir Rosalía aquí a,
0: sí,
4: a Barcelona,
0: sí.
4: Al Palau Sant Jordi, hi havia uns moments concrets del concert on es, nota, es detectava aquest moviment sísmic.
0: Moment de Berghain del concert, sí. Del remix de Tecno, sí, sí.
4: Tu ho vas viure en primera persona.
0: Sí.
4: Dones fe.
0: Dono fe, dono fe. Va. O sigui, no sóc sismògraf.
4: No, ja ho sé.
0: Però t'he de dir que allò... Bueno, sí.
4: Es va notar,
0: Déu n'hi do, la gent estava a tope, però és clar, que molava molt al moment.
4: Clar, les grades del Palau Sant Jordi, en principi, són
0: aguantaven,
4: estaves,
0: aguantaven,
4: no?
0: Sí.
4: T'he de dir que han estat tants els comentaris sobre aquestes grades, sobre
0: sí.
4: Que aquestes grades no aguantarien i que potser caurien en qualsevol moment, que fins i tot la promotora, Live Nation, va publicar un comunicat. Aquest comunicat deia... Todas nuestras estructuras, incluidas las gradas, están debidamente certificadas y comprobadas de manera oficial respecto a su seguridad y estabilidad. La gent de Live Nation deia que s'havia comprovat in situ, allà, durant els concerts.
0: Mm-hmm.
4: És a dir, que no que es van fer les comprovacions abans de la residència, sinó que en el mateix moment en què Shakira estava cantant hi havia
0: sí.
4: Gent controlant que allò estigués correcte
0: que estigués
4: i que estigués en ordre.
0: Val.
4: No és la sensació de la gent que hi ha anat,
0: ja.
4: Però ens creurem a la versió oficial, no? Val. Aquesta no ha estat l'única queixa. També hi ha altres sobre l'organització.

0: de moment tot relliscades i patinades, eh?
1: De moment no se salva res.
0: Aquesta residència no està funcionant.
1: Una de les queixes que també s'han repartit molt a les xarxes és que ha estat molt difícil accedir al recinte.
0: Oi, sí.
1: Deien que només hi havia una cua sense separació amb tanques. És a dir, tu quan vas a un concert sí que hi ha com diverses cues, tot i que totes vagin al mateix lloc després.
0: Però per diversificar la gent i per escampar-la una mica.
1: Doncs deien que en aquest cas només hi havia la cua normal i la cua VIP i que tothom anava pel mateix lloc.
0: Yeah.
1: De fet, deien que també passava això amb les food trucks que hi ha allà al recinte, que les cues com que es creuaven entre elles i que les cues de diferents food trucks es barrejaven i ja no sabies ben bé quina cua estaves fent, que hi havia allà moltíssima gent. Però el que més s'ha criticat és que alguns dels accessos al concert es van bloquejar pocs minuts abans que comencés el show, de manera que molta gent no podia accedir als seus seients.
0: Home, tu vas amb les presses, que surts de treballar el divendres, per exemple, o el dissabte, eh? I de cop arribes al concert i no pots accedir per la teva porta d'accés.
1: Clar, hi havia una noia, una testimoni, que explicava que havia estat, no sé si eren 20 o 40 minuts per anar a buscar la beguda, uns altres 20 per anar a buscar el menjar, i que després, quan va voler anar al seu seient, li van bloquejar l'entrada i no podia seure.
2: Ah, ja no podia... I ja t'has de quedar fora?
1: No, després sí que els van deixar entrar, però va haver uns minuts, sobretot a l'inici del concert, que és el que més esperes, clar, no veure com surt l'artista, que s'ho van perdre. Mira, aquesta era la situació en un d'aquests accessos que diem que estaven bloquejats amb el concert ja començat.
0: Home, déu-n'hi-do, quins nervis, eh?
1: Home, clar, la gent deia que la situació era tensa de per si, llavors molta gent empenyava, hi havia nens petits, hi havia gent que patia ansietat, gent plorant, i que després sí que és cert que es va poder accedir, tothom va poder accedir al seu lloc, però van ser com uns minuts d'angoixa bastant tensos,
0: sí.
1: I després sí que és cert que ja et deixa mal cos, i si després a sobre vas a les grades i es mouen i penses que s'enfonsarà l'estadi...
0: És començar malament aquesta residència, jo t'he de dir que espero i desitjo, i segur que ho faran, que el proper cap de setmana ja no serà així. És a dir, han tingut marge, han vist les coses que han fallat i, evidentment, faran un briefing aquí i diran, vale, què no ha funcionat?
1: Sí.
0: Ja veuràs que els propers vídeos seran amb les cues separades d'accés al recinte. Aquest problema d'accés a les portes no hi serà. Hi haurà moltes coses que estaran millorades, seguríssim.
2: Clar, però jo no entenc. O sigui, aquesta gent fa... O sigui, quan tu ets una promotora que organitza concerts, és literalment la teva feina.
0: Sí. El que passa és que moltes vegades, si t'hi fixes, en recintes que ja estan establerts, els protocols es tenen molt clars.
1: Sí,
0: quan és la primera vegada i es feia per aquesta residència concreta, veuràs que el dia 10 hauran après dels 9 dies restants.
1: Sí.
0: Llavors són coses que et vas trobant, és organitzar un macrodispositiu d'aquestes característiques és una bogeria.
1: Bueno, no patiu, nois, perquè no tot són males notícies,
0: Com vols que hi hagi males notícies si sona això a Flashback?
1: Ara, que bona és aquesta cançó.
0: Mare de
1: Déu. Shakira en els seus shows, al principi, això ja ho hem vist durant tota la gira, fa una caminata, com entre el públic, així com a moda d'entrada èpica, on va ella al davant i darrere la segueixen les seves ballarines, però també gent random o gent famosa de cada ciutat que visita. Doncs a Madrid hem pogut veure persones com, per exemple, Chanel Terrero o Vico, d'artistes, o influencers també com Lola Lolita, que abans ho parlàvem a la redacció, i em sembla molt guai perquè és una mica com el confessionari de Rosalia, no?, que ens fa estar atents a veure qui anirà a confessar-se tal dia, doncs a veure qui caminarà amb Shakira tal dia, i és una manera d'anar fent bullir l'olla, que es parli d'això i de que tothom estigui al cas d'aquests concerts que estan tenint lloc a Madrid i que està cantant Shakira, bàsicament.
0: 100% d'acord, amb això ho hem comentat i tal, però penso que hi ha una diferència molt clara, és que Rosalia et dona contingut.
1: Clar.
0: Aquí el contingut és que camina Shakira amb gent famosa i ja està, no? Però bueno, jo crec que la idea sí que és una mica aquesta, d'intentar que se'n parli, d'intentar treure, a extrapolar aquests concerts i fer-los també més grans, no?, dimensionar-los, i que les mateixes artistes, ballarines, influencers en parlin.
1: A l'últim concert que va fer Shakira a Madrid va cantar Laura Pausini.
0: Déu-n'hi-do.
1: La va tenir com a convidada especial. A veure els altres, potser em porta gent també.
0: Veurem què tal aquests dies, ja veureu que segur que la residència de Shakira canviarà, millorarà. Sí que és cert que no ha començat amb bon peu,
1: no,
0: però
1: moment.
0: Escolta'm, sobre l'escenari ho ha patat, Shakira.
1: Sí, a nivell musical, cap queixa.
0: Aviam, també et diré que es va enfadar una mica amb el seu equip. Hi ha una imatge que s'està fent molt viral de Shakira fotent la bronca a gent del seu equip perquè no se sentia bé. No sé si heu vist el vídeo. Que es treu la jaqueta i fa un mig encara amb un tècnic.
1: Però sobre l'escenari?
0: Sobre l'escenari. Llavors se la veu ella girant-se cap al públic rient. O sigui, és molt professional, però en aquell moment la jefa... La jefa no ho tenia del tot clar i va fotre una bronca a algú que potser ja està acomiadat i tot.
1: Molt professional no serà si l'han gravat en vídeo i això està circulant, no?
0: És que ara mateix se sap absolutament tot. Clar, veritat, ara mateix et t'enxampen a tot arreu. En fi, passant 5 minuts d'un quart de 10 de la nit, de seguida la Judit Garcia ens explica el seu safari. És que mentrestant hem d'acabar d'escoltar això, tu.

0: És l'èxit de la setmana entre el top 10 de la llista. Aquesta setmana Teddy Swims ho té tot amb aquesta cançó que es diu Mr. Know It All. 4 minutets i 10:15 de la nit al backstage.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: 10:15 de la nit al backstage arreu del territori, però el que ens importa és el backstage de Flashback. Va, que avui us estem preguntant per estafes. Quina vegada us han estafat? I també volem saber si ha sortit endavant la cosa o no, si heu recuperat aquests calés o no. La Judit García de seguida ens explica la seva, però acabem de xerrar de Shakira,
2: sí,
0: d'aquesta primera tanda de concerts de la seva residència a Madrid.
2: Que han estat molt polèmics perquè la gent s'ha queixat molt de l'organització, de les grades que es movien. I hem rebut un WhatsApp d'un oient que va anar a un d'aquests concerts i ens ha volgut explicar la seva experiència, com va ser.
0: Doncs vinga, anem a saber-ho de primera mà.
3: Mira, us faig un àudio per explicar això que heu estat dient del concert,
0: sí,
3: per corroborar-ho. Jo hi vaig anar divendres, primer concert, les portes s'havien d'obrir a les 3:30,
0: val,
3: i no es van obrir a les 3:30, es van obrir a les 5:30, i clar, a l'hora que vaig arribar jo, que eren les 5:30 o així, hi havia una cua,
0: ai, no,
3: impressionant. És a dir, la mateixa distància que vaig caminar del metro fins a l'estadi,
0: sí,
3: era la mateixa cua que vaig fer,
0: ulla,
3: de la porta fins al final.
2: Uau.
3: Increïble. Realment, lo de les entrades va ser bastant nefast, perquè era una cua general per tothom, i un cop accedies a la revisió de bosses, diguéssim, et dividien per seccions segons tenies tu la teva entrada. Pues a 1, a 2, a 3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Perquè et posaven una pulsera del teu color.
2: Vale.
3: Cada lletra, bueno, cada secció tenia un color. Clar, què passava? Que et trobaves allà tota la gent apinyada i et costava molt arribar a la teva filera,
2: clar,
3: perquè hi havia molta gent. Això per un cantó. Lo de les grades, cert, es movien moltíssim.
0: Ai, no.
3: Jo vaig anar-hi amb la meva germana, la meva filla i la meva neboda. La meva filla i jo estàvem a la A, la meva germana i la meva neboda estaven a la C, i elles van acabar al final baixant abans de tot a pista,
2: uau,
3: perquè els feia molta por com es movia, sobretot quan van tocar el Waka Waka. La cosa ja va ser espectacular.
0: Buah! Déu-n'hi-do, eh?
2: O sigui, aquesta oient ens està donant la raó, bàsicament, del que hem explicat, basant-nos una mica en els testimonis que hem llegit per xarxes socials, però ella està corroborant tot el que hem dit, perquè ho va viure en primera persona.
0: Per tant, l'experiència, diríem, que no va ser del tot bona,
2: no,
0: és el que dèiem, probablement en un macroconcert així, amb tanta gent disposada, amb tanta producció, amb tant volum de producció, segur que en les properes dates ho milloren, però clar, la gent que ha viscut aquest primer cap de setmana, pobra gent.
2: Sí, sí, i encara, aquesta oient encara ens ha explicat més coses, com per exemple això que dèiem de la gent que no va poder accedir al seu seient, que no van ser uns minuts, que va ser ben bé mitja hora.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, que va ser una organització bastant dolenta i que esperem que es millori de cara a aquesta segona tanda de concerts del segon cap de setmana, ara que tenen l'experiència els primers.
0: Déu-n'hi-do! Ja cal que Shakira ho faci bé sobre l'escenari per compensar tots aquests problemes, perquè està dura la cosa, déu-n'hi-do.
2: Ella sempre ho fa bé, llavors
0: sí, sí,
2: després suposo que al final compensa.
0: Judit García, amb aquesta cançó de fons,
2: a veure,
0: et sembla si ens expliques la teva... Canviem ara completament de tema.
2: Sí, sí,
0: avui
2: sí,
0: estem parlant al 628-414-029 d'estafes. Quina vegada t'han estafat, a tu?
4: Mira, a mi m'ha passat diverses vegades lo típic de paquets que no arriben i ja dono per perduts.
2: Sí.
4: Però això són, bueno, imports de 20 euros, 30, 40, que emprenya.
0: Girls Math, que ja ho has pagat.
4: Sí,
0: i com
4: sí,
0: que ja ho has pagat, ja t'és absolutament igual, no? No,
4: però
0: ho entendré,
4: mira,
0: mai, això que feu, eh?
2: Lo de Girls Math,
0: sí, sí,
2: és una manera de ser feliç,
4: sí,
2: penso. Una filosofia de vida.
0: Ja, però
2: mira, Marc,
0: t'estan estafant, Andrea.
2: No,
4: Marc, bueno, si tu vas a comprar una cosa que val 50 euros i arribes i en val 30,
0: sí,
4: tens 20 euros gratis.
0: No, ja, ja, sí, vale? Sí, sí,
2: i que te'ls pots gastar en qualsevol altra cosa.
0: Sí, que jo el concepte l'entenc, però és que si a mi em dieu això, que sóc un malgastador nat, vull dir, llavors ja em quedo a zero.
2: Però pots seguir malgastant, seguint aquesta filosofia, llavors no et sentiràs tan malament.
0: No em donis més excuses per seguir gastant, perquè vale, de manera malament a la vida.
4: A veure, mira, l'estafa crec més grossa que he patit mai. Jo era petita, però m'ho van explicar, la meva mare m'ho va explicar. A mi, en un Nadal, em van regalar, doncs, anar a Nova York.
0: Oh.
4: Érem la meva mare, jo i unes amigues.
0: Sí.
4: Érem quatre.
2: Vaja, regalasso,
4: Sí, era un regalàs. No sé si era Nadal o per l'aniversari, diria que era Nadal. Però bé, en qualsevol cas, clar, era com el gran regal, molt de hype. A més, ma mare sola, o sigui, com estalviar molt de temps per això i tal. I jo recordo que ens van fer uns sobres, lo típic de com...
0: Com pistes i...
4: tal. I jo era petita, potser tenia, no sé, ara 9 o 10 anys.
2: Que xulo.
4: I res, al cap d'uns mesos va resultar que l'empresa que ho havia organitzat era una estafa.
0: no fotis.
4: I, de fet, o sigui, no era com ara, avui en dia, que et poden estafar per internet, clar, en aquella època no. O sigui, estem parlant de 2008, 2009, 2010.
0: Uh-huh.
4: En aquella època van anar a una agència de viatges i l'agència de viatges, al cap d'unes setmanes, uns mesos, va resultar, doncs, que cabrava, no era ben bé cabrà, perquè havia estafat a tothom. O sigui, havien hagut viatges que no existien i s'havien embolsat els diners.
0: Sí, hola!
4: Sí. I, a més, si no recordo malament, ara segur que tinc un WhatsApp de ma mare, recorregint-me. Crec que era el mateix poble on vivim, que és un poble relativament petit.
2: Que tothom sap perfectament quina gent és.
4: I, evidentment, hi havia molts més afectats, eh?
2: Uau!
0: Ostres, doncs sí que us van, sí que us van robar, no?
4: Sí, sí.
0: I quanta gent que van robar. Mare de Déu, senyor.
2: La petita Judit es va quedar sense Nova York.
4: Vaig acabar anant-hi.
0: Vas acabar anant-hi?
4: I sense ella.
0: Sense ta mare? No, Judit, no! No!
4: Ja li portaré el vídeo.
0: Imagino la Judit enviant-li notes de veu a la seva mare amb aquesta cançó de fons i fent-li botifarra, saps? Jo a Nova York i tu no, mare de Déu, Judit.
2: Pobreta, lletge, li has de regalar pel seu aniversari o alguna cosa.
4: Bueno.
0: Queda pendent, queda pendent, queda pendent. Va. Nosaltres.
2: Tant de bo depengués de nosaltres, Judit.
0: Sí, Judit, sí, això... Bueno, en fi, ja ho parlarem. Tenim més notes de veu d'estafes?
2: Sí? Anem al WhatsApp.
0: Anem-hi.
5: Doncs a mi el Ferrer del poble m'ha estafat 3.000 euros. Fa dos anys que li vam encarregar la porta del garatge.
0: Hola, no.
5: I amb un pressupost d'uns 4.200 o 4.300 euros,
0: sí,
5: ens va demanar que li adelantéssim 3.000 euros per anar a comprar el material i així anar més per feina. Vam confiar en ell i... Maleït sigui el dia que vam confiar en ell, perquè fa dos anys que li vam fer aquest encàrrec, no hem vist ni la porta ni els diners.
0: Wow.
5: Li escrivia a WhatsApp de que fes el favor de o començar a fer la porta ja, o de tornar-nos els diners, i que si no l'acabaria denunciant. I en lloc de contestar-me, òbviament, em va bloquejar el WhatsApp i no he vist ni porta ni diners.
0: Hola! I ara tenen el cotxe tancat al carrer.
2: No, però és el mateix, el del poble.
0: Ja, ja, ja.
2: Que després se l'han de trobar tota l'estona, no?
0: Potser ja no viu ni en aquell poble.
2: Creus que va estafar tothom i va marxar?
0: No ho sé, no ho sé, però...
2: Va fer la fuga.
4: Clar, és que tu pots declarar insolvent i adeu-siau.
0: Ja està, ja està, ho has perdut. Sí, clar, sí. O sigui, no confieu mai en això, amb avançar calés.
2: No.
0: És que per molta confiança que hi tinguis, no ho pots fer. Déu-n'hi-do, eh? Algunes de les estafes que ens esteu explicant avui al 628-414-029. De seguida n'escoltem més, si tenim temps, perquè avui tenim tanta gent al backstage, Andrea.
2: Sí, sí, sí. Avui ens falten cadires aquí, eh? N'haurem de portar més.
4: Hi ha una cua aquí fora, eh?
1: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: De seguida, la Judit Garcia, abans els tiets, que seran al concert per celebrar el 120è aniversari del RAC. Era això, el Backstage. Perdó.

0: prop.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: I també amb la Judit García. Dos quarts i mig de 10 de la nit, sou al backstage de Flashback. Arriba el safari.
3: Sí, i avui vinc a relatar la història d'un trauma.
2: Ui.
4: Ui, no, sí, sí.
2: Més avui... gran que el de l'estafa de Nova York?
3: No, no tant.
2: Ah, val.
3: No tant. Però, bueno, jo crec que heu d'apreciar el gest de que m'obro un canal per tots vosaltres.
2: Us agrada.
4: Sí, l'apreciem.
3: És una història que us explicaré, doncs, d'aquelles de joventut, d'aquelles que et marquen.
2: Uh-huh.
3: Avui rememorarem quan els meus pares... amb només, que ja tenia jo només 16 anys,
2: sí,
3: em van portar a Las Vegas.
2: Oh! I direm, què hi feia una noia de 16 anys a Las Vegas?
4: Clar, perquè no pots fer res, no, amb 16 anys.
3: No, relativament...
2: bueno, res del que t'agrada, Andrea, clar.
4: No, del que m'agrada, no. A veure, Las Vegas no té res per visitar específicament, no?
2: No, clar, no. Clar. No, no. Sí, no era un viatge adequat per la Judit García.
3: No, sí que ho era. De fet, era una ruta per la costa oest de... dels Estats Units, però mira, jo crec que van dir, ens ve,
2: vinga,
3: de camí,
2: va,
3: parem.
2: Clar,
3: però ells tampoc, no us penseu que els meus pares,
2: no,
3: són,
2: home, no,
3: uns viciosos, per favor. Bueno, el fet és que jo no hagués pensat mai que la meva relació amb la Ciutat del Pecat, doncs, aniria més enllà de lo típic de veure CSI, no?
2: Sí.
3: Que per ser, jo mirava el CSI i em creia que es podia resoldre un assassinat perquè hi havia una mosca al costat del cadàver, o sigui, jo realment em mirava el CSI amb molta...
2: Mira,
3: sí.
2: CSI, NCIS, totes aquestes, de pe a pa, me les conec totes.
3: Oi que sí?
2: M'encanta tant aquest
3: mentida,
2: món.
3: Absoluta.
2: Ja, però a mi em flipa.
4: NCIS, li has dit?
2: NCIS, no? NCIS Los Angeles, NCIS New York, NCIS Las Vegas...
3: NCI, no?
4: Bueno, sí. NCIS, li deia jo.
2: Ah, doncs no.
4: No, el tema és sentit lo teu, eh?
2: No ho sé com es diu.
3: A mi el que més m'agrada és la de Mentes Criminales, eh?
2: També, tots.
4: És que no m'agrada cap, a mi, en realitat. No
2: I els podcasts aquests de... Uf, mare meva, tots. En fi.
3: Bueno, total, que jo em mirava molt CSI Las Vegas i, clar, no pensava que la meva relació aniria més enllà d'això, o de, per exemple, Los Simpsons, o de veure Las Vegas a Friends, que, per cert, no accepto discussió, el millor capítol de Friends és el de Las Vegas.
2: Sacreu.
4: No he vist Friends.
2: Jo tampoc.
3: No he vist Friends. És que jo no sé per què vinc aquí, eh? Indignada.
2: Deixem de ser Friends?
3: Sí.
2: Vinga.
3: Però no, ara, de veritat, conservo molt bon record d'aquella experiència. Els meus pares no m'han portat a fumar crack ni res. A Las Vegas, vull dir, llavors a Catalunya ja.
2: No! Uau, com aneu a Torelló, no?
3: No, però, en sèrio, va ser una experiència que considero molt enriquidora i a mi m'agradaria, doncs, com faig sempre en el safari, doncs, transmetre-us l'experiència i apropar-vos una miqueta més a Las Vegas.
2: Anem a descobrir Las Vegas, va.
3: Parlem de la llengua que es parla a Las Vegas, doncs el llenguatge universal. I em preguntareu, els diners? No. El somriure. A Las Vegas tothom somriu. Sí, perquè o bé acaba de guanyar alguna cosa, cosa bastant improbable, perquè en veritat no guanyes, o potser somriu perquè porta un globus que no sap ni qui és.
4: Val.
3: La teoria és que a Las Vegas, als Estats Units, s'hi parla anglès, però, ojo amb la dada, és la ciutat que més turistes rep per nombre d'habitants al món.
2: Uau!
3: O sigui que proporció habitants nadius d'allà, turistes, és la més heavy.
4: És que la gent que hi viu no deuen tenir res a fer, no? O sigui, què hi ha allà?
3: Ha de ser horrible.
4: No m'imagino viure allà.
3: Ha de ser horrible.
2: Ostres, déu-n'hi-do, eh?
3: Més coses de Las Vegas. Doncs m'agrada parlar dels superpoders que té la gent dels llocs, no? Jo crec que qualsevol persona que visca a Las Vegas té el superpoder de normalitzar els contrastos. Perquè per una banda tens Las Vegas, que sembla el Lego d'un nen de Pedralbes, no? Perquè té moltes coses, totes les figuretes, la Esfinx, o sigui, hi ha un Esfinx literalment al mig de Las Vegas.
2: Sí.
3: Hi ha mini Venècia.
2: Sí.
3: Hi ha una Torre Eiffel. Hi ha un panteó romà, o sigui, tot és a l'engròs, tot és llum, luxes, espectacle, i de l'altre, el contrast, o sigui, la cara B d'aquesta moneda és que tens moltíssima gent vivint al carrer, es veu molt, o sigui, és molt visible,
2: sí,
3: I l'addicció també és molt evident, o sigui, veus gent aparentment molt drogada pel carrer. Vaja, que jo diria que dir que Las Vegas és la ciutat de la llibertat o dir que és una ciutat justa és com dir que els talibans són democràtics perquè per decidir quin dret fonamental eliminen ho fan per assemblea, no?
2: Uau.
3: No té cap mena de sentit.
2: No, evidentment no. Ostres, però clar, o sigui, deuen estar completament acostumats, no? A sortir d'un casino i veure tres persones allà...
3: Sí, també és veritat que jo crec que molta gent que va arribar a la ciutat amb una miqueta d'idea de grandesa, no? El que va, potser hi ha molt que va arribar amb traje i porch i literalment acabat vivint sota un pont.
2: Déu-n'hi-do.
3: Sí. I també m'agradaria parlar de l'economia, perquè us preguntareu de què viu Las Vegas, no? Doncs, mira, és molt fàcil. La font d'ingressos de la ciutat és la mateixa que de les arques del PP. Prostitució, apostes i cocaïna.
2: Collons! Direm presumptament per això un cas.
1: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
2: De seguida continuem descobrint Las Vegas, o no? Si no ens han tancat el programa encara. Abans, Ugeli Solto, va.

0: Ugel, Solto i aquesta que ja ha passat unes quantes setmanes pel número 1, Jamaican Bam Bam.
1: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I amb la Judit García. Tres quarts tocats de 10 de la nit, al Backstage de Flashback.

0: Aquest que és així al pringüapot, doncs aquest nano.
1: Aquest nano.
0: Sí, i és una cosa curiosa, perquè considero que té molt de mèrit semblar intel·ligent, haver nascut en una ciutat on només semblant a una biblioteca, doncs és un prestíbul que té els lletres molt gras, molt grossos. Hi ha més gent, també, famosa de Las Vegas. Cantants com Jenny Lewis, Brandon Flowers, que és el frontman de The Killers. On Dan Reynolds, Leo.
1: Dan Reynolds és la Las Vegas?
0: Sí, sí.
1: Hosti.
0: Sí, sí, sí. La veritat és que són músics força normals i jo esperaria un perfil una miqueta més ludòpata que hagués sortit d'allà, no? Un tipus, un Fito Fittipaldis. O un Bruno Mars, una miqueta, també.
1: Bruno Mars, presumptament, diuen que no.
0: Que diuen que era Vegas, mentida aquella notícia.
1: Diuen que és mentida,
0: doncs
1: sí.
0: Britney Spears, ja està.
1: Ah, sí que és, sí que és cert que això que deien de Dan Reynolds se sap, no? Que són de Las Vegas, els Imagine Dragons, però jo pensava que la banda estava fundada allà o així, no sabia que...
0: Clar, tu pensaves que eren de Nevada.
1: Sí, no, que Dan Reynolds havia nascut allà.
0: De Las Vegas, sí, sí, wow. Sí. I també hi ha el tenista André Agassi, sí. Que és ex-número 1 mundial, i que ara triomfa jugant al pickleball. Un succedani del pàdel, el que només et permet jugar si estàs redivorciat. O sigui,
1: que no...
0: si tu divorcies, jugues a pàdel, si t'has divorciat dues vegades, el pickleball.
1: André Agassi sí que fa una mica més de pinta d'haver nascut a Las Vegas. Era un showman quan jugava a tenis, raro, sí. Espectacular. Sí.
2: El gran Germán podria haver nascut a Las Vegas.
0: Oh, total!
2: Oi que sí?
1: Iau! Què més hem de saber de Las Vegas?
0: Els esports que s'hi practiquen.
1: A veure.
0: Aviam, com us podeu imaginar, doncs a Las Vegas el show està servit. Sí. Hi ha Fórmula 1, bàsquet, rugby amb armadura, que és com a mi m'agrada dir-li al futbol americà.
1: Rugby amb armadura.
0: També són molt típics els grans esdeveniments d'esports de contacte, com l'MMA o el boxe, que per als més joves, doncs aquests dos últims esports que he dit, són com el que fan a la velada d'anyo, però amb gent que no diu que ser influencer és més dur que treballar.
1: Vale. O sigui, l'Ibai ja deu estar preparant la de l'any que ve.
0: Doncs poca broma, és un bon lloc, eh? O sigui, literalment, a Las Vegas només hi ha recintes grans per fer esdeveniments grans. Sí,
1: ojo, eh?
0: Però no pots exportar una cosa hispana.
1: No, però l'Ibai fa temps que vol fer-la al Camp Nou, ho veurem.
2: Al Camp Nou?
1: Sí.
2: No ho sabia,
1: sí,
2: això.
1: Sí.
2: Que ens convidi.
1: Home, què més hem de saber d'allà?
0: El nivell d'alcoholisme, ja sabeu que és una categoria que a mi m'agrada bastant. Sobre 5 us diria un 6.
2: Oh, wow.
0: Sí. Perquè, clar, al final, tu pensa una cosa, necessites anar amb el borratxo perquè un senyor de 55 anys que està divorciat amb 3 fills i que no... Sí, que no s'hi veu, et casi vestit d'Elvis Presley, és que això és molt fort, eh? Amb una capella que està bruta, més bruta que la tirita d'un mecànic, i que tu pensis que fer això de casar-te allà és un planazo de dimecres tonto.
1: És que si et cases a Las Vegas és com que no té valor, no? No té...
2: No, però això és lo divertit de casar-se a Las Vegas, trobo. No. Que després no té valor i tu vius l'experiència cutre aquella, saps?
1: Ja sé, a Las Vegas aniria a fer altres coses en lloc de casar-me, eh?
0: Jo crec que a Las Vegas t'has de casar en plan amb un amic per les risses.
1: Clar, sí.
0: Tu no pots casar-te amb la teva parella de manera irònica.
1: Amb la teva parella no t'has de casar de manera irònica. O sigui, anem a fer-ho sèrio, Andrea, per favor.
2: Em sembla divertit.
1: Bueno. A mi no.
0: No ho feu, nois.
1: No, caseu-vos de debò, perquè després passa el que passa.
2: Val, perdó, nois, perdó. Bueno,
1: després tu em dius que no crec en l'amor, no sé què, i tu després em fots aquestes coses.
0: És que és un romàntic.
2: Creu més que jo en l'amor, aquest tio.
1: Jo?
2: Ai, tu, sí, tu.
1: Més coses.
0: Parlem de l'arquitectura de Las Vegas.
1: Què?
0: És molt interessant, això. Els casinos de Las Vegas no tenen finestres.
1: Perquè ningú es pugui tirar.
0: Va per aquí la cosa.
1: Ah, val.
0: Ara ho veurem. No tenen rellotges. I us diré més, les portes dels casinos no són fàcilment visibles.
1: Bueno.
0: Tot això, és evidentment perquè no puguis marxar, no? En contra de lo que estareu pensant, no? No és perquè puguis empatitzar amb el que van viure els Jordis, no és això. És perquè perdis la noció del temps i vagis gastant i gastant i gastant. De fet, és molt habitual que tu estiguis allà amb un got i te'l vagin reomplint gratis, sense que tu vas tirant monedes.
1: La manera de quedar-te, no?
0: Sí, sí. De fet, és... Si tu pares a pensar, ja no és només perdre la noció del temps, sinó que no saps si és de nit o de dia. És que és molt fort.
1: Sí, sí, allà et quedes empanat amb les llums de neó de dins i ja està.
0: I anar fent.
1: No veus les finestres, no veus si s'ha post el sol o no.
0: És el paradís per Raúl Asencio, eh?
1: Hòstia.
0: És veritat, sí, un tio que li agrada molt això. Quan ets a dins del casino, també coses que no he dit, pots fumar a dins.
1: Val.
0: Això és fort. I també hi ha un tema que és que les màquines, el soroll que fa les màquines escurabutxaques del clink-clink de les monedes, encara que no estigui jugant ningú, fan soroll igualment.
2: Hòstia, que bo!
0: L'efecte trucada aquest perquè té costa.
1: Clar, t'atrau, no? Sí.
0: I el que deies tu, Marc, per si li fos poc, la cosa no acaba aquí. Les finestres de les habitacions no es poden obrir del tot perquè, per motius evidents.
1: Clar, perquè pot ser que hagis perdut la casa, la família, no? Tot.
0: Clar.
1: En una nit. Ostres, déu-n'hi-do.
0: Però també diré una cosa, eh? Jo crec que això és un missatge que podria funcionar també pels hotelers de, per exemple, Ses Illes.
1: Sí.
0: Perquè jo crec...

0: que com no comencem a tancar finestres, Hiroshima quedarà una anècdota al costat dels britànics que es tiren cada any.
1: T'he de dir que ara no estic informat, però no s'han dit tantes notícies aquest any de Balconing,
0: no? És veritat, des que hi ha la federació aquesta de Balconing, ja, que està molt bé, que és un document molt útil, és... han reduït els números.
1: Mira,
0: la vaig revisar-la, sí, i ara van guanyant els americans.
1: Mira, tant de bo això s'acabi, però no crec que la solució sigui tancar les portes de l'hotel,
0: clar. És reeducar la societat.
1: Totalment.
2: Sí, 100%.
1: Totalment. Doncs mira, ja coneixem l'experiència de Las Vegas de la Judit Garcia de 16 anys.
0: Sí, no hi ha neu, no fa falta, no us parlo res.
1: No? No. Aquest és el consell que ens dones.
0: Exacte, sí.
1: Molt bé, gràcies, Judit Garcia.
0: Adéu,
1: guapos. Adéu.
3: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
4: Ella ya. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
5: Hola, soy Quevedo.
4: Es

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.

0: És el so dels Amics de les Arts i aquesta proposta que es diu Segurament t'estimo, un minutet i les 10.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I també amb la Sara Domènech. Al backstage de Flashback seguim amb una novetat d'aquesta temporada i és que hem de veure què ens ensenyen els astres. Hola, Sara, benvinguda.
2: Bona nit.
0: Com estem?
2: Superbé, amb moltes ganes d'explicar-vos coses. I vosaltres?
0: Bé, la veritat és que bé, perquè clar, ara ve una temporada important, temporada nova, no?, que comentàvem
2: sí.
0: ara. Ai, ai, ai.
3: Jo estic nerviosa, estic una mica tensa.
0: Per què?
3: Perquè a mi les coses noves mai se'm donen bé, jo ho dic sempre, que sobrepenso molt i em costa adaptar-me als canvis. I ara de cop ve l'equinocci de tardor, crec que ho dic bé,
0: Uitala.
3: Que ens ho va explicar la setmana sí. passada, que seria un reset i estic tensa. Estic
0: Però escolta'm tensa. Una cosa, vam quedar que aquesta secció servia per, si no trobàvem a què fotre-li les culpes, li fotríem els astres.
3: Tota
0: ja està, t'ho pren-t'ho així, no t'has de posar nerviosa.
2: Ja està, l'excusa perfecta.
0: Què ens diuen els astres aquests dies, aquesta setmana, Sara?
2: Mira, aquesta setmana és màgica. Tenim
3: oh, no.
2: l'equinocci per un costat, serà aquest dimecres, i també anem cap a una lluna plena a Aries, que serà el dissabte, dia 26.
0: Val, per tant, dimecres i dissabte tenim festa. Festa en el sentit astrològic, vull dir, passaran
2: sí.
0: coses.
2: Val.
0: Sí, sí, se vienen cositas.
2: Important.
0: Déu-n'hi-do.
3: Què més?
2: Llavors, bueno, no sé si vosaltres ho esteu sentint, però hi ha moltíssima energia, és el que tu deies. Estàs com tensa, no? Tens potser com una dualitat d'emocions, o com et sents? O sigui...
3: Jo estic molt estressada, ara
2: sí,
3: mateix.
2: Sí.
3: És normal, no?
2: Massa energia, massa energia.
3: Vale.
2: Jo t'explico, vale? O sigui, estem en una setmana de moltíssima acció, de moviment, de prendre iniciativa, el que no t'agrada.
0: amb dos dies ja t'ha calat,
3: ja està,
0: ja està. Tu ho vés fent.
3: No però, puc bueno, dissimular.
2: En realitat és una lluna de foc, tu estàs familiaritzada perquè tu ets lleó.
3: Sí.
2: Bueno, pues és aquesta una mica l'energia.
3: Val.
2: Llavors, això el que fa és que encara tot com que s'intensifiqui més.
3: Mm-hmm. Val.
2: Llavors, Aries, com dèiem, té aquesta energia de vinga, anem-hi, és impuls, iniciativa, ganes de començar coses, de moure'ns, tu estàs amb una mudança, o sigui,
3: sí.
2: tot
0: quadra,
2: tot concorda,
0: sí.
2: sí.
3: Val.
2: I aquesta lluna plena ens pot posar davant d'una pregunta molt senzilla que realment ens hauríem de fer més, que ahir m'ho va dir el meu avi, vaig dir, és que avi, tens tota la raó, demà ho diré a la ràdio.
0: És que els avis sempre tenen tota la raó, 100%.
3: Sí, sí. sí.
0: Quina és la pregunta?
2: La pregunta és que és molt fàcil, és què vull i què em mou realment?
0: Buah,
3: bueno,
2: què vull?
0: Mira, ahir vaig trobar un reel que deia, si traiem tot el que ens... O sigui, normalment quan ens presentem a algú,
2: sí.
0: li expliquem la nostra feina, li expliquem les nostres aficions,
2: sí.
0: li expliquem moltes coses de nosaltres que realment no marquen qui som. Si traiem tota aquesta part, què som realment? No? I això és el que moltes vegades nosaltres no ens arribem a preguntar mai.
3: Molt bona pregunta. Quan et toca respondre allò de i en el meu temps lliure m'agrada i dius, merda,
0: clar.
3: què és el que m'agrada?
2: Aquesta és la pregunta.
3: Hosti, quin merder.
0: Per tant, ara ve moment de preguntar-nos tot això?
2: Sí. Sí, sí. És, com us deia, la iniciativa, què et mou.
0: Val.
2: Llavors, al mateix temps, això és que és lo, per això et deia allò de la dualitat.
3: Vale.
2: També tenim molts planetes en signes d'aigua. Llavors, què vol dir això? Que podem sentir que encara estem una miqueta més sensibles.
3: Bueno.
2: Se'ns junta tot.
0: Buf.
3: O sigui, estic sensible i a sobre m'he de posar a preguntar-me què vull, que és la pitjor combinació de la història.
0: Quina plorera aquesta setmana, no? Mare de Déu, senyor.
2: És el que té l'autoconeixement, o
3: sigui, sí, sí,
2: és el que
3: sí.
2: hi ha. Llavors, el que us deia, no? O sigui, resumint una mica, és que l'energia ens diu actua, però alhora tenim una part nostra que pot estar dient espera un moment, que encara estic processant tot el que
0: vale.
2: està passant.
0: Val.
2: Llavors, la meva recomanació és que tranquil·litat, respectem els nostres temps, no tinguem pressa per passar ja a la següent pàgina. Aquest és una mica el mood de la setmana.
0: Et juro que em representa que flipes. Perquè jo també estic de mudança i no m'estic podent acabar de mudar. Llavors és com, tinc ganes de fer aquest pas, de bum, ja tenir-ho, l'energia aquesta com d'Àries, però després també de dir, hi ha molts obstacles, moltes coses que encara no m'estan permetent haver-me instal·lat.
3: És que a tu et passa molt això, eh? Tu vols les coses ja, al moment, sempre. I et costa molt com donar-te el teu temps i reflexionar. A mi em passa al contrari, que jo procrastino, dic, bueno, m'he de donar el meu temps, ja ho faré, ja ho faré.
0: El teu temps són 3 anys, no?
3: Sí, sí, sí, sí.
2: És cert que hi ha molta oportunitat de transformació en l'aire, però alhora estem lidiant amb coses internes que poden ser pors, incomoditats, més enllà d'això que tu dius, no? I coses que ens demanen que les mirem. O sigui, algo com ja més profund, més profund. Llavors, bueno, crec que els tres estem igual.
0: Va molt igual. Vale. 100% anem molt en línia. Sí.
2: Tal qual, igual, igual.
3: De fet, crec que aquesta combinació és molt interessant perquè, per una banda, tenir aquestes ganes de moure'ns, però després preguntar-nos cap on volem anar, que és el que et deia, no? Com aquesta cosa d'introspectiva, de m'he de conèixer més, he de saber el que vull, he de saber el que necessito, però és que és molt difícil al cap i a la fi.
2: Però masses bueno, preguntes, avui masses preguntes, ja veureu.
3: Tenim un programa molt interessant avui perquè ho avançàvem abans. Arriba la tardor.
0: Ai, venen coses.
2: Sí, com us dèiem, aquest dimecres tenim l'equinoci de tardor i amb ell l'entrada al sol, al signe de la balança. O sigui que des d'aquí aprofitem per felicitar tots els llibres que ens escolten i enviar-vos una forta abraçada.
0: Bueno, ara, sí, els hi tirem l'aplaudiment, clar que sí.
3: Molt bé.
0: Ara els balances estan saltant per un peu, arriba la seva temporada.
3: Això què? Perquè quan arriba la teva temporada...
0: Estàs tan més guapo.
2: Però sí, tant, més guapo. Tant.
3: Tu creus?
2: Clar, estàs radiant.
0: Sí.
3: Sí, això es nota, eh?
0: Estàs magnètic.
3: Vols dir?
0: Sí,
3: això
0: ja
3: t'ho
0: dic
3: jo. No ho tinc tan clar, eh? A l'estiu... És que clar, la meva temporada és a l'estiu allà, tot suada, tot el dia fent pudor.
2: Però estàs més morena.
0: A l'estiu tots estem més guapos, per favor.
3: Bueno, val. Ah.
2: I mireu que curiós, l'equinoci també ens parla de l'equilibri. Libra també és equilibri.
0: 100%.
2: O sigui, veieu com tot està alineat.
0: Tot, sí, sí.
3: O sigui, just quan tenim aquesta lluna plena a Àries, que és com que ens empeny cap a l'acció, trobem l'equinoxi que ens convida a buscar aquest punt d'equilibri. Això és molt difícil.
2: Bueno. És el que hem d'aprendre, és el que ens diu Libra que hem de fer.
3: Aquí tenim uns deures.
2: Tenim deures.
0: Vinga, quins deures tenim aquesta setmana?
2: Mira, jo tinc una pregunta.
0: A veure.
2: No sé si us ho posaré molt difícil, jo crec que no. Però quina energia té la tardor?
0: Jo crec que és molt introspectiva,
3: la tardor. Sí, no. Sí que té aquesta energia, realment.
0: Perquè arriba octubre, novembre, et vols tapar amb la manteta, saps? Vols estar com... Clar, però llavors et venen aquestes preguntes filosòfiques que ningú sap respondre.
3: I és una mica com els començaments, el tornar al col·le. Nosaltres que treballem a la ràdio a l'inici de la nova temporada, i és una mica com reestructurar la teva vida boja que has tingut a l'estiu sense cap mena de rutina ni cap mena d'obligació.
0: Això és el que nosaltres creiem.
3: Sí.
2: No, esteu superben encaminats.
3: Molt bé.
2: Jo us explico.
0: Vinga.
2: Nosaltres dividim les estacions en creixement i en descens.
3: Val.
2: I tot just ara pues, acabem d'arribar a la meitat del cicle i creuem l'umbral cap a la foscor. Bé, deies que tens més ganes de tapar-te amb la manteta.
0: Sí, d'estar a casa, no?
2: Totalment. A la primavera sortim de les nostres coves i tot comença a florir. A l'estiu, els dies duren molt i estem molt orientats a l'exterior. El que deia l'Andrea de no parar, mil plans, anar com... Bueno, com bojos, no? I quan arriba la tardor, l'energia ens convida a començar a recollir-nos, a reflexionar i a preparar-nos per l'hivern. A l'hivern ens refugiem, fa més fred, els dies són més curts, i així és com passem de l'exterior a l'interior quasi sense adonar-nos compte. És algo que tenim nosaltres innat.
0: Per tant, o sigui, la tardor és com el pas previ, no? L'intermig entre l'exterior i l'interior.
3: És com els nens d'I3 quan van al col·le, que tenen uns dies d'adaptació.
0: A veure ara amb què em sortirà.
3: No, tenen uns dies d'adaptació, que van uns dies com tres horetes a l'escola per adaptar-se després al ritme.
0: És
3: doncs ens estem adaptant a l'hivern.
0: La nostra tardor. Sí, molt
2: exacte,
0: bé.
2: És l'impàs. Llavors és també un moment en què hem de començar a deixar anar allò que ja no ens funciona i allò que ja no ens serveix. O sigui, ja siguin hàbits, persones, coses materials, feines, cases...
0: Pam.
3: Com els arbres que perden les fulles, doncs nosaltres també hem de saber deixar anar.
0: Perdem cases nosaltres. Molt bé.
2: M'encanta. Exacte. Llavors, jo que avui estic com fent masses preguntes, a mi m'agradaria com dir-li als nostres oients que ells pensin també què volen deixar anar, què ja no els serveix, què estan sostenint simplement perquè fa temps que ho estan sostenint i és en pilot automàtic, ja com quasi de manera inconscient.
0: Ho fem molt, això, de viure en pilot automàtic, 100%.
2: Sí. Sense pensar, o sigui, necessitem aquests moments de silenci i de preguntar-nos el que us deia al principi, què vull?
0: Clar, doncs mira, paper i boli, no?
3: Total.
0: Agafeu aquestes preguntes i us les feu en uns moments de tranquil·litat perquè ara ve l'època de fer-nos aquestes preguntes.
2: Total.
3: I va molt bé escriure, És una cosa que he descobert aquest any, jo.
2: Ai, quina meravella.
3: I m'agrada com... Mira, perquè les coses, com si m'ho va proposar el Marc Frigola. I m'agrada agafar una llibreta i pensar i reflexionar i divagar, total. Després allò es quedarà al paper, no? I depèn de mi si ho faig o no.
2: És genial.
0: Els dimecres al matí són el meu dia. Ja, sí. Si vinc els dimecres una mica així tocat...
3: Vull escriure.
2: Hala.
3: Sí, jo tinc anglès els dimecres. El
2: bueno, doncs el dimarts, Andrea, quin problema.
3: No estem coordinats,
0: eh? Gens. Que però bo. Avui, a més, Sara, farem una cosa molt xula, oi que sí?
2: Sí, avui, al ser un programa especial de tardor, canviarem la dinàmica. Bueno, també volíem agrair a tots els oients que ens han estat deixant preguntes durant tota la setmana perquè avui les contestem, però és que avui és un dia especial, només hi ha 4 dies especials així a l'any de canvi d'estació. Llavors, jo aquest dia tan especial us volia proposar un ritual.
0: Fem ritual, primer ritual.
3: Quins
0: guai.
3: Nervis. Llavors, avui el que farem és centrar-nos en una única pregunta, que és, ens recomanes algun ritual per donar la benvinguda a la tardor?
0: Mira, i ara farem una cosa que és molt de ràdio, que és posar una cançó i obligar la gent que es quedi per saber el ritual.
2: Bona,
0: val? Així, si a més no sou prous, aviseu els vostres amics i amigues que es connectin i que escoltin el ritual per començar l'equinoxi de tardor. No us el perdeu, va.
1: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: Abans els Catarres, que també formaran part d'aquest concertàs de l'última gran festa de l'any, el 120è aniversari del RAC, els Catarres que cantaran cançons com aquesta, Diumenge sense drama.
1: Tots els dies que vindran, amics de Flashback.

0: dies que vindran.
1: Diumenge sense drama amb els Catarres al Backstage de Flashback.
2: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I amb la Sara Domènech, avui al Backstage de Flashback, la nostra astròloga de confiança, avui amb un programa especial de tardor, on hem canviat una mica la dinàmica, i és que respondrem les preguntes habituals que ens feu al consultori la setmana que ve. Mm-hmm. 628 414 029, si heu de quedar amb algú, si se us ha enfadat un membre de la família, el que vulgueu, ens doneu els màxims detalls possibles, per exemple, el seu signe, no?
3: Sí.
1: I així la Sara us pot resoldre aquests dubtes. També penjarem una story amb una caixeta perquè així pugueu respondre'ns allà, però avui canviem una mica i anem a fer el primer ritual de la Sara, que això em sembla xulíssim.
3: Sí, per si algú s'acaba de connectar, estàvem parlant que just aquesta setmana comença la tardor, que és un moment d'introspecció, on ens hem de preguntar què volem, on volem anar, i hem d'aprendre a deixar coses enrere.
4: Exacte.
3: Llavors, la Sara ens ha portat un ritual per donar la benvinguda a la tardor.
1: Buah, brutal.
4: Mira, aquest és el ritual que jo us proposo. Ah. Jo també el faré, això us avanço.
1: Això ho hem de fer a casa?
4: No, ara veuràs.
1: El farem ara en directe?
4: No saben res.
1: No. Ah, val.
4: Ara veuràs, una proposta de ritual i us avanço que no us heu d'espantar, perquè això no és típic que tens una vela i te pones així. No.
1: Clar.
4: Ja veureu, és superxulo, superxulo. Ja veureu. Mira, primer de tot, hem de concretar un dia per anar a la muntanya, al camp, o sigui, on vulgueu, però anar a la natura.
1: Vale.
4: Llavors, podem anar sols, podem anar amb amics, podem anar amb la parella, amb la família, amb qui tu vulguis. Podeu planejar un passeig, anar a caminar, amb bici, a buscar bolets, que ja arriba l'època de buscar bolets, m'encanta.
1: És ben xulo, ja veus.
3: O sigui, es pot planejar un dia de muntanya.
4: Exacte.
3: I després trobar un momentet per fer el ritual. No cal com mobilitzar tota la família per anar a fer el ritual.
4: Exacte, aquí ve qui vulgui.
1: Val.
4: Llavors, la idea és connectar amb l'energia de la tardor.
1: Molt bé.
4: Vale? Llavors, durant l'excursió seria ideal que us anéssiu fixant en la natura i en quins regals ens ofereix aquesta estació. Per exemple, poden ser llavors, flors de temporada, pedres, fulles, aglàs. Val?
1: Sí.
3: Ai, m'encantaven de petita, les excursions del col·le. Tu no entens... És que a Llagostera en teniu, de glans?
1: Un moment.
3: Pregunto.
1: Què vol dir?
3: No ho sé.
1: Clar que n'hi ha.
4: Potser les castanyes.
3: És veritat.
1: Sí, molt de 100%.
4: M'encanta. Sí. Bueno, qualsevol cosa que es cridi l'atenció, vale? Llavors l'acolliu. Jo sempre recomano agrair o compensar la natura d'alguna manera. Per exemple, una forma molt fàcil és regar amb aigua alguna zona que veieu una mica més seca. La natura és agraïda.
1: Molt bé.
4: És com tenir com que estigui compensat, no? El fet de donar i rebre. Llavors, aquest element del bosc ens servirà d'ancla, vale? Dins d'aquest element hi hem de posar una intenció. És a dir, alguna cosa que volem treballar durant aquesta estació relacionada amb l'energia de la tardor. O inclús alguna cosa que volem complir.
3: Val.
4: Vale? O sigui, heu de pensar en alguna cosa que voleu que es manifesti.
3: Un objectiu, per exemple.
4: Un objectiu. Val. Vale? Llavors, aquell material, aquell regal que us ha donat la natura és l'ancla. Vale? Llavors, un cop arribem a casa, podem deixar-ho en algun lloc de casa, bueno, per allà on tu ho vegis, vale? D'estar a la vista.
3: Val.
4: Per exemple, jo us dic llocs on ho posaria. Doncs sobre un moble, col·locar-ho a un altar, si és que en teniu. No sé si vosaltres teniu algun altar o algun lloc així més de pau.
1: Hi ha lloc.
4: Ah, sí, això m'ho has d'explicar.
1: Hi ha lloc amb les palmetes, sí.
4: M'encanta.
1: Home, i tant.
4: Llavors, també els més creatius, que això també m'agrada moltíssim, doncs poden fer alguna manualitat, com per exemple un quadre de fulles seques.
3: Ah, que guai. Oh.
4: Amb diferents formes o de diferents colors. I després plastificar-ho, que jo me'n recordo, vaig fer una vegada i em va encantar.
3: Que guai.
4: O una altra opció és portar-ho a sobre a moda d'amulet.
1: Com si fos un amulet, un clauer.
4: Exacte.
1: Que xulo, ja veus.
4: Llavors, una vegada això s'hagi complert, tant de bo sigui abans que arribi l'hivern, us ho desitjo a tots, ho podreu tornar a la natura o quedar-vos-ho, si voleu, i utilitzar-ho en altres moments.
1: Val.
4: Perquè potser li heu agafat massa carinyo, i clar.
3: Clar.
4: O potser hem d'aprendre de deixar-ho anar.
3: Ah! I llavors tanquem el cercle d'aprendre deixant a les coses que ja no ens fan falta.
4: Exacte.
1: De cop, ara, els guardes forestals començaran. No, gent en massa anant als boscos de Catalunya, gent fent rituals i tal. No robeu les 10.000 fulles que hi hagi.
3: No, tots els boscos sense glans, ara mateix.
1: Agafeu-ne unes quantes, però està molt bé perquè aquest objecte et recordarà tota l'estona com el teu propòsit. Que guai. T'està connectant directament amb això.
4: Sí, sí.
1: Ja tinc, o sigui, jo tinc pensat, faré un quadre de fulles seques. M'agrada molt aquesta opció.
3: Però un quadre tipus un marc i posaràs una foto dins? O un quadre només de fulles seques?
1: No, un marc amb fulles seques a dintre.
4: Ah, val. Aquí el ritual és tant anar al bosc, comprar una cartolina, enganxar les fulles, enmarcar-ho, posar-ho... És que xulo, que xulo.
3: És que també és com un pla molt de tardor, no? De quedo amb les meves amigues, ho fem totes juntes, un dia que plou fora, estàs allà dins, poses musiqueta...
4: Sí.
1: Poses el backstage. Un planasso,
3: Sí, sí.
4: És que, nois, que us porto... És de qualité.
1: Que xulo. Doncs mira, ja ho sabeu, teniu un ritual per aquesta tardor per connectar amb l'energia, amb la intenció que voleu donar-li al que us passi aquesta tardor. Uau. Molt guai, molt guai. Quina manera de començar amb ritual ja,
4: Has vist?
1: Que xulo serà, molt bé.
4: La setmana passada, Brujitip, i avui ritual.
1: Avui ritual. És que et sortirem d'aquí, semblarem Harry Potter, ja veuràs. Sara, doncs ens escoltem la setmana vinent, que la gent et vagi deixant consultes, si voleu, al WhatsApp, 628-414-029. No patiu, que les de la setmana passada també les hem recollit, i llavors, si no n'hi ha de noves o n'hi ha més, doncs també les anirem intentant resoldre totes i penjarem aquesta història a Flashback Oficial, @flashbackoficial.
3: Això mateix, ja ho has dit tot molt bé, tu. No tinc res a afegir.
4: No. Jo tampoc, la veritat.
1: Doncs moltíssimes gràcies pel brujitip d'aquesta setmana, pel ritual. Fins la vinent, Sara.
4: Gràcies.
1: Adéu.
2: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Avui entra al backstage de Flashback una campiona, la millor en això de l'UCEU, que és la natació artística. És la primera nedadora de la història que es penja l'or en les quatre disciplines del Mundial, en solo, en duo mixt i també per equips. És campiona del món, és campiona d'Europa i també és medallista olímpica. Ja veieu que acabem de descriure la carrera d'una crac que és molt, molt jove i que, a més, el que ha de fer és entrenar el coll per poder-se seguir penjant medalles i tot el que ve. Avui ens visita la Iris Tió. Iris, benvinguda al backstage.
2: Hola, moltes gràcies.
1: La primera pregunta, sempre comencem igual al backstage de Flashback. Ara ens deies que no ets gaire bona en matemàtiques, et farem sumar una mica, val? No, tranquil. Demanem que puntuïs el teu dia de l'1 al 10. Com estàs avui?
2: El dia d'avui?
1: Sí.
2: Un 10.
1: Sí, eh?
3: Molt bé.
4: Ara hem fet una miqueta de repàs de totes les medalles que tens o d'algunes, però hem vist que en una entrevista comentaves que vas passar una època en què estaves molt pendent de si guanyaves o no. Volem preguntar com estàs ara, ara de vacances, però com ho portaràs de cara a la pròxima temporada i si tens algun truquet o alguna cosa.
2: Doncs estic contenta perquè al final sóc jove i estic aprenent i encara em queda molt per aprendre i estic contenta perquè estic aprenent, no?, i d'aquestes experiències i cada cop que vaig guanyant medalles doncs és una experiència nova per aprendre a gestionar l'èxit i tot això, i llavors el que em va molt bé és escriure, estic començant un journal d'aquest.
3: Que guai!
2: Sí, i em va superbé com per aclarar les meves idees i també ara que he vist en perspectiva l'europeu d'aquest estiu, tinc molt clar que és el que vull millorar per la temporada que ve i com que hem tingut unes bones vacances ja estic molt motivada per tornar a entrenar.
4: Ets de les que es mira les competicions un cop han acabat i busques allà tots els errors.
2: Sí, sí, totalment. M'agrada molt quan ha passat un temps, o sigui, fer vacances i llavors quan torno mirar-ho perquè es veu en perspectiva, saps? Es veu també des de la tele el que veu la gent, no? I com fer-te una mica la idea, perquè quan ho vius és tan intensament que no te n'adones de moltes coses.
1: Uau, déu-n'hi-do, aquest journal d'aquí uns anys valdrà calés, eh?
2: Sí?
1: Guarda'l bé, perquè això valdrà diners. Una pregunta que fem sempre al backstage de Flashback a tots els campions. On guarda les medalles, Iris Tió?
2: Bueno, tinc les de Catalunya i Espanya, o sigui, de quan era més petita, amb un baúl.
1: Val.
2: I les més noves les tinc en una sala que està allà tots els premis i tot bastant desordenat, o sigui, sense gaire control.
1: Clar, però vull dir, aquesta sala s'està quedant petita.
2: Sí.
1: Sí. Anem a parlar una mica dels teus inicis. Debutes amb 16 anys al costat d'Ona Carbonell, que clar, era una estrella en aquella època i probablement una de les teves ídols, no?
2: Sí.
1: Com, recordes com et vas sentir en aquell moment de pum, ja està? Mirar al costat i dir, estic amb l'Ona al costat.
2: Doncs va ser molt fort aquell any, va ser molt, molt intens i vaig créixer de cop també perquè vaig passar de dormir a casa dels meus pares a dormir a la residència del CAR de Sant Cugat. Que tota la setmana la passava allà, al col·le i tot, llavors va ser un canvi per mi, canviar d'escola i tot. I clar, i tenia el gust de l'Ona Carbonell i altres nedadores molt més grans que jo, que portaven molts anys a la selecció. I clar, em sentia petita, em sentia molt inexperta i bueno, tot nou, no? Però guai, al final aprens molt amb aquestes situacions.
4: Clar, síndrome de l'impostor, una mica?
2: Sí, una mica. Sensació de que em faltava molt per aprendre, saps? Al costat de la Ona i de tota aquella gent.
1: I al centre del rendiment, bueno, esteu allà a tope tot el dia. És com un Erasmus, ens ho hem d'imaginar així? Un Erasmus pels esportistes més bons?
2: És com com un poble d'esportistes, diria.
4: Que
2: perquè
4: guai,
2: sí, estem allà, alguns es queden a dormir, alguns no, però clar, ens creuem per la sala de fisios, per metges, i bueno, és divertit.
1: Hi ha d'haver un safareig.
4: Home.
1: Gent tan jove, tan guapa, amb aquests cossos, buah, mare de Déu senyor.
4: Com els Jocs Olímpics aquells que es van acabar. Sí, els preservatius en 72 hores, crec que eren. Tu que has estat allà, a les Viles Olímpiques, dones fe que això passa?
2: Mira, sí, a les Olimpiades de Tòquio sí que ho vaig notar. O sigui, sí que ho vaig veure bastant.
4: Sí, eh?
2: Sí, perquè sí. Però a la de París no, sincerament, perquè estàvem tan concentrades, també volíem anar per la medalla, que no. I a més va ser just acabar la competició i ja vam marxar, ens fèiem fora de la vila perquè s'acabava. No vam poder estar uns dies després com disfrutant i
1: home,
2: tal. Llavors va ser molt intens, molt focus i ja no...
4: I hi ha alguns esports, perdó, és que m'interessa molt el safareig a mi, alguns esports que s'interessin pels altres, per exemple, no m'imagino uns Jocs Olímpics, doncs els dels equips de futbol es fixen molt en les de natació artística o alguna cosa així, o és bastant random i a l'atzar?
2: A veure, sí que és cert que, clar, amb natació, que compartim waterpolo, sincro i natació, pues sí que, clar, al final tots som d'aigua i allà els mundials...
1: Com els Pokémons, anava a dir jo, sí, una mica sí.
2: Sí, els mundials coincidim i això sí que ha passat. I ara últimament també amb taekwondo, a vegades, o... Sí.
1: En una entrevista a la COPE vas explicar que el teu pare és clarinetista i la teva mare és violinista. Tu vas provar una mica el tema de la música, oi que sí? Però al final ho vas descartar.
2: Sí.
1: Com comences en la natació?
2: Doncs a casualitat, perquè...
1: Sí, eh?
2: Sí, jo vaig provar tota la música, vaig provar cant coral, i m'avorria, i tenia molta energia quan era petita, i m'encantava ballar i saltar, posar-me música em posava música clàssica a la meva àvia.
1: Oh, que guai!
2: Sí, i em posava a ballar per casa i tal, i llavors vam descobrir la sincro perquè vam veure la Gemma Mengual a la tele, i la meva mare va dir, ai, aquest esport, que t'agradaria provar? I també m'encantava estar dintre l'aigua. Llavors va ser com... Em vaig enamorar...
1: Quin maig!
4: Que guai!
2: De fet, vaig anar a veure un entrenament i ja m'hi volia tirar i no podia.
4: Amb la roba.
2: Sí, sí.
1: Ola, però amor a primera vista.
2: Sí.
4: Ara has parlat de Gemma Mengual, una de les teves ídoles, també Andrea Fuentes, que després va acabar convertint-se en la teva entrenadora, i has explicat que et va fer com un clic tenir-la com a entrenadora. Què és el que et va canviar?
2: La confiança en mi mateixa. Com noto que ens estima, saps? Que ens tracta bé, més enllà de que som esportistes, ens tracta bé com a persones i vol que creixem com a persones també, no només que guanyem medalles, sinó que realment aprenguem valors i que sortim d'allà preparades per la vida, saps?
4: Hola. Guai.
1: Anem a parlar, ara xerraves dels entrenaments, clar, passeu moltíssimes hores. Quantes disciplines arribeu a entrenar per fer el que feu dins l'aigua?
2: Fa 2 anys que hem estat fent crossfit.
1: Ostres!
4: Uau.
2: Sí, adaptat, òbviament. Sí. I després també, clar, fem una mica de natació, però amb la sincro ja tenim bastant suficient. Ah, bueno, no, també fem una mica... Hem fet ballet, també, una mica.
1: Uau!
4: Clar, és que aquells empeines s'han d'entrenar, perquè allò és increïble.
1: Aquells empeines?
4: A mi m'apassiona.
2: Sí.
4: És increïble, i les cames tan estirades i tan fortes, flexibilitat, suposo
2: clar,
4: que l'heu fet, també.
2: Clar, hem fortes i flexibles.
4: Uau!
2: Llavors, sí. I bueno, després moltes hores a l'aigua per sincronitzar tots els moviments, entre les 8 que som de l'equip, agafar físic, crear les coreografies, tenir noves idees...
1: Sí. Sortiu d'allà com panses, no? Sí, com, clar, o sigui, a nosaltres se'ns arruga la pell o vosaltres ja la teniu treballada perquè no...
2: S'acostuma.
1: Sí, eh?
2: Sí, ara quan comenci se m'arrugarà sobre els dits, sobretot, però després ja està. Es veu, que vaig descobrir, no sé si ho sabíeu, però que això que s'arruguen els dits, clar, jo vaig dir, per què passa? Doncs es veu que és perquè no perdis el... per poder agafar coses.
1: Ala, per poder agafar objectes.
2: És una reacció del cos per poder agafar coses.
1: Clar.
2: El ser rugós és, i no rellisca, saps? Amb l'aigua.
4: Wow.
2: És interessant.
1: Clar, però llavors, quan portes tantes hores com vosaltres...
2: Clar, i veu
1: que no cal,
2: doncs
1: s'acord. Exacte.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 11 de la nit...

0: Al backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Som a Miris Tió, el backstage de Flashback. Quantes hores entreneu al dia o a la setmana?
2: 8, aproximadament. 8 hores al dia.
1: Sí.
2: I bueno, fem això de 7:30 al matí fins les 2:30 al migdia.
1: Uau.
2: 2:33, depèn de la temporada, del moment. I després també duos i solos, a vegades fem a les tardes de 4 a 6.
1: Uau.
3: Mare de Déu, senyor.
1: Sí. Això de dilluns a dissabte.
2: Sí.
1: Com seria un dia a la teva vida? Has dit que entres a les 7:30, no?
2: Sí.
1: Entrenar, o sigui...
2: Sí.
1: Comencem, et lleves? Sí, explica'ns, ens interessa moltíssim.
2: Vale. Em llevo a les 6:40,
1: vale,
2: perquè dorm molt car, llavors vaig a esmorzar ràpid i ja entrenem a les 7:30. I llavors ja és un, ja no parem, bueno, mengem, ens portem un plat i coses així per menjar mig entrenament. I parem a això a les 2:30, 2:45, perquè a les 3 tanquen el menjador al car. Llavors anem corrents a dinar.
3: Ah, uau, o sigui, sou però... l'últim torn de dinar, sí, fins i tot, eh?
2: Bueno, hi havia anys que havíem fet entrenos de 9 a 1 i de 3 a 7, 8. Mm-hmm. Llavors, últimament l'Andreu vol comprimir també perquè a la tarda puguem tenir temps d'estudiar, de fer altres coses.
3: Horari intensiu.
2: Sí.
3: Molt bé. Què fas els diumenges? Descanses?
2: Descanso, sí.
3: Clar, perquè jo m'ho imagino, o sigui, sí, tens moltes ganes de fer coses amb els teus amics,
2: clar,
3: i tal, però no deus podem la teva vida.
2: Sí, això és com el pitjor de la síncro que m'he trobat, que és com que clar, ens esforcem tant que després jo estic morta, inclús a les tardes anem al fisio, saps? O estudiem, però online, saps? I llavors estem mortes i anem a dormir d'hora, saps? I llavors, clar, no surts molt a sopar o amb els teus amics o no fas molts plans així
3: com
2: fora.
3: Típics, no? Els típics plans que faria una persona de la teva edat.
2: Sí, perquè estàs cansat o perquè havies sentit de llevadora. O... Sí.
3: Hem parlat abans d'això.
2: Sí,
3: comunicació.
2: Ja. Yeah.
3: Com ho portes? Com ho fas tot?
2: Doncs estic fent dues assignatures per semestre, dues o tres, depèn de l'any, però a poc a poc. Ara començaré el tercer any de carrera i així anem fent.
3: Comunicació audiovisual?
2: Es diu comunicació.
3: Es diu comunicació,
2: sí,
3: val.
2: És de la Universitat Internacional de La Rioja, perquè els professors es graven, fan la classe i ens la pengen.
3: Ah,
2: i que la
3: bé.
2: Pots veure quan
3: bé.
2: Vulguis i tens també els apunts i tot. Quan, és molt pràctic.
3: Quan facis les pràctiques hem quedat que faràs una secció al backstage, oi que sí?
2: Em ve de gust,
3: eh?
2: Sí, sí, vinga.
3: Ho acordem, eh? Vinga,
2: vale,
3: acordadíssim.
1: Molt bé, em sembla perfecte, eh? I una cosa, una pregunta molt random que tenim, és que ho hem parlat abans i ens crida molt l'atenció allò que us poseu al cabell
2: sí.
1: i el maquillatge que us poseu, perquè aguanti sota l'aigua, això ha de ser impossible de treure després.
2: Vale, és gelatina,
1: val,
2: que nosaltres la comprem ja feta i simplement es desfà amb escalfor, la posem al microones,
1: val,
2: es desfà,
3: ala,
2: te la poses i quan es refreda es queda dur com una pedra.
3: Val.
2: I només se'n va amb aigua molt calenta.
3: Ah.
2: A la dutxa, després amb aigua calenta.
3: I és fàcil de treure?
2: Sí,
3: sí, eh?
2: A veure, si te l'has posat a les 6 del matí i te les treus a les 10 de la nit, costa un
3: sort.
2: Rato. Però acaba sortint, sí.
1: Clar, perquè en les competicions que comenceu, per exemple, a les 9 del matí heu d'estar ja ready, a quina hora us heu de llevar per fer-vos tota aquella cosa?
2: Clar, si a les 9 comença la competició, a les 7 et fan fora... No, a les 8 et fan fora de l'aigua. A les 7 comença l'entrenament, per tant... A les 6:30 s'està escalfant una mica, fora l'aigua, arribant a la piscina.
3: Clar.
2: Sí, ens llevem d'hora els dies de competició.
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí. I clar, depèn de si és competició matí i tarda, llavors acabes més, saps?
1: Mare de Déu. Et surt més a compte no anar a dormir directament.
3: Bueno, és que també hi deu haver molts de nervis.
2: Sí, molts de nervis. Hi ha noies que fan només solos, perquè clar, jo faig moltes coreografies, jo faig duos solos i equips. Hi ha competidors meus que només fan solos i em diuen que dormen amb el monyo fet.
3: Ja ha fet?
2: Ja ha fet, perquè si no triguen molt, es posen nerviosos.
3: Hola.
2: I jo penso, mira, jo amb totes les coreografies... Si he d'estar una setmana amb el monyo fet, no puc, saps? I llavors jo en plan, sí, i les meves entrenadores també m'ho deixen treure un rato perquè descanses molt més.
3: Home, clar.
2: Si fa una migdia del migdia i ràpid em torno a fer el monyo perquè...
3: A veure aquesta cançó, aquest recorda.

0: La Rosalía, Mio Cristo Piange Diamante. Déu-n'hi-do, aquesta cançó que suposo que ja et deu portar molts records, perquè és amb la qual vas guanyar el solo tècnic.
1: Sí, m'encanta.
0: Sí, eh? Sí. Et continua agradant?
1: Sí.
0: Abans ho parlàvem, perquè, clar, de tant assajar-la, no et canses de les cançons?
1: Sí, a vegades sí, però sempre intento que no, i és això que t'he dit abans, no? Si et cansa molt, és que hi ha un trauma darrere de la cançó. Si no la pots escoltar, és que malament, no? Jo, a mi em passa, no?, que si l'experiència és bona i tal, la cançó m'agrada, saps? Mm-hmm. I sempre intento això, no?, els entrenaments, també intentar... Per què vaig escollir aquesta música, no?, recordar-ho sovint.
0: Uau!
1: Perquè no se m'oblidi, com també la intenció de nedar, d'expressar-lo, no? I bueno, i molt xula aquesta cançó, la veritat que també vam anar al concert de la Rosalía, mm-hmm, aquí a Barcelona,
2: que per guai, l'equip.
1: I clar, escoltar en directe va ser espectacular.
0: Pell de gallina, sí, sí, amb aquesta cançó.
2: Sí. Clar, perquè en equip acrobàtic també ballàveu Rosalía, ballàveu Berghain, mm-hmm, en aquest cas.
1: Sí.
2: Deies que triaves tu les cançons, en aquest cas suposo que t'agrada molt Rosalía, però trobo que també és arriscat el punt de triar una cançó que t'agradi molt, perquè si de cop la competició surt malament o hi ha una mala experiència, ja acabaràs odiant la cançó per sempre, no?
1: Sí, sí, pot passar, però bueno, és el risc que té tot, no? I també amb l'esport és això, si no arrisca, qui no arrisca no pisca, i també entra dins dels plans, no? I no, encara que no vagi bé la competició, pots aprendre moltes coses, saps? I, pues mira, sí, aquesta cançó t'ha dut un aprenentatge important, pues ja està bé, saps?
0: Que guai! Heu parlat amb la Rosalía, l'equip?
1: Sí, l'Andrea va parlar amb el seu mànager, uh-huh, i en teoria va dir que ara, quan acabés la gira, que podríem fer alguna cosa junts.
2: Home. Que guai!
1: A veure si és veritat.
0: Clar que sí!
1: Ja estaria molt bé, perquè realment...
0: O sigui, bueno, clar, vosaltres ja heu anat a un concert, que allà un dia vingui a l'entrenament, clar, i veieu com és.
1: Estaria molt bé. A part, crec que també la manera de fer la Rosalía, no?, amb aquest últim disc, que ha fet que ha sigut com molt trencador i molt diferent de tot, crec que connecta molt bé amb el que estem intentant fer nosaltres, la filosofia de l'Andrea, també de trencar amb el motlle d'esportista molt rígid i, uh-huh, i molt així, i intentar fer una altra cosa diferent i transmetre emocions i altres coses, i llavors crec que podries veure ser una bona sinergia.
0: Uau, que guai!
2: Sí. Jo ja m'estic imaginant a Rosalía allà a la vora de la piscina, cantant, microfonada, i vosaltres fent la vostra coreografia.
0: Va, sí, això seria el pic, ja.
2: Seria increïble.
0: Tant de bo passés això, i tant. Uau, que guai.
2: Per cert, sota l'aigua, com escolteu la música?
1: Hi ha altaveus subaquàtics i s'escolta perfecte, la música.
2: Sí, no s'escolta distorsionat,
1: no,
2: ni res d'això.
1: No, s'escolta perfecte. Inclús a vegades s'escolta millor sota l'aigua que fora, amb els crits de la gent.
0: Ostres!
2: Això no m'ho esperava gens, eh?
1: I de fet és molt important que s'escolti bé per sota l'aigua, perquè hi ha algun campionat que no s'ha escoltat bé i s'ha hagut de parar la competició.
3: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.

0: per guanyar i que flipo que Rússia ens hagi copiat amb una cosa així que va ser tan òbvia i que tots els països ho van veure, que va ser com... Uau,
1: què esteu fent, no?
0: Sí, perquè a més no els hi quedava bé amb la seva coreo, quedava bé amb la coreo de la locura, que era cada una fer un moviment diferent. Pues, elles de cop es van posar a fer un moviment diferent amb la seva coreo, que era com d'un altre rotllo, i va ser molt raro i va ser com... Vale, saps? Però si no... O sigui, no sabem el resultat, òbviament, però si no ens haguessin copiat, potser les hauríem guanyat o ens hauríem apropat moltíssim. I això és l'esperança bona que ens dona, no? Perquè, jo què sé, també era un europeu i mira, doncs, si ens han copiat no passa res. I també demostra que això, el que estan disposades a fer per guanyar-nos, no? Encara que no sigui net. Però nosaltres, això, amb el cap ben alt, al final vam... L'estratègia va ser nostra, la idea va ser nostra i a partir d'ara, doncs, a seguir, saps? I...
1: A porta tancada, els entrenaments, sí, a partir d'ara. Ja. Vull dir, ara que no hi entri ningú, algú a l'entrada, que revisi qui entra i qui no entra. Sí, els entrenaments, sí. 100%.
0: A part, també m'ha passat, com que dic mentalment, sempre les havia admirat moltíssim a Rússia, i ara que ens hagin copiat i que hagin fet una cosa així, és com que ja no les admiro, saps?
1: Que fort!
0: Com,
2: no, us admiren elles a vosaltres,
0: clar,
2: llavors.
0: I és com que ara m'han vingut moltes ganes de guanyar-les.
2: Això passarà aquest any, segur.
1: Això és com quan un ídol fa unes declaracions que no encaixen amb tu o alguna cosa així. Sí. Però clar, és que recordem-ho, vull dir, per la gent potser que no ho segueixi tant, Rússia ha estat probablement la principal potència sincronitzada dels últims anys.
0: I bueno, amb el duo ja les hem guanyat, que això està molt bé, clar, i amb Solo també.
1: Amb Solo també.
2: Sí.
1: Ara ja per equips que han hagut de copiar-vos per guanyar-vos. Sí. Déu-n'hi-do, eh? Jo vull preguntar-te com tu fas per recordar-te de tantes còries. És real? O sigui, potser competeixes, fas dos, tres, quatre competicions o quatre balls diferents al mateix dia. Una bogeria, això.
0: És una bogeria. De fet, no sé ni jo, perquè...
1: No sé què dir-te, no tinc un consell.
0: Sí, suposo que el fet de mecanitzar-ho... O sigui, al principi em passa que quan estem muntant les coreos, clar, si comencem a muntar duos, solos, equips, no me'n recordo de res. I, clar, en el moment de fer l'equip, doncs, he d'estar molt concentrada en el de l'equip. Llavors, canviar de xip com així. I després, un cop les vas mecanitzant, i al final ja van sortint més soles.
2: Ara encara estàs de vacances, però ja d'aquí res hi tornes, no?
0: Sí.
2: Quan has dit
0: Demà passat.
2: Comptant els dies, eh?
1: Apurant els últims dies i et fem venir aquí a treballar, també.
0: Bueno, millor això, sí.
2: Com et sents? Estàs nerviosa de cara a aquesta temporada? I, sobretot, sents pressió de dir, val, aquest any ho he patat, a veure l'any que ve com em va?
0: Mira, doncs és curiós perquè tinc la sensació que l'europeu no ha sortit tot el bé que jo m'esperava. O sigui, no tinc la sensació d'haver-ho patat, no.
2: Uau.
0: Llavors, és això, he vist l'europeu ara en perspectiva i tinc ganes de millorar aquestes coses. I com que hem tingut moltes vacances, estic molt motivada per tornar a entrenar. Que això és el bo, saps? També deixar-nos vacances per desconnectar, descansar i que tornin a venir ganes.
1: Has fet un bon reset, no?
0: Sí.
1: Aquests dies. Ara ho parlàvem, has tingut uns quants dies.
0: Sí, des del juliol.
1: Però ja està, ara ja full focus un altre cop.
0: Ara full focus, sí. A més, és any... Tenim Mundial el juliol i és classificatori pels Jocs Olímpics. Hem de quedar entre els tres primers per anar als Jocs Olímpics.
1: Entre això, que vols la venjança amb Rússia, que no t'ha agradat com has fet l'europeu, vull dir, va, ojo amb l'Iris, tio, aquest any.
2: Va a tope, aquest any.
1: Ojo, eh? Sí. Canviarem... O sigui, canviareu, nosaltres no. Canviareu d'exercicis, acomiadarem a Rosalia.
0: El del meu solo tècnic, no.
1: No?
0: I el de l'acrobàtic crec que tampoc. O sigui, crec que encara es queda un any més.
1: Val.
0: I canviarem l'equip lliure, el duo lliure, el solo lliure. Probablement no faré més duo mixt aquest any, per centrar-me més en les proves olímpiques. I l'equip tècnic està per veure.
1: Déu-n'hi-do. Tot això que està dient són coreos que s'ha d'aprendre, eh? Jo vull recordar això perquè, Déu-n'hi-do. Uau.
2: Som a Miri Estió, el backstage de Flashback, i és el moment de jugar. Són unes preguntetes ràpides on busquem una miqueta els safareig i volem saber més coses de tu. La primera pregunta és: quina és la situació més random en què algú t'ha reconegut?
0: El dintre del cotxe.
2: Com?
0: L'altre dia estava al semàfor parada i just es posa a veure i em pita una dona i a més em fa signe, rayo. Tu ets l'Olímpica?
2: Tu ets l'Olímpica?
0: I jo, sí, ja em fa. Ja havíem de marxar.
1: Ja havíem de passar.
2: Sí. Uau.
1: L'Olímpica amb les dues mans tancades i després obrint-les, eh? Sí.
2: Em sembla genial.
1: Com una flor que s'obre, doncs així, Olímpica. Sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: A més, l'has tingut claríssima, devia passar fa poc, no?
0: Sí, abans d'ahir.
1: Uau.
2: Que fort.
1: La següent pregunta és la pregunta de l'Enric Auqué. va venir al backstage de Flashback i ens va dir, això no li fareu a tothom. I va obrir la seva playlist

0: i va triar com tres cançons random.
1: Vale.
0: Tens alguna... Com per imaginar què escolta l'Iris, tio?
1: Escolto música clàssica, poques grasses. I llavors depèn, no sé, alguna cançó en anglès o jo què sé. Ara, que és curiós, però m'ha agradat tres cançons que ha fet el Quevedo, que normalment no soc molt així, però aquest cop m'ha agradat, no sé, el que vagi sortint.
0: Una mica popurrí, eh?
1: Sí.
2: La següent pregunta és si tens alguna mania o superstició. Tipo, abans de competir, si m'he de menjar un plàtan, perquè em dóna sort, o alguna cosa així.
1: És que no vaig amb cap superstició al campionat, i a més sempre intento dir que no vull tenir supersticions, perquè això és una tonteria i m'ha de sortir bé encara que no faci res.
0: I després però, les vas afegint.
1: Però llavors a vegades tiro el plàtan o el que sigui en aquella paperera i va bé. Llavors dic, per si de cas. o vaig a un lavabo, saps allò que n'hi ha en tres? Pues sí. Sempre vaig a un i va bé, llavors dic, pues tornaré a aquell. O va malament, doncs vaig a l'altre. Llavors, no sé si això compta, però...
0: Bueno, això ens ho va dir també l'Enric Auqué, que al teatre a ell li passava. He fet l'última abraçada en aquell membre de l'equip i ha anat de conya. Pues, el següent dia la faig igual. Clar, clar. No vols tenir-ne, però acaben sortint, no?
2: És molt humà, això, al final. Sí. Fem tots.
0: Quin és el lloc més random on has dormit?
1: No gaire raro, eh? No sé.
2: On t'hagis quedat adormida?
1: Mira, és que jo no puc quedar adormida enlloc. O sigui, em costa molt si no és a un llit estirada. Sí, saps allò, els avions em costa moltíssim. Llavors, no m'he quedat adormida a cap lloc molt raro.
2: Quina sort, perquè jo em quedo adormida a qualsevol lloc.
1: Això és un superpoder, jo m'encantaria saber fer això.
0: Lo teu és lo raro, clar, a mi em costa barbaritats.
2: Sí,
0: eh?
2: Sí. I l'última pregunta és si recordes quina ha estat la pitjor cita de la teva vida.
1: Bueno, una, sí, perquè que li vaig dir que m'agradava i ella em va dir que jo no li agradava.
0: Home, no!
1: Ja sabrà, vam quedar per menjar açaí, no sé si sabeu el que és.
0: Sí, sí, sí.
1: I també va dir, a mi m'encanta, i va dir que no li agradava. Jo sé com,
2: era un imbècil aquest tio llavors, no? Vull dir, no li agradava res.
0: Absolut desastre.
1: Llavors, sí.
2: Clar, ja, doncs, ja està, ens l'hem tret de sobre.
0: Fora, clar que sí.
2: Molt bé.
0: Iris, tio, fins aquí l'entrevista al backstage de Flashback. Ha estat un autèntic plaer.
1: Igualment.
0: No et cansis molt aquesta temporada, per favor. Segueixo petant tantíssim i que sàpigues que el backstage és casa teva. Quan vulguis venir a fer la secció,
1: moltes
0: estàs
1: gràcies.
0: Més que convidada, d'acord?
1: Moltes gràcies.
0: Un plaer.
1: Gràcies.
3: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
4: Bona nit.
0: Hola.
4: En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
0: El dia 29 de maig de l'any 2019.
4: I el número de la sort, el...
0: El 6. Enhorabona als guanyadors i guanyadores.
4: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Enhorabona a tots els premiats i premiades i els del backstage de Flashback. El que fem és tocar el dos, plegar veles, tancar els ànecs i marxem a dormir després d'un dia més que intens.
5: Intensíssim!
0: Quanta gent que ha passat pel backstage de Flashback. Tinc la bateria social sota mínims.
5: T'ho juro.
0: M'ha encantat, eh? O sigui, m'ho he passat superbé.
5: T'ho juro que t'anava a dir això. Estic sobreestimulada ara mateix, però contenta i feliç.
0: I també estic molt content d'una cosa avui.
5: A veure si és la mateixa que la que jo penso.
0: Bueno, cap. Crec que per primera vegada en molt de temps i probablement en no només aquí a Flashback ni al backstage en concret, sinó en moltes ràdios catalanes...
5: En general, sí.
0: Han passat moltes més noies que nois per aquest estudi.
5: Una cosa, som la mateixa persona,
0: podria
5: perquè juro
0: ser.
5: Que anava a dir el mateix, que estava molt contenta que hagin entrat tantes dones avui a l'estudi de Flashback.
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do, home, ens ha acompanyat la Judit Garcia, habitual dels dilluns amb el Safari, la Sara Domènech, habitual també amb la seva secció d'astrologia, i a més avui hem tingut una campiona del món catalana, la Iris Tió, que és la millor en l'ús seu, que és la natació artística.
5: La millor, a més, et diria, de la història, fins i tot de tot l'estat espanyol, eh?
0: Sí, sí, la cosa és així, vull dir,
5: una
0: la primera
5: reina.
0: Guanyadora en solo...
5: En solo tècnic, en solo...
0: No,
5: ara
0: tècnic
5: ens posarem
0: no.
5: A dir tots
0: solo,
5: els noms.
0: És solo lliure, solo lliure.
5: Solo lliure.
0: Sí, sí, sí.
5: Vale.
0: Sí, sí, en fi, una crac, la Iris Tió. Podreu recuperar l'entrevista ben aviat al nostre canal de YouTube i ja anirem penjant en els propers dies doncs, els fragments habituals a l'Instagram, @flashbackoficial. Seguiu-nos sí. per no perdre-vos res. I, en fi, demà hi tornem al backstage a Flashback. Passaran més coses, passarà més gent pel programa.
5: Sí. Demà ve l'Alba Poblerano.
0: Sí, sí, per tant, ens ho passarem molt bé al backstage.
5: I tot anirà bé.
0: O no, ja ho veurem. Demà a les 8 i tornem.
5: Adéu!
0: Adéu, que vagi bé.
3: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I no marxeu perquè arriba l'Andreu Preses, eh? Que vagi bé, va. Oh.

0: Flashback. És el moment de sentir el so flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Aquest és l'èxit de la setmana. Què vol dir això, que és de les cançons més importants que tenim a Flashback? Teddy Swims, Mr. Know It All, són les 11:03. Què tal, com esteu? Benvinguts a Flashback. Si us acabeu d'incorporar, qui sí se'n va descansar són el Marc i l'Andrea. Què tal, com esteu? 11:03, a punt David Guetta, Àlex Warren, abans, Cat Say, Animal.
1: Amb Andreu Preses.

0: Another amb 54 Ultra, Talk to You a Flashback. I des de fa un parell de setmanes, que corre per aquí, es diuen Gorra Neta. La primera cançó que et descobrim a Flashback és aquesta, és la història de la Marta. I ven en compte que amb la tornada s'enganxa com una mala cosa. A veure si et sona la tornada.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: tu demana. Nosaltres t'escoltem.
1: Bona tarda, Flashback. Soc l'Àlex. Hola! Avui us diria que fiqueu la cançó de Fate of Opelia, que és una cançó que no coneixia gaire, però fiqueu cançons a la ràdio que desconeixia i són temes que estan molt bé, hòstia. Els no t'agraden.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Planadevall i Cristina Càmera, a Flashback.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Flashback.
2: La ràdio oficial dels èxits.

del 2010. Just the way you are sona a la Ràdio Musical de Catalunya. En un tres i no res arribarem al punt de la mitjanit, les hores fosques d'aquesta nit de dilluns, amb Coldplay, Sienna Spiro, Doctor Prats, serà després de la nova cançó de l'Aitana, Connexió Psíquica.

0: Per començar aquesta nova hora d'èxits, com ens agrada, quin bon rotllo de Jamaican Bam Bam, Usel sona a Flashback. Hem passat a punt de la mitjanit, són les 12 i 3 minuts. Mira, tenim per aquí Ed Sheeran, la Shakira, Meghan Trainor, Max Navarro, els Tiets. Abans, un altre cop, l'última cançó del de Terrassa, Miqui Núñez. Què tal, com esteu? Molt bona nit.
1: Només èxits. Amb Andreu Preses. Flashback.

0: Max Navarro, Estrelles.
1: Ara per fi estem sols.
0: Es diga, estem sols, tu, jo i la bona de l'Ariana Grande. La nova cançó de Flashback, Hate That I Made You Love Me. Bona nit.

0: tu demanes. Nosaltres t'escoltem.
1: Hola, Flashback.
2: Hola!
1: Soc l'Aitor, soc de Donosti, però estic visquent a Barcelona i estic aprenent català.
2: Per favor, que fort, per favor!
1: I un dels meus grups favorits és els Búhos. I us volia demanar si podeu posar Hem vingut a jugar.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Planadevall i Cristina Càmera, a Flashback. Let's go!

tots els dies que vindran. Sí, home, diumenge sense drama, tros d'èxit dels Catarres que portem arrossegant tot l'estiu i encara li queden unes setmanes, uns mesos de vida, i tant. I ara, Stupid Song, Olivia Rodrigo. No me...

0: Ell mateix diu el títol de la cançó, Mr. Know-it-all. Teddy Swims és l'èxit de la setmana a Flashback.
1: A Flashback, només èxit ja. Andreu Preses.
0: I d'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxit. La 1:03, amb segurament t'estimo l'última perla musical dels Amics de les Arts. Molt bona nit.

0: Échate pa acá.
1: Com s'ha arribat a enganxar aquesta cançó? És potser la cançó de l'estiu? No ho sé. És Quevedo, Elvis Crespo. La Graciosa. Anar buscant 2:15 amb sopa de cabra és el remix que n'ha fet Jordi Stone. És el Far del Sud.

0: Trenaté posant-hi la part vocal i Ugel agafant l'original d'Imael Àngel. Sona Flashback, Moving to the Sun. A punt, Bizarrap, Daddy Yankee, Justin Bieber, Master Keiji. Tot això per a plantar-nos a les dues d'aquesta nit de dilluns. Abans, l'última cançó de Siderana, es diu així, l'última.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

Des que va fer-se la cançó oficial del Mundial, no ha deixat de sonar aquí a Flashback. Doncs vinga, let's go. Let's go amb la Shakira.